0: 1 d'agost a les 6 de la tarda. I és tot el moment. Més informació ja a l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
1: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs el passat 31 de juliol finalitzava una nova edició de la nit, una altra moguda, que havia començat el 2 de maig, per fer una valoració de l'edició d'aquest any, d'aquesta proposta, amb nosaltres, Àngela Rubí, coordinadora general de tot això. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Anna.
0: I el Pol Rebollo i la Marina Duran, tècnics del CIEP. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Servei d'intervenció en l'espai públic.
1: Sí.
0: Són aquestes sigles. Doncs què podríem explicar, Àngela, com ha acabat l'edició d'enguany de la nit d'una altra moguda?
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves en moltes de les activitats, que s'han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació, això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Recordem en què consistia aquest programa, quins són els seus objectius.
1: Doncs la finalitat principal és poder oferir un model d'oci alternatiu al consum d'alcohol o de tòxics en els joves del municipi. Evidentment, són activitats gratuïtes per facilitar l'accés i els fem en un calendari que per ells és més festiu, no? Cap de setmana, divendres, dissabte a la nit, que és quan ells sortirien de copes o de discoteca. I el calendari l'hem anat canviant al llarg dels anys. Ara portem dues temporades que el fem del maig al juliol, però sempre és viu. Tenim una comissió en la que després valorarem la participació en funció dels mesos i anem ajustant una miqueta en funció de la realitat que tenim, no? Aquest any fèiem una valoració a priori de, ostres, ha baixat el juliol la participació en comparació amb el mes de juny o de maig. Creiem que és perquè durant el curs escolar això forma part de la seva rutina. A la nit una altra moguda ja el tenen molt consolidat i, per tant, igual que queden per fer el futbol, doncs després van a fer un laser tag i ja està com molt interioritzat, no? I que el mes de juliol també, amb l'època de vacances, costa una mica més, hi ha canvis. Tot i que oferim els tornejos de 8 hores i aquí doncs la participació creix, no? Perquè han participat més d'una cinquantena de joves a cada torneig. Però sí que és veritat que hi ha una petita davallada, no? Llavors, bueno, pues això ho haurem de valorar a la comissió. Si l'any que ve mantenim aquest calendari, si provem altres mesos, vam començar provant a l'agost fins i tot, imagina't, no? I anem ajustant una miqueta en funció de les necessitats i les demandes.
0: Pol, Marina, a quants joves han participat enguany a la nit d'una altra moguda?
2: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei amb 395 persones, seguit del laser tag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
3: Sí, i estem molt contents, la veritat, pels resultats, també pel tarannà del programa, dels joves. Ha estat un bon any, la veritat.
0: Sobretot es feu esment d'activitats esportives, que jo crec que és molt interessant també, no?
3: Sí.
0: La bona acollida.
3: Totalment, tenen molt d'èxit. Al final els joves ho agraeixen molt també tenir aquests espais i tenir això, el que hem parlat abans, no? Una alternativa d'oci nocturn més saludable, i al final és això. L'important és que s'ho passen molt bé, que es crea un molt bon ambient i que al final estem fent el que els joves volen tenir.
1: Comentàvem abans, Anna, que les lúdiques, és veritat que hi ha algunes que, clar, la fas una vegada, com l'escape room, i ja l'has vista, no? Hi ha d'altres, com el laser tag, que com és un joc grupal, et dona peu a poder repetir-la cada cap de setmana. I això també era un component a valorar de cara a l'any vinent. Aquestes, que una vegada feta doncs ja no té sentit tornar a repetir-la, doncs potser fer-la, oferir-la de manera més puntual, i per això les esportives les mantenim amb la rutina, perquè funcionen sempre un laser tag i les altres van variant en funció del que els joves demanen, però també en funció una mica de la realitat, no? Si no té sentit fer-la més que una vegada, doncs haurem de posar-la amb menor freqüència.
0: Clar. I què em diu dels espais on s'han fet les activitats?
3: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són són habitants de Castelldefels, llavors, bé, no sé si tens alguna cosa
2: sí,
3: a dir.
2: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència doncs, veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no? Perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no, estigui per la nit i els hi digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
3: I tenir l'alternativa de les activitats també ho agraeixen. La veritat és que aquest any molts dels joves amb els que hem intervingut perquè estaven fent alguna mena de botellot o de soroll han deixat de fer-ho per anar a les activitats. Llavors també és un... que sents que la teva feina està funcionant, no? I que s'està fent bé i que són activitats que al final funcionen.
0: Clar, es tracta d'això, de fer un plan, un altre plan, un altre oci alternatiu.
1: Sí, mira, nosaltres dèiem que només amb reduir el consum ja era tot un èxit, no? Si tenien pensat o previst, o la nit acabava amb 5 copes i amb aquesta oferta doncs, només consumien una o dues, per nosaltres ja és un èxit aquesta reducció, perquè no treballem amb l'objectiu de consum zero, no? No som projecte home. Tenim un altre objectiu, no? Que és instaurar i veure, com ha dit el Pol, no? Usos diferents del seu temps de lleure, dels espais de la ciutat, que no passin per un tema de toxicitat cap a ells o cap al veïnat, cap a l'espai, no? Que sigui pues, això, de mantenir. I també un objectiu del programa principal és aquesta convivència i aquesta cohesió en el territori, no? Llavors hem de buscar l'equilibri una miqueta entre poder oferir i transgredir una mica els horaris diurns de l'adult, no? Que els joves necessiten transgredir, sortir a la nit i aquests espais de trobada, sense generar una altra molèstia en el veïnat.
0: Doncs parlem dels horaris. Valoreu canviar-los, continuar amb els horaris habituals del programa?
1: Hi ha un tema que és que, com és un programa d'oci nocturn, han de començar mínim a les 10 de la nit, perquè és l'horari que marca que comença la nit. No? Algun any hem variat una miqueta i també anem variant l'horari en el que finalitza l'activitat, una mica en funció de l'afluència de gent. Normalment varia una miqueta en les esportives, aquella última mitjoreta. D'acabar les dues, d'acabar les tres, dues i mitja, anem oscil·lant. Cada any, no? Revisem un altre cop la participació i anem ajustant. És veritat que el monitoratge, si veu que són dos quarts i no hi ha joves, ja tanca també, tampoc és que quedem allà quan queda poca estona, sinó en joves, no? Però bueno, més o menys tenim un horari, penso que bastant efectiu ja. Hi ha un altre tema que és el pressupost, que hem d'adequar-ho també al pressupost, a el que ens arriba, i les lúdiques doncs, tenen un cost elevat a les esportives i, per tant, oferim sessions de 2-3 hores, sempre finalitzant abans que les esportives. Bueno, anem ajustant en funció del pressupost, ara tornarem a treballar-ho ja de cara a l'any vinent.
0: Molt bé, ja seria la sisena. No, com deies, Angela, el programa ja molt consolidat.
1: Sí, està subvencionat una part per la Diputació de Barcelona. Aquest any, a més, hem tingut una subvenció extraordinària que ha donat la Diputació als municipis per treballar diferents incidents que han passat relacionats amb l'oci nocturn, i nosaltres hem dedicat una part en aquest programa, no? Precisament en tema de prevenció, doncs, a reforçar vigilàncies de seguretat privada o il·luminació a la platja, tot aquest tema més preventiu amb les activitats, un equip d'interventores també, que podríem assimilar una miqueta al CIE, però encara només a les festes majors, bueno, amb aquest tarannà, però sí que ens ha donat per poder reforçar les activitats. Aquest any hem tingut moltíssimes en comparació amb altres anys. Tant de bo l'any que ve fos igual.
0: Quines dades més teniu, Pol, Marina, del programa?
2: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves els qui els hi hem entregat un flyer en mà i, a més, han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
3: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
2: Sí.
3: 144. 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
0: Que curiós. Hi ha un perfil de jove que participa en aquest programa? O podem tenir perfils molt variats? No un perfil homogeni, no?
2: No hi ha un perfil superhomogeni. Depèn de l'activitat. Cada activitat també atrau el seu tipus de... O sigui, el tipus de públic, no? I al final també és l'interessant de diversificar en les activitats, perquè no és el mateix la gent que ens ve el vòlei o la gent que ens ve, per exemple, comentàvem abans, l'espai caní i l'escape room, és les activitats que reuneixen més noies. I això també a nosaltres doncs, ens interessa, no? Perquè a vegades hi ha una bretxa de gènere, no? En certes activitats i poder diversificar-ho i arribar a tothom doncs és important, no? I el mateix amb el perfil de jove que potser ocupa l'espai públic de certa manera, no? O sigui, consumint o des del botellot o altres joves que per nosaltres també és important que vinguin a la nit una altra moguda perquè potser és la primera vegada que surten per la nit i en el seu oci nocturn, no? I per les famílies també és una forma de que confiïn i que passin les seves primeres nits a la fresca de juliol i que sàpiguen que no és des del consum o des de la festa, sinó des d'un altre tipus d'oci.
1: És veritat, cada any ens trobem alguna família que acompanya el jove o la jove a l'activitat per assegurar-se que és una activitat que ofereix l'Ajuntament o trucades que també m'han fet aquest estiu, no? En plan, això ofereix l'Ajuntament i després han vingut a intentar entrar per veure el jove participant en el futbol, no? I li hem de dir, no pots entrar perquè és un espai pensat per a joves.
0: Clar, clar.
1: Si deixem entrar les famílies ja perd aquesta essència, ja pots quedar-te pel voltant, no? I esperar el que vulguis, no? Però és curiós perquè hi ha aquesta oportunitat que brindem a aquests joves que no fan encara aquest oci nocturn i que comencen a fer-ho perquè l'Ajuntament ofereix aquest espai, no, segur i els expliquem a més totes les formacions que fem en tots els protocols d'assetjaments i violències a l'espai d'endoci, als vigilants, a l'equip del CIEP, llavors es queden com molt tranquils, no, ostres, que guai.
0: En aquest sentit no hi ha hagut incidències remarcables, no?
2: No, la veritat és que ha sigut un any, per sort, tranquil i ha anat tot molt bé.
1: Sí. Les incidències normalment acostumen a ser un trencament d'un dit, a fer algun esport alguna...
0: Clar, relacionat amb l'activitat pròpiament dita, oi?
1: Esportiva, sí.
0: Pues molt bé, moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, coordinadora del projecte La nit una altra moguda, i a Pol Rebolli i Marina Duran, del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic, que han estat allà a cada activitat amb el jovent directament. Moltíssimes
3: gràcies
0: per les vostres dades, les vostres impressions, les vostres valoracions de La nit una altra moguda, 5a edició ja d'aquest programa que proposa un oci alternatiu per al jovent i que ells estan preparant de cara a l'any vinent.
1: Gràcies, Anna.
0: A vosaltres.
3: Gràcies.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Sabíeu que un actor de l'edat d'or de Hollywood es va suïcidar a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: George Sanders va ser un actor britànic nascut a Rússia a principis del segle passat que va tenir una dilatada carrera a Hollywood. Es va fer conegut fent d'actor secundari en algunes pel·lícules de Hitchcock, tot i que el seu paper més conegut i el que li va fer guanyar l'Oscar com a actor de repartiment el 1950 va ser per al film Eva al desnudo.
2: Couldn't go on. You'll give the performance of your life.
0: També va fer cabaret, ràdio i teatre. Va gravar un disc i va posar veu al tigre Shere Khan del clàssic de Disney, El llibre de la selva.
3: It's me, Shere Khan. I'd like a word with you, if you don't mind.
0: L'actor britànic tenia 65 anys quan el dia de Sant Jordi del 1972 es va registrar al Gran Hotel Rei Don Jaime de Castelldefels. Havia venut feia uns dies la seva casa de Mallorca on passava llargues temporades. El 25 d'abril, dos dies després de l'arribada de l'actor a la nostra ciutat, va ser trobat mort a l'habitació de l'hotel. S'havia pres un còctel de vodka amb barbitúrics, els mateixos que havien matat a la Marilyn Monroe 10 anys abans. La llarga depressió que l'acompanyava durant anys era coneguda per la gent que l'envoltava. Una de les notes de suïcidi que es van trobar al costat del seu cos deia: «Benvolgut món, marxo perquè estic avorrit. Sento que he viscut massa. Et deixo amb les teves preocupacions en aquesta dolça claveguera. Bona sort».
1: Bocins d'història.
4: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

Joy.

0: Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Avui, com sempre us dic, un programa especial perquè tots ho són. Tots són una meravella poder comunicar-me amb vosaltres aquí des de Ràdio Castelldefels. Soc el Miqui, no ho dic mai, però mira, avui m'he recordat. El Crit a la Terra número 22. I avui és un dia, com dic, especial i és veritat, no és mentida. Perquè en lloc de l'estimadíssim Martí, avui tinc l'estimadíssim Andreu amb mi. He fet un canvi. I no posarem un tall de l'Andreu, sinó que el tindrem aquí tot el programa. Bona nit, Andreu.
1: Bona nit, Miqui. I bona nit a tothom que ens escolta. Benvingudes i benvinguts.
0: A mi aquesta veu em sona. Quina meravella. Tens una veu de locutor important, eh?
1: No em diguis. Ah, sí. Potser vaig equivocar la carrera.
0: Com a persona que et dediques a la poesia a part de la teva feina en concret, has de fer de tant en tant de rapsoda, ja va bé tenir aquesta veu, no?
1: Evidentment és un do que te l'has de cuidar una mica, però sí, és com tot, es neix una mica amb això o bastant, i tu has de treballar també. Uns són de treballar més, d'altres no cal tant. En el meu cas jo m'he treballat bastant, força.
0: Ah, te faré una mica avui d'aquí d'esparring, eh? O sigui, tu venies a participar, mm-hmm. I jo aprofitaré per fer com una mica d'entrevista amb tu, perquè, home, avui tenim l'honor de poder estar un bon grapat de minuts junts, i jo et conec una miqueta, sé
1: sí,
0: de la teva...
1: de fa uns quants anys.
0: Sé de la teva habilitat per escriure, del teu gust per la literatura, de fet, diria, com a activista cultural, ets impagable, però bueno, això, clar, ho fas amb el teu temps lliure.
1: Un activisme molt, molt pobre, diria jo, perquè malauradament no disposo del temps suficient per desenvolupar tot allò que les ganes em demanen.
0: Però tu no creus que tu, que et dediques a la teva feina i després et queda el temps que et queda, el teu nivell de coneixement, per exemple, de la poesia catalana, és brutal.
1: No, és poc. El meu nivell de coneixement de poesia catalana és molt poc, evidentment, segons amb quin comparis. Jo que escolto, llegeixo poetes i gent vinculada al món poètic, evidentment em cau la bava quan els sento i m'adono de lo lluny que estic i fins i tot de lo lluny que estan aquests que tant admiro, perquè realment el món de la poesia és un món molt vast, molt llarg, que no s'acaba mai. Fins i tot, no sé qui, quan feia aquell programa de ràdio, a Ràdio Esparreguera, em va preguntar, no tens por que se t'acabin els poetes sobre els quals parles? I quasi em vaig posar a riure, perquè evidentment no s'acaben ni de bon tros. La llista és increïblement llarga.
0: Aquest senyor que col·labora des que hem començat amb aquest programa del Crit a la Terra, ja ha fet altres programes de ràdio, ha fet programes propis de ràdio, una salvatjada de programa que era Ràdio Esparreguera, com es deia?
1: Estones de poesia.
0: Estones de poesia. I, de fet, hem tingut la sort de heretar una mica, no?
1: De què, perdona?
0: Hem tingut la sort aquí al Crit a la Terra d'heretar una miqueta un espai petitet, però bastant...
1: Depèn de com tu miris. Hi havia qui em deia que els programes potser eren un pèl massa llargs perquè duraven entre 30 i 50 minuts, depenia del dia i de l'autor i de les meves ganes també. I hi havia qui em deia que era curt, que es quedaven amb ganes de més. Jo crec que un tall amb un programa com el teu de 10 minuts, 5-10 minuts, està bé perquè és una cosa que desempalaga, que és agradable i que d'alguna manera trenca aquell fil que portàveu i et deixa nou per continuar amb el que estaves parlant.
0: I qui vol més ho busca, no? És la gran
1: exactament,
0: sort que tenim
1: qui vol
0: avui
1: més
0: en
1: busca,
0: dia.
1: Exactament, sí, sí. De medis per buscar avui en dia n'hi ha un
0: la,
1: bon
0: la
1: un
0: gràcia
1: bon
0: és que tu li puguis despertar aquesta curiositat o gent molt important que s'hauria de conèixer, que tots i totes els haurien de conèixer, ostres, quina troballa, no?
1: Mira, un dels motius pels quals vaig començar a fer ràdio, o sigui, vaig començar a posar la poesia a la ràdio, és justament aquest, fer-ne difusió. Perquè t'adones de que hi ha gent amb un valor molt gran i que passen desapercebuts, com el poeta que us porto avui. Crec que és important aquesta difusió fer-la de manera altruista, amb un grau de... Evidentment, jo no cobrava amb aquell programa, ni rebia cap mena de compensació. I això és una cosa que, a més, s'encomana, perquè hi havia més gent que s'interessava justament per això, perquè hi ha aquesta voluntat de fer una promoció de la poètica catalana, bueno, en aquell cas d'arreu del món. A les tones de poesia parlàvem de poetes catalans, espanyols, de tota Europa, de tot el món i de tots els temps. Pues és això. La idea bàsica era una difusió de la poesia popular.
0: Ara continuarem parlant d'això, perquè a part et deia tot això perquè m'agradaria parlar del que tu ara ets ja un autor editat, per tant, ja...
1: Bueno, he publicat un poemari propi. N'he publicat 3 més amb altres autors. És un bagatge francament pobre. I més si tens en compte la idea que duc, que és de publicar més. Però, ja et dic, publicar un poemari i han acabat 3 poemaris en conjunt amb altres companys, és poc, és molt poc. S'ha de publicar més, s'ha de publicar molt. El problema, com sempre, són els diners.
0: Hi ha gent que després de fer 4 coses va morir als 27 i ja van arribar a l'Olimpo.
1: Sí, sí, sí. Malauradament, els que la setmana abans són els que s'emporten la pitjor part.
0: Però això era sobretot en el camp musical, i ja que diguem això, anem a posar-vos avui la primera cançó. No és curta, no és curta, però sí que us demano, per favor, que l'escolteu. Jo l'he redescobert aquest cap de setmana amb uns amics molt estimats que ara aniran sortint durant el programa.

0: Brutal Ismael Serrano, amb aquest vèrtigo que el mundo pare. Us deia que aquesta cançó l'he recuperat aquest cap de setmana a Madrid, amb una trobada que hem fet 5 amics, que ara fa 20 anys vam fer un viatge per tot el globus, els Rodamons, en un projecte que pretenia recórrer cada continent buscant això, projectes positius que funcionaven. Acaba triant un, tornant aquí a fer una pel·lícula de tot plegat, que és el que vam fer, i recull uns diners per enviar aquell projecte. I bé, doncs d'això van passar 20 anys. I aquesta cançó doncs va sonar aquest cap de setmana perquè vam fer una mena de juguers que cadascú posava cançons perquè els altres les sentíssim. I aquesta la va posar el meu nebot, que era un dels 5 Rodamons, i la vaig redescobrir i em va semblar fascinant. Les altres cosetes que posarem avui també seran així, un crit, reivindicacions, però ja veureu que seran bastant més alegres. Et deia Andreu, que, bueno, i li deia als nostres oients que avui serà un dia programa especial. La part que normalment dediquem a l'art en el 2.0, avui la dedicarem a la poesia. De fet, trobo aquesta cançó molt poètica. I et deia que ja sé que tu trobes que, evidentment, tu tens referents de gent que ja han fet la seva carrera, de fet, molts, doncs, òbviament, ja han traspassat. Però, clar, del comú dels mortals, que, a més, fem la nostra feina i tenim els nostres hobbies, no treure mai aquella vena artística que tots podem tenir en aquest temps lliure. El que has fet tu, que realment és, evidentment, us vaig dir que has tingut que picar molta pedra a la teva feina, cada dia lluitar, com, a més és un negoci propi, doncs perquè el negoci funcioni i tal, i igual. Però has tingut temps ja de treure aquest poemari propi, de col·laborar amb altres companys per treure altres tres, i, bueno, ets una persona jove, evidentment. Jo trobo que ja és fascinant. No sé, veig que tu tens esperança que la cosa s'allargui, jo també, però què tal la resposta a aquest primer poemari?
1: Si dic la veritat, la resposta sempre afalaga, perquè hi ha hagut més gent de la que em pensava que m'han demanat el llibre, que m'han volgut comprar. Evidentment, si et compares amb autors amb una mica més de nom, doncs, clar, l'èxit és minso, perquè hauré venut al voltant dels 100 llibres. Venuts no, perquè bona part els he regalat als amics. Però no està gens de malament, per el que m'ha dit l'editorial, per ser el primer, per aquest principi. Així és que de moment tinc que donar un balanç positiu.
0: El segon serà el bombazo, llavors tothom correrà a buscar el primer, no? S'esgotarà, llavors ja serà un llibre d'aquests...
1: Bé, mira, saps què et dic? Jo no vull arribar lluny. Jo vull arribar a prop, que són dues coses molt diferents.
0: Com es nota que és poeta?
1: La idea de publicar no és vendre llibres, en el meu cas. Les editorials, sí, perquè és la seva feina i han de fer-ho així, si no, s'esfondrarien, no tindríem la manera de publicar. Però el meu objectiu no és vendre llibres. El meu objectiu és estar allí, tindre un nom. Perquè d'aquesta manera, vulguis que no, entres dins del joc i la pilota gira a favor teu i t'arrossega.
0: I d'on et ve a tu aquesta passió per escriure o per la poesia en general?
1: D'on em ve? Mira, a mon pare sempre ha tingut llibres a casa, un munt de llibres, que no se'ls llegia, però ell els tenia, perquè sabia que, d'alguna manera, tindre llibres a casa era una cosa bona. A part, tenia un conegut que li facilitava molt la compra d'aquests llibres. Hi havia aquesta de García Lorca, el Romancero Gitano, perdó, és el primer que em va caure les mans i que em va atraure moltíssim. A partir d'aquí, no em va atraure tant...
0: Quina edat més o menys podies tenir?
1: Aquí, doncs pues mira, jo tenia 10 anys quan vam arribar aquí a Castelldefels, pues a partir dels 11, 12 ja vaig començar a llegir a García Lorca d'una manera important. Però només Lorca. Després, ràpidament, ja em van agradar els autors catalans que no feien poesia. M'agradava molt el Pere Caldés, m'agradava molt el Sempronio, aquell de València també, ara no me'n recordo el nom, però m'agradaven molt els autors catalans que no feien poesia. I el tema de la poesia fort em va arribar, no t'ho perdis, fa uns 7 anys, el 2019, quan vaig començar a sentir parlar de Joan Margarit, que és el principal referent, i d'una amiga que em va dir, escolta, que tu escrius més o menys bé, per què no t'hi dediques una miqueta? Em va animar bastant, no? Va ser aquesta coincidència d'aquesta amiga i de Joan Margarit, de descobrir-lo, jo no vaig descobrir ningú, no? De conèixer jo a Joan Margarit, que em vaig aficionar a escriure poemes. Va ser tot com un seguit.
0: Per què uns entenem la... Entenem, en aquest cas tu, entenem la poesia i altres no l'entenem gens. Vull dir, tu agafes amb 11-12 anys Lorca, sí, i ho entens, perquè Lorca, a veure, fora de les coses més conegudes, no és fàcil. Ja. I menys amb aquella edat, perquè és, el que diu és molt... El joc de paraules, la profunditat del que vol dir, sobretot, ostres, no està pensada per 11-12 anys, no?
1: Jo soc conscient de que no ho entenia Lorca quan llegia. A mi m'agradava llegir-lo, em sentia bé, era una cosa que et donava ple. I el ple que et dona llegir la poesia de Lorca no me'l donava veure escultures o pintura o la música. Tant que ens agrada la música, jo mai he aconseguit intentar entendre la música, intentar entendre una partitura, i mira que el Pello Carreras, que el coneixem, que ell és músic, s'hi ha dedicat.
0: I l'Armada de la Lourdes, la nostra col·laboradora...
1: Pues, mai he aconseguit entrar-hi. No,
0: la teva germana Núria, per exemple, sí, ha entrat en el tema, sí, de la música.
1: Sí, i toca la flauta travessera molt bé. No sé el per què. Sé que és així, però no sé el per què.
0: Aquí deu estar la gràcia, no? Una mica el que jo et fascini. Que no és... Ho faig perquè no sé què fer, m'estic avorrint. No. Tu, allò t'arriba a les mans i t'impacta, no? I saps que, bueno, vas veient que altres coses, ostres, també. Llavors fas un camí amb...
1: Sí. Sí, però tampoc t'has de preocupar. Jo crec que no ens hem de preocupar tant de per què ens agrada o quin sentit té, com deia en Camus. No té per què tindre sentit. No ens hem de preocupar. És així, pues és així. Ho acceptem, ho vivim, ho gaudim.
0: No sé si, clar, si t'entenc bé, però crec que a la pintura o coses més visuals, potser sí que és això, no? El que tu et digui aquella obra, que sempre es diu, no? No, jo no he volgut fer res en concret, és el que la gent interpreti. A mi és una explicació que mai m'ha agradat, però que entenc que... Però, clar, l'escriptura, que a més tu saps que perquè escrius que està molt més treballada del que a priori pugui semblar, ostres, la gràcia és connectar amb algú, no? Que aquell algú que, no tots, però un tant per cent dels que ho llegiran acabin captant la teva idea del que tu volies transmetre al món, hipotèticament.
1: Mira, aquí hi ha diverses coses. Ara venim cap aquí, parlava amb una amiga per telèfon, no sé si m'has vist. Ella m'ha deixat una cosa molt clara, que la sabem tots, diu que no tot té per què agradar a tothom. Vull dir que per gust dels colors, no? I això és una realitat.
0: Per sort, per sort.
1: Sí, per sort, no? Respecte a això que em dius, jo no sóc dels que escriuen per un mateix, si és que hi ha algú que realment ho fa així. Jo recordo la Emily Dickinson, que deien que escrivia per ella, que ho guardava, que no ho volgués publicar mai. Jo no sé si realment no tenia ella l'esperança guardada d'algun dia que es publiqués. En qualsevol cas, jo sóc seguidor de Joan Margarit en aquest aspecte, i ell ho tenia molt clar. Ell feia el poema, l'escrivia i el llançava. A partir d'aquí ja deia que no era seu, i sempre ho feia amb l'esperança de que algú captés aquest poema, el llegís, s'identifiqués amb ell i digués, caram, aquest sóc jo, aquest home està parlant de mi. Pues aquesta és l'esperança que jo tinc, la mateixa. Jo no escric per mi, escric perquè algú ho llegeixi, s'identifiqui i senti allò que estic intentant comunicar. Altra cosa és el que ens passa molt sovint, que el lector interpreta una cosa que no té res a veure amb el que tu has escrit, i quan t'ho diu i tu rellegeixes el poema, dius, caram, pues té raó, també es pot interpretar així.
0: Sí, aquesta és una part maca, però ja dic, m'interessa, a mi particularment m'interessa una miqueta menys. Han sortit un parell de referències al teu pare, doncs aquí vam dedicar, ja ho saps, un programa al meu pare i al teu pare, que van morir en temps bastant seguit, i has dit... que has publicat, i el teu llibre Compendi de silencis també el vam estar llegint aquí. Crec que seria un bon moment, no?, perquè triguis un que et faci especial gràcia llegir-nos sobre aquest tema. Després ja sé que ens parlaràs de l'autor que has portat avui.
1: Sí, del compendi aquí no en tinc cap. Te'n puc dir un de curt.
0: Un teu. Amb això estem més que...
1: Que el tinc de memòria. Deixa'm que faci la memòria, perquè no me'n recordo. Jo no me'n recordo els meus poemes.
0: És que ja són molts, no?
1: Sí, ja són uns quants.
0: Aprofito per dir que avui hem enganyat els Sebas, i els Sebas el deixarem avui un espai perquè després faci de rapsoda i ens llegirà un dels poemes de l'autor que després ja comentarà.
1: Sí, ens ha de fer la cloenda del programa. Bueno, el poema aquest que et dic és molt curt. Em va vindre al cap mentre es veia una parella jove que ella estava embarassada. I els veia que estaven fullejant un petit llibre de noms. No els sentia, però els veia. I sabia que aquell llibre era d'un poema de noms perquè es veia que l'havia portada, no? I el poema diu així. I junts i sols, tots dos, en aquell racó del silenci, van decidir posar-li nom a l'eternitat. Dos punts. Amor. És aquesta idea de que el nom que li havien de posar al nen era el nom que li havien de posar a l'eternitat, i ells mateixos no se n'adonaven que el que estaven fent era posar-li un nom a l'eternitat, que era el nom de l'amor del nen aquell que esperava, o nena, això sí que no sabia.
0: Aquests altres poemaris que has fet amb altres companys, dius, què tal? Estan funcionant? Ha sigut fàcil treballar així a tres, a sis mans o a vuit mans?
1: De fet, no ha sigut exactament així. Un sí que ha sigut amb una senyora, que estic amb una edat i amiga, que ja no sé si dir noia, senyora, dona.
0: Companya, amiga.
1: Sí, és l'Anna Xatàloga, és escriptora, és poeta també. Ella ha traduït bona part dels meus poemes a l'ucraïnès, i ella ha escrit en ucraïnès i els ha traduït al català, i la seva parella el mateix, no? Han escrit en castellà, ella ho escrivia en castellà i ho ha traduït a l'ucraïnès. I entre els tres vam confegir un petit poemari que es deia El jardí de roses. Lo mateix, no sé quants n'hem venut. Això, a més a més, ho porta ella, vam fer la presentació. La presentació va ser un desastre. Va ser un dia d'aquells, fa 3 anys, va caure una tormenta tremenda, i mira que era un dia perfecte, era un dissabte a les 6 de la tarda. I ens va caure una tromba.
0: No jugava al Barça?
1: No jugava al Barça. O sigui, ho teníem tot de cara. I a més m'havia dit molta gent que conec. A més, tinc la sort de conèixer una bona parròquia ucraïnesa.
0: Mira, me'n recordo,
1: m'ha
0: vingut al cap. Sí. Me'n recordo de...
1: Pues, Miqui, va vindre una persona. Va ser, i sort que, pues, que m'he coneguda, i una noia molt així...
0: Es van dur 10 llibres.
1: Vam estar recitant poemes, cantant cançons, i vam passar una tarda força agradable, però clar, res a veure amb el que teníem planejat. I l'altre és un recopilatori de poemes que van fer una editorial de Madrid, que a mi em van agafar 3 i no sé quants més. I allà està. No m'he preocupat mai més de...
0: 3 en català?
1: No, aquells eren en castellà.
0: Ah, val, sí, en... Sí.
1: Jo els dic en català, a mi, el meu, però a la publicació, aquesta és una publicació en castellà, i ho han fet tot en castellà, i allí va estar.
0: El teu llibre, El compendi de silències, també el tens en els 2 idiomes, això, que va ser fàcil? Va ser més complicat del que creies?
1: És més complicat després que abans, perquè la idea està molt clara. Jo tinc molt clar perquè faig les coses. Tinc claríssim que s'ha de defensar el català cap a l'espasa, perquè és la nostra llengua, i és la que està en desús, i és la que està en risc. No és que, com t'he dit abans, busqui arribar més lluny, perquè és al revés, busco arribar a prop. Busco que la gent que vol parlar, llegir i escriure en català ho tingui fàcil. Aquesta és una eina. Llegir un llibre de poesia en català i en castellà, que tu tinguis el poema en català i a la pàgina del costat el poema en castellà, que puguis anar alternant, és una manera de facilitar-te molt aquesta tasca d'aprenentatge. A ells va dirigit principalment la idea de fer-ho en català i en castellà. No hi ha cap altre motiu. Perdó, sí que n'hi ha un altre motiu, però aquest, a vegades, em costa explicar-lo, però a tu t'ho explico. No és tampoc ara per tirar-me flors, però sí que m'he adonat d'una cosa important. Quan tu, si domines 2 idiomes, fas un poema, el tradueixes a l'altre idioma, tornes a fer la traducció a l'idioma original, el tornes a fer diverses vegades al segon idioma, buscant com a objectiu trobar la paraula precisa que tu vols fer servir, que és impossible perquè tant el castellà com el català com l'italià són llengües romàniques, venen d'un llatí que un llatí que ja estava evidentment degradat. No hi ha una paraula originària, però sí que t'hi atances. Com a mínim t'atances a una paraula comuna dels dos idiomes i com a mínim t'atances una mica més a allò que vols dir. I a partir de que has arribat a aquesta paraula, a partir d'aquí és on entra en joc la sinonímia, els sinònims, que és molt diferent que fer el poema a partir dels sinònims. Aquest és un dels segons motius.
0: Podríem dir, per resumir, a part d'això darrer que has dit, que és una manera d'enriquir aquell poema, a base d'anar traduint-lo, canviant-lo, buscar...
1: És una manera de fer-lo més entenedor, sobretot en allò que tu vols explicar.
0: I ha hagut algun poema que t'ha sorprès especialment a l'hora de fer el canvi, perquè clar, a tu et surt d'una manera i després busques aquesta traducció pel que has dit, i hi ha algun poema que dius, ostres, que bé sona, que queda millor en castellà que no...
1: A mi sempre m'agrada més com sona en català, però clar, jo tinc molt...
0: És com l'esperit, és com l'has imaginat.
1: Sí. En els dos idiomes sona bé, en els dos idiomes té la seva gràcia. També sóc dels que pensen que la traducció sempre fa d'alguna manera un segon poema. D'alguna manera una traducció mai és fidedigna per molt que la facis tu. Això és cert. Hi ha algo d'això a totes les traduccions. Però, evidentment, quan tu llegeixes els dos poemes t'adones que són, com a mínim, la mateixa intenció ja.
0: Andreu, no t'espantis, ara. Això és el crit de tomàquets més fregits de la Towanda, que era aquella noia que anava fent
1: Ostres.
0: Les seves malifetes socials i cridava sempre, reivindicava aquesta heroïna de la Towanda. Mira, si et sembla, anem a posar una segona cançó i seguim parlant i seguim recitant, perquè vés buscant el que ja, quan vulguis, començarem a parlar de l'autor que avui has portat convidat.
1: Som-hi.
0: Vinga, anem a posar-vos una que us deia que després us dic quina és bastant animada. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Aquí teniu a la Sass, no sé si s'ha de dir així o no, una cantant francesa, Zeta a Zeta, que bé, és un altre crit, és un crit que ella diu que no vol que li regali ningú la Torre Eiffel, que no vol joies cares, el que vol és que l'estimin de veritat i ella poder estimar. I aquí, òbviament, ens hi sumem. Andreu, què ens recites, va?
1: A veure...
0: O bueno, això que et deia, que quan vulguis ja pots començar a parlar de l'auto que portaves avui pensat, eh?
1: Què t'estimes més?
0: Tu mateix.
1: Doncs pues mira, comencem parlant d'aquest auto, que és un autor per a mi molt atractiu. Avui us parlaré d'un poeta que no és precisament mediàtic, però sí que és molt premiat, i això és un fet molt significatiu. Em refereixo a l'Àngel Fabregat i Morera, que ha estat un brillant guanyador del Premi de Poesia Joan Llacuna a Ciutat d'Igualada l'any passat, el 25, amb el poemari Navegar l'interval. És un poemari força intens, amb poemes molt curts, i us en vaig llegir ara mateix un d'ells. Mireu, aquest poema

Diu així: el desconsol infant obria forats a l'habitació. El nen, bassal de silenci, deixava empremtes d'aigua salada que la terra àvida bevia com si fossin llavors d'un plor. El pare, nit sense lluna,

0: diferenciar clarament dues etapes. La primera és fins al 1990, en què va guanyar premis com l'Espurna d'Olot o el Gabriel Ferrater, de poesia d'Òmnium del Baix Camp, i el mateix 1990, que és l'any en què clou aquesta primera etapa, va publicar el primer poemari, titulat Antologia d'un onatge, i pel qual va rebre el Premi Sant Jordi per a joves. Com podeu veure, en un moment, us he dit, hi ha uns quants premis de pes importants. Ara m'agradaria que el Miqui en llegís, en recités, ens fes de rapsoda, i ens diguis un, triant un, Miqui, el que més t'agradi.
1: Jo ja demano perdó per amantelació, eh? No llegiré el darrer, que serà pel Sebas, perquè si no a sobre ho podríem comparar i seria fatal per mi. Per tant, a veure què triaré. Vinga, va. Aquí tenim el desconsol de l'infant. Mira, aquí tenim un curtet, que espero...
0: Sí, la majoria són curtets, eh?
1: Sí, que a part de llegir... Bé... són sense títol, eh, veig?
0: Sí.
1: Molt bé. Tindrem fills d'ales de paper de fumar, amb els becs sempre oberts, esperant que tornem al niu per omplir-los de delicadeses. Els farem lliures com nosaltres, anellant-los per si un dia es perden rere les muntanyes esbeltes dels nous temps, on cada segon et diu adeu i tu ni te'l mires, amorrat al mòbil, cercant l'ahir. El temps és una música que no s'escolta.
0: Exactament. Com podeu veure, l'Àngel Fabregat fa un ús de la metàfora molt particular, molt genuí i autèntic. Entre el 1990 i el 2018 no va escriure, millor dit, no va publicar res, perquè jo sé que va escriure, però no publicava, i es va dedicar als sistemes d'informació. Va tornar, 18 anys després, combinant poesia i narrativa breu i publicant dos títols del que ens pertoca a nosaltres, de poesia, força interessants. Un es diu L'estany buit, que va estar Premi Guillem Colom i Farrà, i l'altre es titula Cossos afeblits, Premi Poesia Ciutat de Sagunt. Posteriorment va estar guardonat amb el Premi Grandalla de Poesia de Crèdit Andorrà. És un premi amb força prestigi, encara que no ho sembli, i amb el Drac de Poesia d'Òmnium Cultural del Solsonès. És interessant dir també que aquests darrers anys ha fet una cosa poc habitual. Jo diria que és una persona amb aquest aspecte una mica avançat en els seus temps. S'ha vinculat a projectes de creació musical amb intel·ligència artificial. És el creador d'un personatge que s'anomena Raida M. Potser els més joves l'haureu escoltat, jo reconec que no l'havia sentit, l'he sentit ara perquè m'he informat. És un projecte pioner d'artista habitual en català i està associat al llançament d'un disc íntegrament en català amb plataformes globals. Ell és qui crea les lletres de les cançons i la mateixa orquestació. Res més, m'acomiado de l'Àngel amb un poema, colpidor, ple d'encís i de nostàlgia, i que és el que ens recitarà el Sebas.
2: El dia s'apaga com espelma que ningú ha bufat mai.
0: Fins aquí, espero que us hagi agradat. Bon vespre i moltes gràcies per l'audiència. Seguim, Miqui.
1: Un crac el seu, sí.
0: Jo crec que sí, ho ha fet força bé.
1: Si us sembla bé, i si no us sembla bé també, anem a escoltar la tercera cançó que tenia jo pensada, que també, com us deia abans, és molt moguda i aquesta, a més, és extraordinàriament coneguda. En aquest cas és en el seu idioma original, amb una riquesa brutal de tot. Ja en direu què penseu.

0: Déu-n'hi-do, brutal. Aquesta gent, tu te'n recordes com t'hi que eren? Ara he pillat els seves, pobra. Com que jo ho envio i m'oblido, després sé quina cançó és, però vaig ser qui ho la interpreta, perquè sempre busco Exteriores Brothers, malgrat cantar italià, per això. Molt interessants, molt alegres, tot i que jo haig de dir la meva veritat, que és que a mi és una cançó que m'agrada per la música, m'agrada per el sentit últim que té de no permetre que les atrocitats passin sense una resposta, però a mi no m'agrada que aquesta resposta sigui mai armada, violenta, i sé que és molt difícil, però jo ho dic. No és una cançó la que ens senti del tot representat.
1: Es tracta de no callar. I, evidentment, ja que hem de parlar, fer-ho d'una manera elegant. Aquests ho fan molt bé.
0: Molt
1: la
0: bé.
1: Cançó és realment extraordinària.
0: És extraordinària, és brutal. Bé, parlant de coses que no han sigut maques i que han sigut bastant desagradables al llarg de la història de la humanitat i que cal fer un crit per reivindicar que no tornin a passar, doncs avui és el que li he demanat als col·laboradors i doncs l'Andreu ens explicarà quines són les seves tres coses que han marcat negativament la història de la humanitat. Jo us aprofitaré per dir les que m'ha enviat el Martí. Hem fet una barreja entre les que tenen a veure amb l'home i les que no tenen a veure amb l'home. Aquesta primera que us diré, de fet, és una barreja, no? Perquè si no hagués estat per les condicions pèssimes del poble, doncs segurament no hagués diatmat. Diatmat està ben dit en català, segurament, no?
1: Crec que no. Crec que no, però no recordo ara bé, perquè és una paraula que la vaig buscar i no era correcta en català.
0: Si haig de dir alguna paraula que no toca, almenys que sigui una difícil, no? Bé, doncs, que si les condicions del poble no haguessin estat tan lamentables com era, segurament no hagués fet tant de mal. I una altra cosa, doncs, això, que la pesta negra, que al segle XIV es van dur, es calcula, uns 200 milions...
1: 200 milions de persones.
0: De persones. Uh-huh. Però, bueno, ara estava... Això és una cosa que heu comentat tant tu com el...
1: Sí, hi ha hagut coincidència
0: com el Martí, sí. Uh-huh. Després, el Martí deia també el canvi climàtic, que també és una cosa que l'home doncs, ha sigut molt partícip, està sent molt partícip,
1: sí.
0: I de fet l'altre dia parlava amb ell de científics que hi coneix i del el que ja és una evidència, que té un punt de no retorn real, no és que ara ens podem oblidar i ja passarà, no passarà, ja, això és un punt de no retorn. Ja estem visquent les conseqüències i les seguirem visquent fins que això peti, que és el que els que en saben diuen que és el que passarà, no sabem quan.
1: Mira, no ho sé. El del canvi climàtic, saps el que em fa por d'això? Que a darrere d'aquests fenòmens hi ha molts diners.
0: Sí.
1: I quan hi ha diners, sempre sospites.
0: Ja.
1: Perquè el canvi climàtic és evident. Hi ha massa científics de renom que es posicionen a favor d'això. Però també hi ha molta veu que s'alça dient...
0: Compte... L'alerta algú es faci dos.
1: Sí, compte que... Exactament.
0: La tercera cosa que comentava el Martí, doncs, evidentment, totes les guerres. Jo li havia dit, no cal que diguem la primera guerra, la segona guerra mundial, ni la guerra civil, perquè ja sabem, però, evidentment, doncs, també cita no només aquesta, sinó la de Vietnam, la de Corea, les actuals, que es van més enllà de Rússia i Ucraïna, Israel, Palestina i tal, hi ha a l'Àfrica moltes guerres obertes.
1: I tant.
0: I no les hem d'oblidar perquè quan més les oblidem, més patiran els que estan, de forma més humil patint.
1: Sí, però a més el benestar ens acomoda i ens costa sortir del sofà i hauríem de sortir més sovint. Sí.
0: La Lourdes també ens ha enviat les seves tres coses. Diu, per suposat, no podem oblidar mai Hiroshima i Nagasaki, aquell fatídic 6 d'agost en què l'home va deixar de ser home per ser un assassí, un salvatge, que va decidir que la millor forma d'acabar amb una desgràcia era provocant una més gran.
1: Sí, pensa una cosa que va dir l'Eudald Carbonell, molt interessant. Va dir que encara no som humans. I realment, quan veus tot el que som capaços de fer, tant el bo com el dolent, dius, potser té raó.
0: Déu-n'hi-do, que maco, no? En el fons, que encara no som humans.
1: Encara no som humans.
0: Quan fem coses tan terribles.
1: Exactament.
0: Vol dir que hi ha l'esperança que algun dia ho siguem, i si som humans de veritat no farem ja aquestes...
1: És el rerefons, aquest encara és el que et dona l'esperança.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha poesia a tot arreu,
1: A tot arreu, Miqui. És sorprenent la manera... Bueno, aquí entraríem ja en un debat molt llarg, que potser no és tan important, sobre si la poesia és un gènere literari o no, i si és a tot arreu, perquè hi ha molta gent, i jo potser m'alineo amb aquests, que la poesia no és purament un gènere literari. És una altra cosa que fa servir, evidentment, la paraula per projectar-se. Però que no es pot parlar de la poesia com d'un gènere literari. Però ja et dic que és un debat.
0: Perquè va més enllà, vols dir, en aquest cas, no?
1: Ve de més enllà, sobretot. Ve de més enllà. Ve de dins. Llavors, ve de dins és un sentiment... Bé, no vull entrar a fer servir cap mena de paraula, però ve de dins i fa servir la paraula per projectar-se. Però ja et dic que li hem de donar la importància que tingui, que el debat és molt llarg, hi ha gent perfectament contrastada a favor, hi ha gent perfectament contrastada en contra. Per tant, el que hem de fer és fer poesia. Això és el que hem de fer, sigui o no un gènere literari. Però que t'he tallat, disculpa.
0: No passa res. Això va de crits positius i crits negatius, i bé, doncs ara passem d'aquest tan interessant que deia l'Andreu a la segona de les opinions de la Lourdes sobre les grans desgràcies que l'home ha provocat o ha ajudat a provocar, que és el nazisme, com a segona cosa, que després no sabien que el nazisme, en aquell moment no sabien que el nazisme acabaria provocant altra gran desgràcia molts anys després, com és a l'actualitat, aquesta revenja, no?, d'Israel.
1: Sí.
0: Aquest oblit del que han patit ells, o amb l'excusa de no tornar a patir, ser monstres, no? I em sap greu parlar en plural, però clar, és que són 80% de votants, 80% dels vots a favor del tarat del Netanyahu. Fa molt de mal.
1: Vigila que aquestes dades s'agafen amb pinces. Qui s'atreveix a votar en contra de Netanyahu?
0: Ah.
1: Quina persona pública s'atreveix a intentar aconseguir vots en contra de Netanyahu o d'un altre partit? Se la juguen.
0: Sí, sí.
1: Els hi va la pell.
0: Això ho he pensat moltes vegades. Sí. Qui s'atrevia a no sortir a aixecar el braç quan passava Franco?
1: Exacte.
0: O qui li diu a Trump l'emperador va desnudo, no?
1: Exactament, sí.
0: Ningú s'atreveix perquè la gent, doncs, tenim uns mecanismes de defensa pronunciadíssims. Sí. I la Lourdes acaba, doncs, amb el tema de la colonització d'Amèrica, que ella diu que tant una com l'altra, la de dalt i la de baix, la del nord i la del sud, va ser molt trista i molt salvatge.
1: Sí, va ser una barbàrie. És una barbàrie vista des dels nostres dies.
0: Sí.
1: Per una persona del segle XV i XVI, probablement no va ser tan barbàrie, perquè pensa que s'enfrontaven dues cultures que feien, si fa o no fa, el mateix. El que feien els indígenes de Sud-amèrica i de Centroamèrica eren també salvatjades brutals. Però, evidentment, els espanyols no haurien d'haver anat allí d'aquesta manera. Haurien d'haver anat allí... Exactament. Haurien d'haver anat amb la cultura i amb Son de Pau. I van anar allí a enriquir-se. I també s'ha de dir, hi van anar el millor de cada família. Què esperaven?
0: I no només van anar així, sinó que a sobre van anar amb l'hipocresia. Perquè aquest enfrontament ni tan sols és directe. És a base d'enganyar el pobre indígena, fer-lo de menys, no? Donar-li això, uns mirallets perquè es pensi que li estàs donant, no?
1: Sí, sí.
0: I l'indígena, doncs, en aquell cas no coneix això i li agrada, però l'altre ja té tota la intenció d'enriure-se'n, no? D'enganyar-lo, de menysprear-lo, més enllà de que hi hagi un intercanvi, vull dir, totalment desproporcionat, a sobre és ja donar per sentat que serà tan burro com per no adonar-se'n de... I llavors, és ja una prepotència, no? Vaig allà, no amb ànims de com deies tu, de compartir el que aquí la cultura doncs era, a Espanya ja era important, no, no vaig allà a robar com ara ha fet el Trump a Venezuela, dir, vaig a robar, vaig a endur-me l'or, vaig a endur el que trobi, i bé, hi ha una salvedat, hi ha uns quatre salvatges allà que em molesten, doncs, en fi, d'això han passat 500 anys i no ho sembla perquè no hem après res.
1: No hem après res, han canviat les formes, es mantenen els objectius. Sí, sí.
0: Deia que tu havies coincidit amb el Martí amb la Pesta Negra, quines altres dos?
1: Jo he de reconèixer que m'he informat perquè no sabia ben bé què triar. La primera és la Pesta Negra per la gran mortalitat que va causar. La segona que he trobat i m'ha sorprès és la grip espanyola, que va causar també, no ho recordo,
0: sí, sobre 50 milions de morts.
1: Sobre 50 milions de morts, que és una burrada també.
0: Entre 50 i 100, diuen.
1: I estem parlant de principis del segle XX. És realment...
0: Saps qui estaria content aquí? Aquell ministre d'Interior japonès que va dir que la gent vivia massa. Aquest estaria content aquí.
1: Diuen que tenim alada, és increïble. Pues aquestes són les dues que jo aportava. La tercera que aportava era d'un sisme, no recordo el nom, és un sisme que va causar 850.000 morts també a l'edat mitjana. Sí, no recordo el nom.
0: I també deies doncs, això que hem comentat fa una estona, el genocidi de Gaza.
1: Evidentment, no deixa de ser una mica una repetició de la guerra entre moros i cristians de l'edat mitja. En aquest cas hi ha Israel pel mig, que no són ni moros ni cristians, però és el mateix, és l'aliança dels Estats Units, dels blancs amb Israel contra el món musulmà. És el mateix que va passar a l'edat mitja.
0: Tu no trobes, Andreu, ja estem acabant, eh? Això passa molt ràpid, com sempre. Tu no trobes que és una cosa que costa d'entendre que tanta gent voti aquests salvatges, que encara fan servir una cosa estructurada com és el vot, no? Uns salvatges, però seguint la legalitat que s'inventen, que se salten, que prostitueixen, però seguint la legalitat. Es pot entendre això?
1: Ells volen manar. Aquests líders volen manar. La manera de manar, la manera d'arribar al poder els és igual. Mentre arribin al poder, ells faran servir el mitjà que calgui. Jo no acabo d'entendre, la veritat, aquesta mentalitat, aquest comportament, aquesta manera de fer. Tanta crueltat, tant odi, no, potser perquè jo no el tinc. Jo em puc enfadar molt, em puc barallar, puc discutir, que em passa.
0: Però Fred, no pots això, doncs, entendre que algú faci tot un pla d'extermini d'un altre poble. No? Jo acabo dient, doncs, jo també havia pensat com la Lourdes el tema del nazisme, el genocidi actual que està patint Israel, perdó, que està patint Palestina i Israel, i per mi hi ha una cosa molt concreta que ha fet molt mal a la humanitat, que és la propietat privada, i a partir de la propietat privada, o conjuntament, les fronteres, i assumir que tu ets d'aquí i no t'has de moure d'aquí si no ets que ets molt ric i vens a oferir pasta. Si ets un pobre mindundi, queda't allà a morir-te i no molestis. Tot això, com deia abans, estructurat i per llei, i tot molt, molt desgraciat i molt maco. Això no ho entendré mai i crec que és una de les grans desgràcies de la humanitat, que a més es diu molt poquet.
1: Sí, però és un problema molt difícil, perquè la propietat privada arrossega una història, arrossega esforços de molta gent, que com els hi treus?
0: En fi, el senyor Félix Rodríguez de la Fuente tenia un gran programa que intentava explicar-nos aquestes i altres coses, on deia que els animals eren bastant millor que nosaltres. Bona nit, Andreu, moltíssimes gràcies. Ha estat per mi un plaer avui compartir aquesta estona amb tu. I quan vulguis, quan et vulguis escapar qualsevol dilluns, Doncs ja saps, qualsevol dilluns per escoltar-ho en dimecres.
1: Gràcies a tu, Miqui, perquè com a col·laborador em sento pues, afalagat de poder participar i avui amb aquest extra. Així que gràcies a tu.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Una setmana més amb tots vosaltres, amics del country de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. En Leonard Cohen va composar un bonic vals texà. Es diu Tennessee Waltz i ens interpreta ell mateix. Jo estava ballant el vals de Tennessee amb la meva estimada. Llavors va venir un amic meu. Els vaig presentar i ell, amb aquell vals, em va prendre el meu amor. Aquella nit la recordaré per sempre més. La nit i el vals de Tennessee. Estic encara trencat. El meu cor, malgrat els anys que han passat, encara és fosc. Tot bé per aquell maleït vals de Tennessee. Leonard Cohen i Tennessee Waltz.

Quina balada més dolça i trista ens canta ara Roy Orbison. California Blue, California Trista. Ens diu que no hi ha sol. La pluja va caient tota la nit i jo estic lluny de tot, somiant tot sol, sense res a fer. Vaig seguint el meu camí i sempre pensant en tu. Quan surti el sol, tornaré. Vull tornar amb tu. Ell sap que és un hostatge d'un amor que cada dia floreix més i més, malgrat la distància. Ell va veient que el temps se li escola com la sorra entre els dits. Vinga, va, Roy, posa'ns un pèl tristos amb California Blue. Roy Orbison.

ens canta ara Brady Seals, Country as a Boy Can Be. Soc un camperol, com un noi de camp ha de ser. Parla de les feines que un noi fa al camp i ell es sent molt, molt orgullós de ser un noi camperol, que quin diria en pagès. Country as can be, Brady Seals.

Cover of the County, el cover de la regió. Ens la canta en Kenny Rogers. El pare d'en Tommy, abans de morir a la presó, li fa prometre al seu fill que no faci mai el que ell ha fet, barallar-se. Diu que no fer-ho no és signe de covardia. Més al contrari, és lluitar per ser un home. Un dia, però, en Tommy, al tornar a casa, veu a la seva dona violada per 3 cowboys. En Tommy entra al salon i quan surt, cap dels 3 és en Peggy. Demana perdó al seu pare, tot dient-li que hi ha coses per les que un home sempre ha de lluitar. Cover of the County, Kenny Rogers.

Beara, Colin Ray y Every Second, cada segon. Ens tenim que sentar i parlar. Doncs et confesso que cada segon que no ets amb mi, penso en tu. Cada segon, cada minut, cada hora i cada dia. Et proposo un brindis, amb molt poca llum. Et proposo escoltar la nostra música i tenir els nostres cors molt junts. Cada segon, cada minut, totes les hores de tots els dies. Doncs cada segon, cada minut, cada hora i cada dia t'estimo més. L'amor em penetra fins al moll de l'ànima a cada segon. Every second, Colin Ray.

Anem ara a una cançó de fa molts, molts anys. Es diu Forever and Ever, Amen. Per sempre més. Ens la canta Randy Travis. I ens diu que pots pensar que dic bajanades. Jo he dut una vida dissortada i malaltissa. T'han dit que sóc salvatge i molt, molt lliure. Potser no et creuràs que el meu amor és per sempre, però t'estimaré fins a la mort. I no em cansaré de repetir-ho per sempre. Què us sembla? Ens el creiem? Lo cert és que ho diu molt seriós. Randy Travis i Forever and Ever. Amén.

0: Zac Brown, ladies and gentlemen.
1: Bé, amigues i amics, me'n vaig i us deixo amb un vals texà que ens canten els Bellamy Brothers i que tots coneixeu. Es diu I Need More of You. Ens diu la lletra que vol i necessita molt més de tu. Amics, fins la propera setmana. No em falteu, molta salut.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
2: Aquest programa ha estat editat per el tècnic de so Iker Momonke.
1: Ben trobats, amics del country de Ràdio Castelldefels, una setmana més. Us parla Ramon. Comencem avui amb Clay Walker i amb No puc dormir. I can't sleep. No puc dormir. No arriba mai l'albada. Ella va marxar sense ni tan sols fer-me una picada d'ullet. Tu ja em vas dir que no duraríem molt. I jo no em vaig empassar el meu orgull. T'he perdut. Ara ho sé. I a les nits no puc dormir sense tenir-te al meu costat. És del tot impossible. Una altra nit sense dormir. No puc dormir. I cannot sleep. Clay Walker.

Avui he tornat a estimar-te. Today I started loving you again. Ens ho diu a Merle Haggard. Avui he tornat a estimar-te. Vaig pensar que sense tu me'n sortiria. Però després d'un milió de llàgrimes i després de molts dolors, avui torno a estimar-te. Avui ho deixo tot enrere per començar de nou a estimar-te. Avui he decidit que he tornat a estimar-te. Today I started loving you again. Merle Haggard.

Pay me my money down. Paga'm els diners que em deus. Ens la canta en Bruce Springsteen. Després d'una picabaralla en un bar, ell creu sentir la veu del seu capità dient: paga'm el que em deus o vés a la presó. No és cap bajanada. Havien begut molt en un salon i, tossuts com una mula, va insistint en que volen els seus diners. Paga'm, paga'm, paga'm el que em deus. Amb la veu d'en Bruce Springsteen us deixo amb Pay me my money down.

Blame it on your heart. Culpa al teu cor. Ens ho diu Patti Loveless. Tu no diferències el bé del mal. Tu no diferències l'amor i l'odi. L'amor ja ha marxat. Tu i les teves mentides. Jo només volia ser el teu únic amor i he rebut a canvi soledat. El meu somni s'ha enfonsat. Culpa de tot, el teu cor. Segur que algú algun dia et farà el que m'has fet a mi, però no em truquis. Doncs jo ja no seré amb tu. Culpa a les teves mentides i culpa al teu cor. Blame it on your heart, Patti Loveless.

Don't Rock the Jukebox. No posis música rock. Ens la canta Alan Jackson. No posis música rock. El meu cor en aquests moments no està preparat. Estic sol. La meva noia m'ha deixat. Posa'm, sisplau, una cançó country. Estic abatut i sol des de que va marxar. Necessito una cançó lenta, no un rock. Res millor que una trista guitarra per ofegar els records. Toca'm una cançó country, no un rock. Don't Rock the Jukebox, amb Alan Jackson. Don't rock.

The Cheeks ens canten ara Sense tu, Without you. He perdut el camí. Em vas prometre estar amb mi tota la vida i m'acabes de deixar. Mentides i més mentides. I ara què passa amb mi? El meu cap intenta dir-li al meu cor que estic millor sense tu, però no ho aconsegueix. El meu estat és lamentable, però ho superaré. Ho superaré i segur que un dia tornaré a estimar i algú m'estimarà. Amics, us deixo aquesta nit i us espero la setmana vinent. Cuideu-vos molt. Without you, I'm the Cheeks.

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country.
1: Trescat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia que en riu que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontrolis dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: Un milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que esbufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
3: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la Cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri? I per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
4: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
5: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
4: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
2: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural dels Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
6: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
7: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo. And I thank you. Working
6: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar, atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové, el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà, o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, el Segrià, amb afectacions d'entre el

0: crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
1: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros... Però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
0: La collita comença aquest any dues setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits. 3CAT Info. 3CAT
2: Info. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
3: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
2: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb tres sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
3: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
2: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
4: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
2: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
6: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
2: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li Llac Amèrica.
5: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang.

0: Tenim aquesta entrada de pols sahariana. Vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a Ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a Ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
3: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
1: 3Cat Info.
2: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
4: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
2: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
5: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
2: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
6: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
2: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
7: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
8: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
9: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
7: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
10: Do not dread darkness.
2: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
11: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
2: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
12: 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
13: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
12: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
13: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
12: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
14: Obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep hereu.
2: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
15: La figura es diu Lusurio i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
16: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
17: Ha estat una bella cosa.
18: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
15: Els dos pobles estan agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lusurio hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
2: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
19: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
2: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
1: Esports.
2: Amb David Ubach.
20: El porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça.
17: Livakovic, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
20: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
17: Més futbol.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
21: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info.
17: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès, en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
22: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
17: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
17: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha reafirmat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
23: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
17: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
1: 3CAT Info.
24: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres a tothom. Una jornada que ens llevem amb 17 graus a Olot, 21 graus a Figueres i 22 graus a Gandesa. I sobretot ens llevem amb la mirada posada a la Serra de Collserola, a Barcelona. Una 60ena de dotacions dels bombers continuen treballant per intentar estabilitzar el foc forestal que es va declarar ahir al vespre, que en principi es deia ahir a última hora que estava en vies d'estabilització. Veurem quina és l'última hora, així que comencin a donar explicacions i així que puguin també reprendre la feina als mitjans aeris, però el que sí que sabem és que hi ha 35 persones desallotjades i 15.000 de confinades. 15.000 veïns de dos barris a qui s'ha demanat que es quedin a casa. De seguida en parlarem, però abans, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta això avui?
1: Respecte a l'incendi, jo crec que pinta bé, perquè ara el vent és molt feble, les humitats són molt altes, fins i tot pot escapar-se alguna goteta, i això doncs serien condicions bones perquè els bombers poguessin treballar en l'extinció d'aquest incendi al llarg d'aquest matí. I seguirà així, avui el dia serà variable, més nuvolada, sobretot al matí, amb algunes gotetes, amb alguns petits ruixadets que apareixeran al litoral i prelitoral i que reapareixeran d'un altre cop a la propera nit. A la tarda hi haurà més clarianes i avui serà un dia entrenyinat, una miqueta encalitjat per la presència de pols en suspensió i amb xafogor acusada. Per tant, un dia que no semblarà d'estiu, però que serà estiu perquè farà una mica de calor.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, per l'incendi, deies, raonablement bones perspectives, eh?
1: Sí, sí, jo crec que ara aquest matí, sí, treballaran bé.
0: Que bé. Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Bones notícies, per tant, d'això. Avui els bombers, en teoria, ja ens havien dit a última hora d'ahir això, que podrien donar per estabilitzat aquest incendi que va neguitejar bona part de Barcelona, bàsicament perquè la fumarada se la veia des de diferents punts de la ciutat. Insistem que aquest foc va fer confinar 15 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana davant del risc. 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, 15.000 persones a qui ara mateix s'ha demanat que es confinin, davant, evidentment, del risc que les flames s'acostessin a les seves cases o de respirar molt de fum. I hi ha 35 persones a qui es van desallotjar de manera preventiva.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid, no sé si és per l'aire o el que sigui, però superràpid.
0: És el que explicaven alguns d'aquests veïns. Veurem què passa, avui, perquè insistim que els bombers deien ahir a última hora que estaven vies d'estabilització. Això vol dir que encara no està estabilitzat i molt menys controlat, però que les coses no pintaven del tot malament a l'espera de què passés aquesta nit en què la humitat havia de baixar. El Tomàs Molina ens deia ara que les previsions d'avui són raonablement optimistes i anirem en directe de seguida a Collserola per veure quina és l'última hora d'aquest incendi que, insistim, manté confinats 15.000 veïns i 35 persones desallotjades. Un incendi que ahir va generar no una, sinó dues avisos al mòbil. Va haver-hi dues alertes als mòbils als veïns de Collserola i això, evidentment, s'està comparant amb el que ha passat aquests dies a Tarragona, amb els últims episodis d'aiguats, el de dilluns i el del cap de setmana, on no es va enviar aquestes alertes al mòbil. El govern de la Generalitat insisteix que tot es basa en unes previsions meteorològiques molt precises, però que, evidentment, tot això pot canviar en qüestió de minuts.
4: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: És el que deia la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Alguns alcaldes dels municipis més afectats diuen que sí que van trobar a faltar algun avís. En canvi, per exemple, l'alcalde de Tarragona, aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, evitava fer sang.
5: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
0: És el que ens deia aquí l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en declaracions aquí, dèiem, al Matí de Catalunya Ràdio. I el que continua embolicant-se és l'actuació de la Policia Nacional contra un jove aficionat del Barça abans del partit amb l'Elx. És aquest nano a qui li van fer treure l'estelada, és un nano a qui es retira del grup amb el qual estava, a qui es colpeja amb porres, aquí redueix a terra i fins i tot un cop el tenen reduït, se li continua pagant.
6: En les imatges, de fet, es veu clar com, de fet, altres agents de policia intenten, en certa manera, frenar l'actitud, diguem-ne, desproporcionada dels seus companys, no? I, evidentment, doncs, aquest és un dels casos claríssims d'un ús desproporcionat.
0: Això és el que ens deia el Xavi Torrents, que és sociòleg, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, que va ser assessor del Congrés en la llei justament sobre la xenofòbia i sobre la intolerància a l'esport, i que ens deia això, que és un cas de desproporció policial de manual. El que sabem d'aquesta història és que el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació per si va haver-hi aquest ús desproporcionat de la força. Avui en parlarem amb el Josep Rosell i Foses, que és advocat i cofundador d'Acció Cassandra. Acció Cassandra és qui ha presentat una denúncia per aquests fets. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, també a les 9, parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Li preguntarem per diverses qüestions sobre la taula, aquest inici del curs polític, aquesta polèmica, per exemple, sobre les estelades. Junts ha demanat explicacions al Ministeri de l'Interior, però també parlarem d'immigració, perquè l'altre gran tema dels últims dies, de fet, de les últimes setmanes, per descomptat, continua sent Ceuta.
7: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: I embolica que fa fort. Primer sentíem la ministra de Defensa dient que el CNI, els serveis secrets espanyols, sí van fer informació, sí van traslladar informació que s'estava preparant aquesta entrada massiva a Ceuta procedent del Marroc, i després el ministre de l'Interior dient que no tenia cap informe sobre la taula al voltant d'aquesta qüestió. En qualsevol cas, després, la ministra Robles sí que és veritat que va matisar, que va dir el CNI fa tot tipus d'informació, és a dir, no té per què ser un informe escrit que arribés a la taula del Ministeri de l'Interior, però la ministra de Defensa, de qui depèn els serveis secrets, insistia que sí que hi va ser aquesta informació. Avui, per cert, un altre ministre, la de Migracions, Elma Saiz, tornarà a Ceuta, en teoria, per fer seguiment d'aquesta crisi. I també és notícia d'aquestes últimes hores, el Canadà contraataca i planta cara als aranzels de Donald Trump.
9: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, effective September 8.
0: És el ministre de Finances canadenc, François-Philippe Champagne, que anuncia aranzels de represàlia a partir del 8 de setembre. De les últimes hores també hem d'explicar i de lamentar molt la detenció d'un entrenador de vòlei acusat de violar una noia de 15 anys a Palma. El jutge també li ha imposat una ordre d'allunyament. Tot això marca les primeres hores d'aquest dimecres. Ho expliquem aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia en què després de la pedregada es reprèn també, una vegada més, i es va reprendre ahir, però avui tenim una única etapa de la Vuelta que es disputa a Catalunya. Els ciclistes sortiran des de Falset i acabaran a Roquetes. I si parlem d'esports, a banda de la polèmica de les estelades, a banda de la pròxima jornada de Lliga, una de les declaracions que han circulat més a les últimes hores és aquesta.
10: Xavi Hernández.
11: Xavi.
10: Yeah, Xavi like chocolate.
11: Yes, okay, thank you very much.
0: És el que deia Xavi Hernández ahir en la presentació com a nou seleccionador dels Països Baixos quan li demanaven com es pronuncia el seu nom i el seu cognom. I sobretot, una altra de les notícies tristes de les últimes hores, l'adeu a la reina del country.

Ha mort Dolly Parton als 80 anys d'un càncer. Durant una setmana s'abaixarà la bandera americana a tots els Estats Units, segons ha anunciat Donald Trump. Paul McCartney, Beyoncé, Sabrina Carpenter o, evidentment, Taylor Swift han lamentat la seva mort. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. Per cert, ara que parlàvem de Beyoncé. La cantant nord-americana ha anunciat que donarà $1 milió a Colòmbia per ajudar a la reconstrucció del país després del terratrèmol.

0: Les 7 i 10 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Aitor Arriaga, Carlos Tavera, Eva Pomares i Joan Guirado, però de moment fem un cop d'ull als titulars. M'has espantat, Marc. Fem cop d'ull als titulars, deia. Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: En vies d'estabilització.
2: Una seixantena de dotacions dels bombers han treballat aquesta nit a Collserola per apagar l'incendi que ja ha arrasat 35 hectàrees.
3: El foc està en vies d'estabilització i n'hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torrebaró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament.
0: Anem a Collserola, Cristian Roldán.
4: Durant tota la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre de l'incendi de Collserola i evitar que les flames tornessin a avançar. Les tasques s'han centrat sobretot a remullar els focus secundaris, buscar punts calents i reforçar els diferents flancs del foc. Una feina que s'ha pogut fer amb unes condicions de vent més favorables que les de les hores anteriors. El cap del Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamut, detallava la importància del vent.
5: El problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia que en Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
4: Ara, amb les primeres hores de llum, els mitjans aeris tornaran a la zona i serà el moment de valorar l'evolució del perímetre. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es defensa.
6: El govern de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, deia ahir que l'enviament d'aquests missatges es decideix de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat.
2: Paneque afegia que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu assegura que s'analitzarà el que ha passat.
7: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
3: Pràcticament tots els grups han demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè expliqui com s'han gestionat aquests darrers episodis de pluja.
0: Demanen ajudes.
6: Els municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, afectats per la pedregada de dilluns, avaluen els danys en propietats públiques i privades. I alcaldes que demanen al govern que gestioni ajudes per al territori.
0: Anem a Tarragona, Ricard Boigas.
8: A Móra d'Ebre, la pedregada va causar molts desperfectes. L'alcalde Rubén Viernés diu que demanaran ajudes.
9: Demanarem aquesta previsió de que es pugui treure alguna línia especial, si hi ha alguna línia de zona catastròfica, etc.
8: A Tarragona, parts i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, les dues dones ferides, mare i filla, per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. L'Ajuntament de Roda va comunicar ahir que se'ls havia retirat el suport vital. Després van haver de rectificar perquè Salut va concretar que continuaven en estat crític. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten dos minuts per un quart de vuit, s'emboliquen.
2: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska en versions sobre l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar.
3: La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés, Robles ha admès errors però no exculpa el CNI. Diu que van avisar a Interior que s'estava preparant una entrada d'emigrants però admet que l'efecte crida a les xarxes va desencadenar una allau de persones impossible d'aturar. És el fet al que s'agafa Fernando Grande Marlaska per negar que tingués informació del que va acabar passant.
11: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
12: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
10: I tot i evitar acusacions directes contra el Marroc, Robles s'hi ha insinuat la seva responsabilitat per omissió i ha retirat una vegada més que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Coincideixen.
6: Tant oposició com socis d'investidura han criticat la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern espanyol. Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, han retret a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
13: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
14: Diría que el president Sánchez no ho ha fet bé. ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
15: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
2: Els socis de Suma han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà un augment.
0: Doncs parlant justament d'això, endureix.
3: El govern espanyol, les polítiques migratòries, tal com li demana la Unió Europea.
0: Àlex Giral Robert.
16: El Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. Els textos preveuen un primer filtre a la frontera com a màxim de 3 dies i la retenció de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, juristes i ONGs temen que les reformes puguin afeblir els drets dels immigrants. Quim Claveguera, advocat expert en estrangeria, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
17: Aquest està en instal·lacions policials. Com es farà?
18: Hi ha terminis que s'acurten molt més en detriment d'aquestes persones.
16: El govern espanyol encara ha d'enllestir les propostes abans d'enviar-les al Congrés. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Investiga.
6: El Ministeri de l'Interior s'hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada abans del partit contra l'Elx.
0: Joan Vilaplana.
19: El ministre Fernando Grande Marlaska ha evitat condemnar-ho, tot i que admet la possibilitat que la policia s'extralimités.
20: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza.
19: Marlaska ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Des dels comuns li han demanat que expliqui si considera l'actuació policial adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri. A Catalunya el govern sí que ha condemnat l'actuació policial i també han mogut fitxa alguns col·lectius. El grup d'advocats Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades al Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I per sorpresa,
2: el director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada, que hauria estat ahir.
3: El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre la guerra amb l'Iran.
0: Amenaça.
6: Putin amenaça les empreses de confiscar-les si no protegeixen prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wilberries, ara ataca la competència. Ozon.
0: Moscou, Cristina Solies.
21: Els drons no són l'única amenaça per als empresaris russos. Putin, en comptes de protegir-los, ha firmat un decret que permet confiscar qualsevol actiu d'una empresa si no garanteix la protecció de les seves instal·lacions o eternitza les reparacions. La mesura inclou refineries, magatzems o fàbriques. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, defensa que no han tingut alternativa.
22: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
21: D'aquesta manera, el Kremlin obliga les empreses a restaurar les seves plantes, tot i el risc que els drons ucraïnesos les tornin a atacar. L'incentiu principal serà mantenir-ne la propietat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I dol als Estats Units. Back.

0: box of rags someone gave us, and how my mama put the rags to you.
1: Per la mort de Dolly Parton als 80 anys, a més de ser la reina del country, la cantant va ser una icona cultural venerada al país.
2: Marc Ruiz.
3: Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston. És només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i una també de les 25 que va col·locar el número 1 de les llistes de country. Jolene és un altre dels seus hits versionats per cantants com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama del 2022.
4: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta.
3: El president nord-americà Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I nous incentius.
6: El govern en posarà sobre la taula per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'Obstec, el majoritari, de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament.
5: Més detalls, Maria Costa.
7: Falten gairebé 15 dies perquè comenci el curs escolar i el més calent és a l'Aigüera. Els sindicats mantenen la vaga prevista pel 8 de setembre, mentre el govern diu que ha treballat intensament perquè l'inici del curs escolar sigui amb la màxima normalitat possible. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, diu que procuraran incentius per les colònies.
8: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa. Des del departament es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi.
7: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb tres sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Detingut.
9: Un entrenador de vòlei acusat de violar una menor d'edat a Palma. Els fets es remunten al mes de juny, quan l'home, que tenia 23 anys, va convidar la noia de 15 a dinar a casa seva. Feia 3 anys que l'entrenava.
5: Caterina Carmen Jaume.
10: L'entrenador va convidar la Nina i una amiga a sopar, però l'amiga se'n va anar abans i quan la jugadora va quedar tota sola, ell la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. Després la va amenaçar perquè no ho expliqués a ningú, però el canvi de caràcter de la Nina de 15 anys va despertar sospites a la família fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial i li han imposat un ordre d'allunyament. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I atenció amb això, nou reglament.
1: Col·lectius de motoristes critiquen la nova normativa de circulació que els obliga, per exemple, a portar guants a totes les vies interurbanes o que els prohibeix conduir amb sandàlies o xancletes.
6: Troben que el nou reglament general de circulació de la DGT és insuficient perquè posa massa el focus en la responsabilitat individual dels conductors i reclamen a l'administració que també assumeixi la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
11: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran a l'administració que el nostre. Per l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
9: El nou reglament entrarà en vigor l'1 d'octubre i també farà que els cascos homologats passin a ser obligatoris.
5: Distingida.
1: La residència de gent gran de Gràcia a Barcelona com el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més.
6: És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics o de gestió públics catalans. Així ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
12: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
9: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu que viu al centre des de fa 3 anys.
13: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
5: A les 7 i 22 minuts parlem d'afectacions.
1: Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb més danys és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més malmesos s'ha perdut més de la meitat de la collita.
5: Jordi Barranca.
14: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Els danys es concentren sobretot al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
15: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà, o passat l'endemà se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
14: La pluja també ha tocat cultius com l'olivera i els ametllers. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: També el Segrià i la Noguera.
6: Aquí les tempestes van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% a la fruita. Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssec tardans i pera, que quedava per collir.
5: 5.000 tones de figues.
9: És el que es preveu collir aquest any a Catalunya, la majoria a les comarques de Lleida. És un cultiu a l'alça i això n'ha fet baixar els preus. La collita, que acaba de començar, s'ha avançat, de fet, un parell de setmanes per la calor.
5: Noèlia Caselles.
2: En els últims anys s'han multiplicat les hectàrees dedicades a la producció de figues a Catalunya, però també han crescut en d'altres zones de la península i a països com Grècia i Turquia. I que n'hi hagi més quantitat fa que en baixi el preu, cosa que perjudica els pagesos que s'hi dediquen. Àlex Lledonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
16: El marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc. Per dir quasi bé, escàs.
2: La calor, a banda d'avançar la collita, també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, no ha afectat la dolçor. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: 5 minuts, ara mateix falten de 7:45. Parlàvem abans de tot aquesta història al voltant de les estelades abans del partit del Barça. Bon, l'informació estrictament esportiva. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
17: Bon dia.
5: Sabem que el Barça ha fitxat un porter per ser suplent de Joan Garcia. L'ex del Girona, fins ara el Fenerbahçe, Livakovic, passa avui revisió mèdica.
17: La intenció és no cedir-lo, però la seva incorporació dependrà de el fair play. El porter de 31 anys li costa al Barça 2 milions d'euros i mig milió més en variables. Firmarà per 4 temporades. Xavi Espar tindrà fitxa del primer equip.
5: I després tenim una altra polèmica que veiem com evoluciona, però el Barça medita si fer demà el partit a l'estadi contra l'Atlètic Club l'homenatge que tenia previst fer als jugadors que van guanyar el Mundial.
17: Tot això arran de l'actuació contundent de la policia contra els aficionats del Barça. A ells, dins la directiva blaugrana, hi ha dubtes de la viabilitat d'aquest reconeixement als 8 jugadors que van aconseguir ser campions del món.
5: Veurem què passa. Hi ha una campanya organitzada al voltant d'aquestes protestes de la Policia Nacional, ho dèiem abans. En fi. I, mira, parlant de polèmiques, Mourinho debuta avui al Bernabéu en partit de Lliga.
17: Ja no és polèmic davant la Real Societat. Això és el que diu, davant la Real Societat a partir de les 9. És un Mourinho conciliador.
18: Des de hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
17: Aquest nou Mourinho afirma que respecta els àrbitres, que no veuen el col·lectiu arbitral amics de Negreira. Jugat a primera, València 0, Betis 1. El València arriba a un acord amb el Girona per fitxar el defensa Renau Martínez.
5: I Xavi assegura en la seva presentació com a tècnic dels Països Baixos que serà fidel a l'estil Barça.
17: Diu que el futbol del Barça i el dels Països Baixos s'han retroalimentat.
19: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és, d'alguna manera, tornar a això.
17: A la Premier, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat del City al Tottenham, 87 milions d'euros, més 13 en variables, i a la Vuelta Pogacar guanya la quarta etapa, surt avui com a líder de la General, gairebé 3 minuts i mig d'avantatge sobre Roglic. Avui cinquena etapa, 173 quilòmetres a Catalunya, entre Falset i Roquetes.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
21: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? Ets dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre... Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
22: Què et passa?
23: Que no em tanca la maleta.
22: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
23: Bé, si trec uns quants banyadors...
22: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
24: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
22: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
27: 4, 5, 7, 48 i 50. I els sols, el 4 i el 5.
26: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, avui mai més ben dit, amb el Giovanni i companyia.
0: Hola, nen, va. Esto todo se ha acabado. Venga, Vinga, cony.
5: Un dels objectius d'aquest curs serà millorar els resultats educatius dels alumnes, que en els últims anys són dramàtics.
3: Sí, com dèiem, hi haurà més professors a disposició dels centres educatius i tiren endavant mesures com la prohibició de l'ús del mòbil a primària
4: molt
3: o secundària.
4: Bé, molt bé, a poc a poc se'n van adonant de les coses.
3: Exconsellera Irene Rigau, bon dia.
4: Ara a veure si pel curs que ve incorporem una novetat, que serà no tractar els nens com si fossin idiotes.
7: Bueno, no es faci il·lusions, exconsellera, que...
4: A mi no em parlis així, maco.
7: Ai, perdó, però sí.
4: A mi no em parlis així. Però si vols alguna cosa, aixeques el dit. Però com ho fas, molt bé. Que no et van ensenyar mòduls a classe o què?
7: Perdoni'm, perquè no... És veritat que no...
4: Quant de temps hem estat fent el burro, fent classes amb les pantalletes i els mòbils i els ordinadors i les PlayStations, o com es digui.
7: Les PlayStations. No, jo diria que no n'hi ha a les classes.
3: No s'ha arribat a fer classe PlayStation.
4: I després, l'educat generació...
8: Game Boy sí que hi havia, a l'època nostra.
7: Sí. Home, però no les podies treure a mitja classe, la Game Boy, no?
4: Ricard,
8: ah, sí? Més allà una mica així, no? Amb el
4: Tetris. Mai ha sigut allò una eina educativa. I després d'educar generacions senceres inútils, i de fer 1.000 informes, 1.000 estudis, 1.000 exàmens, arribem a la conclusió que hem de tirar enrere i fer-ho com abans.
5: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Ara mateix són 7:45 i tenim novetats importants i novetats positives sobre l'incendi de Collserola. Última hora, Mar Riera, bon dia.
1: Bon dia, doncs sembla que estaria estabilitzat. Una 60 de dutxes dels bombers han treballat tota la nit i han pogut estabilitzar les flames. Ara al matí s'enlairaran els drons per veure els focus que encara continuen actius i després s'activaran els mitjans aeris. Tots els detalls de la feina feta aquesta nit els donarà a partir de les 8 del matí el tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle.
0: Gràcies, Mar Riera. Aquesta és l'última hora. Tenim estabilitzat l'incendi de Collserola i els bombers esperen controlar-lo aquest matí. Ahir el que ja s'avisava, que ja s'apuntava, que la cosa pintava raonablement bé. El Tomàs Molina ens deia a primeríssima hora que les condicions avui serien favorables, les condicions meteorològiques. Un incendi que, de moment, manté 15.000 veïns confinats i 35 evacuats.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment. Tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui.
0: És el que deien alguns dels veïns al voltant d'aquest incendi de Collserola. L'alcalde Collboni agraïa la col·laboració del personal.
4: Agraï també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de foc.
0: I mentrestant cueix encara la polèmica per no enviament d'alertes al mòbil, de les famoses S-alert, per advertir de les fortes tempestes dels últims dies a la Costa Daurada. Ahir se'n van enviar dues S-alert als veïns més afectats per aquest incendi, però en les pluges dels últims dies a Tarragona, el cap de setmana passat o dilluns, no va ser el cas. Ahir des del govern, la consellera Sílvia Paneque advertia.
5: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un S-alert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: I avui, sobre la crisi de Ceuta, la Diputació Permanent del Congrés votarà la compareixença de Pedro Sánchez i 10 dels seus ministres. Serà després que dos d'aquests ministres, els titulars de Defensa i Interior, oferissin versions bastant diferents de si els serveis secrets espanyols havien avisat o no que s'estava preparant una entrada massiva de persones des del Marroc cap a Ceuta.
6: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
7: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: Tot això mentre es multipliquen a aquesta hora les mostres de condol, de reconeixement, de record cap a Dolly Parton.

0: llegenda del country, figura venerada dins i fora dels Estats Units, ha mort als 80 anys. El propi Donald Trump deia que durant una setmana les banderes a tots els Estats Units estaran a mig pal. També hi ha hagut homenatges d'altres cantants que alguns consideren hereves de Dolly Parton, com la pròpia Taylor Swift. I quan passen 4 minuts de 7:45, els esports que tenim, Robert Prat.
1: Doncs que l'exporter del Girona, Livakovic, passa avui revisió mèdica prèvia al seu fitxatge pel Barça. La seva inscripció dependrà del fair play financer. Mourinho debuta avui al Bernabéu un partit de Lliga a les 9 davant la Real Societat. I dubtes al Barça de fer l'homenatge als mundialistes demà contra l'Atlètic Club arran de la contundència policial a Elx contra aficionats blaugranes.
0: Ens falta el temps. Tomàs Molina, com estàs?
2: El dia comença avui amb alguns núvols que fins i tot estan donant alguna precipitació de caràcter feble en punts de la Costa Daurada, en àrees de la Catalunya central. A mesura que avanci el matí, aquests núvols s'aniran trencant, s'aniran obrint clarianes i la tarda serà en conjunt assolellada, però amb un sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols prims i fins i tot per pols en suspensió. Avui la temperatura quedarà una miqueta més baixa que la d'ahir, que finalment es va enfilar força. Avui la calor serà una miqueta menys intensa. De cara a demà, serà un dia de nou variable, un dia amb sol, però amb alguns intervals en núvols que aniran apareixent i desapareixent al llarg del dia a la façana litoral. En principi, no esperem precipitació, també demà podria escapar-se alguna petita goteta, amb un ambient que tant avui com demà serà força, força càlid.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, molt bon dia.
3: Bon dia. Comencem la jornada amb els retards habituals a Rodalies, però no hi ha cap incidència rellevant. Destaca que el tren que havia d'arribar a Lleida des de Manresa a 7:45 ho farà finalment a 9:15. A la capital catalana, l'incendi forestal a Collserola fa que els trens de la línia 11 de metro no parin a les estacions de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
0: Gràcies, Sílvia. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però amb algunes incidències. Hi ha tallada l'autopista AP7 a Montroig del Camp en direcció Barcelona per la retirada de dos camions accidentats ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7. També hi ha cua a la mateixa autopista a Barberà del Vallès, direcció Girona, per un nou accident d'aquest matí. Hi ha un carril tallat. I es manté tallada a Sant Pere de Torelló, la BV-5224, per un camió accidentat també ahir a la tarda. Aquí es fan desviaments senyalitzats.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Avui a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el Contada, Aitor Arriaga, Carlos Tavera, Eva Pomares i Joan Guirado, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Començant, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui amb les explicacions sobre la crisi de Ceuta i, evidentment, l'incendi de Collserola.
6: Xoc entre Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta és el titular d'obertura del diari Ara.
7: Marlaska i Robles discrepen sobre si el CNI va avisar de l'allau de Ceuta. Llegim a La Vanguardia.
6: Interior rebutja la versió de defensa i afirma que no es va alertar d'un assalt massiu, afegeix el diari del Grup Godó.
7: Precisament en aquest diari, article d'opinió de la seva directora adjunta. Es titula Senyal de fum.
6: Lola García lamenta la confusió que estan generant els ministres i considera que ho fan per tapar responsabilitats.
7: Si cal avisar d'una amenaça d'anar endavant, sentencia que qui sigui aixequi el telèfon fins que l'escolti no faci senyals de fum.
6: El periódico dedica a prop de mitja pàgina a una foto de l'incendi de Collserola, vist des del mirador de Torre Baró.
7: El foc amenaça Collserola, titula el diari, un foc a Collserola posa en alerta Torre Baró. Llegim a l'Ara.
6: Tema propi a l'obertura, precisament del periódico Barcelona, ampliarà el pagament amb targeta a tot el transport públic al 2027.
7: És un mètode que ja funciona en altres grans ciutats com Madrid o Londres.
6: No serveix per comprar abonaments, però sí per pagar bitllets senzills directament i estableix, atenció, les bases per una futura tarifació per ús, que ajustarà el cost del transport a la demanda de cada viatger.
7: Ras i curt, que es pagui a tant la parada i no per zones en què es paga el mateix tant si fas dues parades com si en fas 13.
6: Tot això en un dia que totes les portades recorden Dolly Parton.
7: La reina indiscutible del country que ha mort als 80 anys.
6: Una reina estimada per les dues Amèriques.
0: Seguim repassant la premsa i anem a altres notícies que hem trobat avui. I què hem trobat a la premsa digital? Vaja, que han trobat la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Busca inspiració a la NASA.
8: El mago pop, Antonio Díaz, ha visitat el centre per preparar el seu pròxim espectacle que preveu fer en estadis. Ho explica La Vanguardia, on se'l veu parlant amb enginyers del Johnson Space Center. Entre el cel, les estrelles i els viatges espacials seran una de les fonts d'inspiració del nou projecte. El van rebre amb la salutació Welcome to el mago pop, impresa a la mateixa pantalla que utilitzen per seguir les missions espacials.
0: Turisme funerari a Mallorca, nova tendència. tendència.
5: És una moda que creix. Persones que visiten l'illa per acomiadar els seus éssers estimats amb una cerimònia en alta mar per llançar-hi les cendres. El 80% són espanyols, però la resta estrangers, i molts ni tan sols viuen a les Balears. Per entre 360 i 600 euros tenen un vaixell per 10-15 persones. Hi ha música, paraules, vídeos, imatges de record. Si a sort poden aparèixer fins i tot dofins durant la travessia. Després es llença l'urna en una àrea concreta complint tots els requisits legals i mediambientals i pètals, perquè, evidentment, com subratllen els organitzadors, no es poden llançar rams sencers ni corones. Ho recull el Diari de Mallorca.
0: I qui busca ajuda?
8: La Unió Esportiva Sants, el club de futbol barceloní, assegura que viu un dels moments més delicats de la història de l'entitat. Llegim a BTV que ha començat una campanya de socis 2026-2027 per garantir la viabilitat del club. Han empaparat els carrers del barri, fan córrer un vídeo que diu, entre d'altres, que és molt de Sants ser dels Sants.
0: Un gegant dissenyat amb intel·ligència artificial viatjarà de Catalunya a Sardenya.
5: Concretament des d'Oliana, a l'Alt Urgell, fins al poble sard agermanat d'Oliena. El gegant es diu Lusorio i l'han hagut de dissenyar el seu rostre amb intel·ligència artificial, ja que el seu nom fa referència a Sant Lusorio, un soldat i màrtir romà del segle IV, i a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. En Lusorio viatjarà l'11 de setembre en un tràiler per ser lliurat a Oliena amb motiu de les festes locals de les Cortes Abertes. Ho explica el Regió 7.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
9: Avui, bona part de la premsa internacional es fa ressò de la mort de Dolly Parton i també de la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà, que cada vegada puja més de to, i més ara, després que el Canadà hagi contraatacat i anunciat aranzels de represàlia contra diversos productes nord-americans. Més enllà d'això, però, el New York Times expliquen que Trump amenaça d'enderrocar el Kennedy Center si no es fa una renovació de 250 milions de dòlars, tot plegat després que el president dels Estats Units

0: Beneficis. El diari assenyala que Inditex ha guanyat un 42% més en el darrer any. Mercadona, El Corte Inglés, Ikea i Leroy Merlin han superat el 20%. I MediaMarkt i Decathlon incrementen beneficis un 10%. El creixement de l'economia espanyola i l'increment del turisme internacional són, segons expansions, els motius principals de l'augment de les vendes. El Economista destaca el reial decret que el Consell de Ministres va aprovar a tramitar ahir i que afectarà els centres de dades. Es regularan els requisits de sostenibilitat energètica, mediambiental, de resiliència i sobirania digital de tots els centres de dades que tinguin més d'un megawatt de potència. La intenció és avançar-se al boom d'aquest sector que consumeix gran quantitat d'aigua i electricitat i tensionarà les xarxes de distribució. Finalment, 5 dies alerta sobre les reserves de gas a Europa. Són el moment més baix des de l'any 2009, amb un nivell d'emmagatzematge del 63%. El preu no para de pujar des del 2023 i durant el mes d'agost ha augmentat un 14% fins a arribar als 68 euros per megawatt hora. Tot plegat provocat per la guerra a l'Iran podria comportar talls de subministrament a Europa quan arribi l'hivern.
1: Anem a la premsa esportiva, Robert Prat.
2: El Barça, que reforça amb un nou porter, Livakovic, l'ex del Girona, un fitxatge sorpresa d'última hora, publica el diari Esport. La seva inscripció dependrà del fair play. El Mundo Deportivo xifra en 4 milions l'operació, amb variables incloses. El porter acabarà cedit aquesta temporada si no se'l pot inscriure. La Vanguardia diu que Xavi surt, parla i es diverteix. El nou seleccionador dels Països Baixos es presenta a la Universitat del Futbol.

Xavi diu que als Països Baixos hi ha menys soroll que al Barça, que farà un futbol atractiu, d'atac i de possessió. El periòdico remarca les declaracions de Xavi, que diu que el Barça i els Països Baixos parlen el mateix idioma, el de Cruyff. El diari assegura que Pep Guardiola era la primera opció per ocupar la banqueta Orange i Xavi la tercera.

0: un altre nom. L'Esport i el Marca coincideixen a dir que Laporta i Deco no contemplen cap pla B si Julián Álvarez no arriba al Barça. El País assegura que el Barça es comença a oblidar del jugador. Albert Masnou escriu al diari Esport que té un problema personal que no sap si li pot resoldre el metge. Aquest nou Mourinho, conciliador, li comença a agradar. Pel Marca és un repte la connexió Vinícius Mbappé en l'estrena del Madrid de Mourinho al seu estadi. El diari es diu que 13 anys després el Bernabéu es retroba amb Mourinho. I el diari Ara assegura que el Barça es planteja suspendre l'homenatge als mundialistes campions en la prèvia del partit contra l'Atlètic Club. La junta directiva té dubtes arran de la contundència policial contra els aficionats del Barça Elx.
1: Qui ens falta la premsa del cor? Sílvia Andrés, bon dia.
2: El rei Harald de Noruega, de 89 anys, està hospitalitzat i el seu estat de salut és delicat. La seva història d'amor amb la reina Sònia és de pel·lícula. Durant 10 anys van amagar que eren parella. Sònia no era ben vista per la família reial noruega. El jove Harald se li va suggerir que festegés amb la princesa Sofia de Grècia, després reina d'Espanya. La relació no va quallar. Al final, Harald i Sònia es van casar i aquests dies molts han mostrat el seu respecte pel matrimoni. Però ahir el seu fill, Håkon, va i ho esguerra. Els prínceps hereus, per celebrar els seus 25 anys de matrimoni, van decidir publicar un àlbum familiar, Incís. Potser no és el millor moment quan tens el pare a l'hospital força greu, però l'errada més garrafal és que entre les fotografies se n'inclou una amb el fill d'ella, Màrius, condemnat per violació a dues dones. En fi, n'hi ha que neixen estrellats reialment parlant.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot és possible un dia de partit. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dijous a partir de les 8, la TDT del Barça Athletic Club a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: Creus que l'estàs

0: vacant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
2: Què us poso?
3: Per mi una estrella.
2: I per tu?
4: Jo també una estrella.
3: Ara estem d'acord.
4: Estem d'acord.
5: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
10: Aniversaris, qui fa anys avui?
11: Va, aquesta t'agradarà. A Maya Montero.
10: Home.
12: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
10: Aquesta em passa que ho he vist mirant els diaris.
11: Ja, ja, és que li han dedicat bones...
10: Fa 50, no?
11: 50
10: clavats. 50 rodons, molt bé.
11: Seguim amb Jorge Sanz, l'actor.
10: Jorge Sanz, és bona aquesta, 64?
11: 57.
10: Ai, pobre. Em sap greu, Jorge, des d'aquí.
11: Si ens està escoltant, sí. Jorge, em sap greu.
10: Sí.
11: I acabem amb Macaulay Culkin, que em fa quants?
10: 43.
11: Ui, 46.
10: 46, bé. Macaulay Culkin, vinga. Sant Oral.
11: Avui és Santa Teresa, Sant Juniper, Sant Alexandre, Sant Balduí i Sant Zeferí.
10: I ja sabeu que aquest estiu a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
13: Soc Carme Pedrola, llibretera de la Pila de Llibres, llibreria de segona mà al barri del Congrés Indians a Barcelona. La recomanació que us faig és llegir amb els vostres infants, contant contes il·lustrats, explicant els clàssics i obrint els títols de tota la vida. Avui, remenant les caixes, m'ha cridat l'atenció el titulat Míriam, de Somiatruites a Rodamont. Un conte enfocat a transmetre valors humans i la il·lusió per les petites coses de la vida. Escrit per la narradora oral i guionista Ruth Tururuz i il·lustrat i signat pel pintor Miquel Cazanya. Teniu present que si veniu i descobriu un llibre no espereu gaire, potser demà ja no hi serà. Aquest és l'encant de la llibreria de segona mà. Cada visita és diferent i sempre hi ha alguna sorpresa.
10: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la docu-sèrie La Tierra según Filomena Kang.
14: Documental de comèdia en format de fals documental que repassa la història de la humanitat. Aparenta ser un programa històric convencional i seriós, però trenca constantment les expectatives gràcies a la sàtira i l'humor absurd. La protagonista, interpretada per Diane Morgan, visita llocs emblemàtics i entrevista historiadors, científics i altres experts reals a qui formula preguntes bastant ridícules. El contrast entre el rigor acadèmic dels entrevistats i la ignorància de Filomena Kang és el motor de la sèrie. Té dues temporades a Netflix.
10: Ara mateix falten 10 minuts per les 8. Aquests són els sons del matí.
9: Els sons del matí.
15: Durant tota la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre de l'incendi de Collserola i evitar que les flames tornessin a avançar.
16: El problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació.
17: Els criteris pels quals s'envia un SAL-ER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
18: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
19: Los servicios de inteligencia realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
20: No hay ningún informe de esas características.
21: In my coat of many colors, mama made for me, 'cause she made it just for me.
10: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Amb el Marc Jurado, enredar.
0: Enxarxar o ficar algú en algun embolic per embolic el dels ministres Robles i Grande Marlaska, que han donat versions ben diferents sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Ell assegura que el CNI va informar d'un intent. Ell nega cap informació.
10: Col·legiat.
0: Pertanyent a un col·legi, com un metge col·legiat o alguna cosa constituïda per diversos components, com una direcció col·legiada, un òrgan col·legiat o una decisió col·legiada. Així es decideix, precisament, si s'envien o no alertes amb mòbils des de Protecció Civil. Així és com justifica el govern que no es fes en cap de les dues darreres grans tempestes.
10: Xancleta.
0: Sabata lleugera, sense taló, que es porta a retaló. Les portem aquestes setmanes per anar a la platja o a la piscina, però ja no es podran dur els peus si conduïm una moto, segons la nova normativa que també obligarà a dur guants a totes les vies urbanes. Les sandàlies també prohibides.
10: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 6.509.
1: És l'últim i esgarrifós balanç oficial de morts provocats pel terratrèmol que va tenir lloc a Veneçuela el 24 de juny. La xifra encara podria créixer perquè, tot i que fins ara s'han tret prop de 600.000 tones de runa, el total estimat que encara queda acumulat és de més del triple i es calcula que trigaran un any a treure-la tota.
10: 49.600.
1: És el nombre de persones que ha arrestat el Servei d'Immigració del Govern dels Estats Units, l'ICE, el mes de juliol, la xifra més alta de la segona administració de Donald Trump, un 15% més que el juny i un 70% més que el febrer. Més del 50% de les detencions van ser a individus sense antecedents penals.
10: 80.
1: És l'edat en què ho estem dient ha mort la reina del country Dolly Parton per culpa d'un càncer en un hospital de Nashville. La família en va informar ahir i el dol s'ha estès no només al món de la música, sinó a tot Hollywood i a molts racons i àmbits del món, ja que era coneguda per la seva bonomia i generositat i per la seva defensa de causes diverses.
10: Tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem en un pla un conjunt de cases disseminades per un turó i just per sobre un hidroavió llançant aigua sobre una espessa columna de fum que surt enmig de la vegetació.
22: Segon, en surten poques setmanes a Collserola. La bona notícia és que a primera hora d'aquest matí el foc ha quedat estabilitzat. D'aquí poca estona seguirem en directe l'actualització que en facin els bombers. Ahir, recordem, es va haver de confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i fins i tot desallotjar una trentena de veïns. Havien cremat 35 hectàrees.
10: A la segona imatge hi veiem una casa d'una sola planta. De la teulada només en queda l'esquelet. Moltes de les teules són a terra. Al voltant de l'habitatge, on s'amunteguen amb més runa, hi ha dos homes amb una escombra i un carretó retirant-ne una part.
22: És un dels 300 habitatges afectats pel tornado que hi va haver dilluns a la tarda al petit poble de Pomars, al sud de França, molt a prop de Carcassona. Un fenomen meteorològic extrem i violent que també va deixar una quarantena de ferits. Les tasques de neteja i reconstrucció s'allargaran durant mesos.
10: I a la tercera imatge veiem el sostre de fibrociment d'un gran magatzem foradat a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Dins hi ha uns operaris que s'ho miren amb cara de preocupació. Què fan, Ricard Boigas?
23: Doncs mira, estan avaluant els danys causats per la pedregada de dimarts. Hi ha tants forats que deixen passar filets de llum que sembla que els hagin metrallat. És un exemple del que es van trobar moltes empreses de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona quan van obrir les portes i van tornar a la feina després de la pedregada. A l'exterior s'acumulen molts vehicles amb vidres trencats i la carrosseria abonyegada. Ara tocarà començar el Ferragós paperam amb les asseguradores.
10: 6 minuts per arribar a les 8, titulars en 2 minuts. El repassem ara mateix amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Novetat de fa, bé, poqueta estona, l'incendi de Collserola, i és bona notícia, ja està estabilitzat.
24: S'espera que aquest matí pugui quedar controlat quan s'incorporin els mitjans aeris. Una seixantena de dotacions dels bombers hi han treballat tota la nit. Més de 15.000 veïns han quedat confinats als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. L'alcalde Jaume Collboni agraïa la col·laboració.
25: Agraï també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de fum.
10: El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp.
0: La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
10: I avui, la Diputació Permanent del Congrés vota la compareixença de Pedro Sánchez i de 10 ministres més per la crisi de Ceuta.
24: Ahir, els titulars de Defensa Interior van embolicar-se en versions sobre l'entrada massiva de migrants i no van aclarir si l'haurien pogut evitar Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska.
19: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
20: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
10: El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx.
0: Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets.
10: I el director de la CIA ha viatjat a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans.
24: Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada, ni tampoc ha transcendit el motiu de la visita de John Ratcliffe a la capital russa, on podria haver abordat la guerra d'Ucraïna o la de l'Iran.
10: Dol als Estats Units per la mort de Dolly Parton, tenia 80 anys.
0: Llegenda de la música country, també va triomfar al cinema i la televisió i era una filàntropa compromesa amb moltes causes, venerada per milions de persones.
10: I distingeixen la residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, com el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+.
24: Ho ha explicat el conseller de Dret Social, Raül Moreno.
2: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
3: Comencem el dia i ho fem amb un cel bastant ennuvolat, fins i tot que està deixant alguna goteta, alguna petita gotellada. La tendència serà que a mesura que avanci el matí les nuvolades, aquests núvols, es vagin trencant i vagin deixant pas a un migdia amb moltes més estones amb sol. Però un sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols prims i també per ponts de suspensió, que farà que l'ambient es vegi una miqueta terrós. Una tarda de temperatures relativament altes, amb màximes que arribaran als 34-35 graus en alguns casos, amb un ambient que tornarà a ser una miqueta xafogós.
10: Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia. Doncs continua tallada l'autopista P7 amb Mont-roig del Camp en direcció a Barcelona i segurament durarà estona per la retirada de dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia el trànsit 10 quilòmetres més enrere, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, cap a l'autovia A7. També aturant-se a la mateixa autopista P7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en direcció a Girona per un accident d'aquest matí que talla un carril. I continua tallada Sant Pere de Torelló, la BV-5224, també per un camió accidentat ahir a la tarda. També s'hi fan desviaments senyalitzats.
10: Gràcies, Mariluz. Atenció amb això, eh? Mont-roig és on està tallada l'AP7 per aquest accident d'ahir de tarda. El transport públic, com el tenim a aquesta hora? Sílvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia, Rodalies. No hi ha els retards habituals, cap incidència rellevant, però el tren que havia d'arribar a Barcelona-Sants des de la plana Picamoixons a les 8:07 ho farà un quart d'hora més tard. Recordem que l'incendi forestal a Collserola fa que els trens de la línia 11 de metro no parin a les estacions Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
10: Un incendi que ara hi anirem en directe, però recordem que la bona notícia del matí és que està estabilitzat. I arribarem a les 8 amb una cançó dedicada, una cançó que podeu dedicar, encara teniu un parell de dies per fer-ho, al 636-360609, 636-360609. Ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó li voleu dedicar i aquí.
6: Bon dia a tots. Em dic Mireia i sóc de Blanes. Us felicito pel programa d'estiu. M'encanta. M'agradaria dedicar Vestida de nit de Sílvia Pérez Cruz a la meva filla Ivet. Us desitjo un bon matí. Gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
2: Autopista P7 a Mont-roig del Camp en direcció Barcelona per la retirada de dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7. A la mateixa autopista també aturats de Bellaterra a Barberà del Vallès en direcció Girona per un accident d'aquest matí que talla un carril. Afectacions al transport públic per l'incendi de Collserola a la línia L11 del metro no s'atura a les estacions Torre Baró, Vallbona ni Ciutat Meridiana. L'R4 de Rodalies no s'atura a Torre Baró i els autobusos de la línia 182 a acaben a Karl Marx.
1: Estabilitza l'incendi que crema des d'ahir el Parc Natural de Collserola i que ha obligat a confinar els barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró de Barcelona al llarg del matí. Es confia poder donar el foc per controlat i poder aixecar també les mesures cautelars. Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera de Nadan, que es va acabar desbordant. El d'Interior, en canvi, assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la policia espanyola contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets i l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia per aquesta actuació policial.
3: 3Cat Info.
4: Castelldefels, avui.
5: Bon dia, avui és dimecres 25 d'agost. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Noves millores a les instal·lacions esportives de Castelldefels. L'Ajuntament inicia la renovació de les pistes de bàsquet de El Burrito i La Pineda i també remodelarà la zona de fitness del CEM de Can Roca. Les actuacions permetran disposar d'espais més segurs, accessibles i adaptats a la pràctica esportiva. El Castelldefels Hockey Club inicia la temporada amb el Campionat de Catalunya. Els equips sènior femení i masculí debuten aquesta setmana en competició oficial. El femení ho va fer ahir a la tarda davant del Vallès Esportiu, mentre que el masculí jugarà avui dimecres als quarts de final, també contra el Vallès Esportiu a les 8 del vespre. I a l'agenda d'avui, a les 7 de la tarda, la Biblioplatja acull l'espectacle de màgia Con la boca abierta, a càrrec de Marcos Mago. També continua el Campionat d'Espanya de patí a vela 2026 amb les regates de vela lleugera. I a 9:45 de la nit, el Palm Market proposa una nova sessió de Palm Lights amb música a la llum de les espelmes i un concert sorpresa de Ricard Azor. Fins aquí el Castelldefels avui. Trobareu més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals oficials de l'Ajuntament. Que tingueu molt bon dia.
4: Castelldefels avui.
6: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta aquest dimecres 26 d'agost, aquí a Ràdio Castelldefels. Us acompanyarem durant tot el matí amb l'actualitat de la ciutat, les informacions que ens arriba des de l'Ajuntament, cultura, esport, agenda i també aquelles qüestions que ens ajuden a entendre què està passant aquests dies a Castelldefels. Ja som a la recta final del mes d'agost, però això no vol dir que s'aturi l'activitat. Al contrari, doncs encara en tenim moltes coses per explicar i algunes cites que ja comencem a mirar cap al mes de setembre. Avui doncs posarem un focus a la nit de l'esport perquè les votacions ja estan en marxa, es van obrir dilluns i continuen obertes fins al dia 6 de setembre. Aquesta és una cita doncs, que servirà per reconèixer esportistes, equips, clubs, persones vinculades a l'esport de Castelldefels i que un any més doncs, vol posar en valor doncs, tota aquesta activitat esportiva que hi ha a la ciutat. També doncs, parlarem de cultura perquè ja es poden comprar les entrades per la nova programació del Teatre Plaza i també de la Sala Margarida Xirgo. Així doncs anirem repassant algunes de les propostes que ens esperen durant aquests pròxims mesos perquè encara que estiguem en plena temporada d'estiu els equipaments ja preparen el retorn a la programació habitual i no està gens malament a fer-se amb les entrades justament ara per tenir doncs, ja programat el que farem durant la tardor. I si parlem de setembre, doncs també mirem cap a una iniciativa doncs, que està a punt d'arribar al seu final del període d'inscripció i és l'acceleradora de Lightup Startup, que encara teniu temps per apuntar-vos en el cas doncs, que tingueu alguna idea doncs, que us ronda pel cap i us explicarem d'on us podeu adreçar amb les vostres propostes i veure doncs, què poden oferir aquesta proposta a les persones emprenedores que vulguin participar. També repassarem doncs, l'espai del Palm Market perquè encara ja la seva recta final amb algunes activitats i concerts i propostes que queden fins al 5 de setembre. I farem una petita mirada cap als barris perquè les festes d'estiu encara no s'han acabat del tot perquè al setembre arribaran les festes de Canyars que posaran el punt i final doncs, a aquest calendari de festes de barri d'estiu. Per tant, tenim per davant un parell d'hores per posar-nos al dia, recuperar algunes informacions que encara tenen recorregut i avançarem doncs, també en algunes cites que ja tenim marcades al calendari. Tot això i molt més ho anirem descobrint al llarg del matí perquè també tindrem una entrevista que va a les 9:45 on parlarem doncs, d'aquestes reformes que estan havent aquí a Castelldefels, que com sabeu estem posant tot a punt i parlarem doncs, del barri de Can Vinader, on justament de la pista de bàsquet d'El Burrito i parlarem amb el nostre company Rubén Peláez, que és el cap de la secció d'obres i d'edificis municipals, on ens posarà al dia de tot això que passa aquí a El Burrito. Com ja sabeu, com tots els dies ens acompanya el control tècnic Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Així doncs, comencem amb el Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs ja estem en marxa i anem a fer un repàs doncs, justament del que tenim al Pal Market. Perquè ja sabeu doncs, que el Pal Market va obrir les seves portes el mes de juliol, on teníem moltes activitats tots els dies, gairebé exceptuant el que són els dilluns. Tots els dies hem tingut alguna cosa justament al Pal Market. I ara doncs, estem encarant la seva penúltima setmana.

0: I doncs justament amb aquesta seva recta final, amb aquesta nova setmana d'activitats a la plaça de les Palmeres, abans de tancar aquesta primera edició, que serà el dia 5 de setembre, doncs encara en tenim algunes activitats. Justament aquesta nit, la nit de dimecres, arriba una de les propostes més especials de la setmana, perquè en tindrem el Pam Lights, amb música, que és música amb espelmes, amb un concert sorpresa. I serà aquest concert sorpreses de Ricard Azor. Això serà a 10:15 de la nit. I després, doncs, com cada dijous, serà el moment de la nit de cinema a la fresca. I en aquest cas tindrem la projecció de Minecraft a 10:15. Com sabeu, els divendres està reservat, doncs, el que és a la música. I en aquest cas el directe prendrà protagonisme amb un tribut a Melendi, sota el nom de Làgrimes Desordenades, i també serà a partir de 10:15. Com sabeu, el cap de setmana està reservat una part als més petits, a la canalla, i començarà dissabte amb una proposta que serà del K-Pop Fever Show, a partir de 7:45 del vespre. I per tancar, doncs, la setmana, tindrem una nova sessió del Pam Comedy, que en aquest cas serà amb el bingo musical de Mònica Pérez. I serà a 9:15 del vespre. I per tots aquells que encara no heu passat pel Pal Market, que ho dubto molt, us volem recordar, doncs, que l'espai combina activitats, però no només amb aquestes activitats, sinó tenim parades de moda, artesania, cosmètica, a més de food trucks, bars, terrasses i tot això al costat del mar. Així doncs, per tant, si encara teniu pendent acostar-vos al Pal Market aquest estiu, aquesta és la penúltima setmana d'activitats abans del seu tancament, i us en recordem, doncs, que no, ha sigut un punt de trobada aquest estiu meravellós, on s'han apropat milers de persones, fins i tot la Vanguardia es va fer eco, doncs, del bon funcionament del Pal Market aquí a Castelldefels, i us animem, doncs, que passeu justament per aquesta penúltima setmana a veure les activitats, no, o encara que no vulgueu veure una activitat, només passejar o prendre alguna cosa, de veritat que pot ser un final, doncs, del dia meravellós.
1: Castelldefels Desperta.

0: I com us hem comentat, ja comencem a mirar una mica cap a setembre, perquè justament estem a dimecres, l'últim dimecres d'aquest mes d'agost, o sigui que ja de cara a la setmana que ve, justament ja serà dia 2, el proper dimecres, és a dir, ja estem al final. I doncs mirem una mica doncs, ja a setembre i volem doncs, que sapigueu que a partir d'aquest 1 de setembre, o sigui, a partir de dimarts vinent, doncs ja estarà en funcionament doncs una nova zona d'estacionament regulat i això serà a l'entorn del nou CAP de Castelldefels. Com sabeu, molts de vosaltres, doncs el nou CAP es troba justament al barri de la Muntanyeta. I l'Ajuntament doncs, habilitarà més de 300 places entre zona verda i zona blava, amb l'objectiu doncs, de facilitar els aparcaments als residents i també al mateix temps doncs, garantir aquesta rotació de vehicles en una zona que previsiblement tindrà més moviment amb la posada en marxa d'aquest servei nou del Centre d'Atenció Primària. En concret, l'Ajuntament ens ha comunicat que hi haurà 270 places de zona verda. Aquestes 270 places de zona verda estan incloses les reservades per a persones amb mobilitat reduïda i aproximadament 40 places de zona blava estaran justament davant del nou CAP. En principi, doncs, aquesta última xifra, aquestes 40 places de zona blava, doncs, poden variar en funció de les places que s'hagin de reservar doncs, per ambulàncies i altres serveis del centre. Això ho anirem esbrinant doncs, de mica en mica, perquè ja estan totes les obres començades amb la posada en marxa de la pintura i els parquímetres. La zona blava doncs, se situarà a l'avinguda Lluís Companys, justament davant del cap de la Muntanyeta, mentre que la zona verda doncs, ocuparà diferents trams de l'avinguda Lluís Companys i de la Rambla Josep Tarradellas. I aquí hi ha un dels punts importants per als veïns. L'estacionament a la zona verda serà gratuït i serà justament per als vehicles dels residents doncs, que compleixin els requisits establerts. I bueno, quins són aquests requisits? Doncs és a dir, a veure, cal estar empadronat a Castelldefels, tributar l'impost de circulació al municipi i també estar al corrent doncs, de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. En aquests casos no caldrà obtenir cap tiquet per estacionar justament a aquesta zona verda. No farà cap tiquet, farà falta cap tiquet doncs justament perquè com la matrícula ja serà incorporada en aquest arxiu, qualsevol dels controladors que hi passi, doncs quan faci aquest escaneig de matrícula, doncs ho podrà comprovar. I pel que fa a la zona blava, doncs s'aplicaran les mateixes tarifes que actualment funcionen al que és a la zona centre. L'estacionament mínim de 10 minuts tindrà un cost de 60 cèntims, mentre que aparcar fins a una hora doncs, costarà 2 euros amb 20 cèntims. I el màxim serà de 90 minuts, que serà a un import de 4 euros. L'horari de regulació doncs, serà de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i després, per la tarda, serà de 5 a 8 del vespre. Els dissabtes només funcionarà pel matí, de 9 del matí a 2 del migdia, mentre que els dissabtes a la tarda i tot el diumenge l'aparcament serà gratuït. L'Ajuntament doncs, explica que aquesta actuació respon també a les peticions dels veïns de la zona i busca també anticipar-se una mica a aquest nou volum de vehicles que generarà aquesta activitat del CAP. I per a les persones que no compleixin els requisits per obtenir la targeta verda gratuïta, doncs també existeixen modalitats de targeta verda virtual de pagament amb un cost de 50 euros i diferents opcions segons la situació del vehicle. Per tant, Recordem que a partir de dimarts 1 de setembre els conductors que aparquin a l'entorn del nou cap de la muntanyeta hauran de tenir en compte doncs, justament aquesta nova regulació, especialment en els horaris i també la diferència entre les places verdes i blaves. Així doncs, recordem, a partir de dimarts 1 de setembre.
1: Castelldefels desperta.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de mirar com tenim les carreteres i per això connectem amb el Servei Català del Trànsit. I això ho fem per conèixer l'estat de mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Sílvia del Amo.
1: Hola, molt bon dia. Doncs la situació en aquests moments és bastant tranquil·la, però hi ha alguns punts de lentitud a l'àrea metropolitana, la P7, la retirada d'un vehicle que s'havia accidentat en sentit a Girona, que ja no està, però queden encara 3 quilòmetres de lentitud, i també, per exemple, apareixen retencions d'un quilòmetre només a la B30 a Badia en sentit la C58. Pel que fa a la resta de carreteres i rondes, per exemple, es circula amb normalitat, però demanar-los que no baixi la guàrdia. Molt bon dia.
0: Molt bon dia i fins demà.
1: Fins demà.

0: Doncs ara anem a parlar d'esport, perquè ja està en marxa la propera votació ciutadana dels Premis Individuals de la Nit de l'Esport a Castelldefels. I això va ser oberta, aquesta convocatòria, doncs, perquè tothom pugui fer la votació ciutadana, va ser oberta el dilluns 24 d'agost. I teniu temps fins al 6 de setembre per tal de que la ciutadania pugui escollir aquests candidats preferits entre les quatre categories individuals. La votació permetrà, doncs, decidir un dels tres finalistes que cadascuna d'aquestes categories té. Els noms dels guanyadors no els coneixerem fins al mateix dia de la gala, que se celebrarà el 18 de setembre al SEM de Can Roca. I una de les novetats d'aquesta edició és precisament la manera, doncs, de com s'han gestionat les candidatures. El procés s'ha simplificat perquè les entitats esportives, doncs, puguin fer les propostes d'una manera més àgil i més senzilla. Així, doncs, ens ho explicava Araceli Dopicó, tècnica d'esports de l'Ajuntament de Castelldefels, aquí als estudis de Ràdio Castelldefels.
1: La primera novetat que troben entitats, esportistes i demés és que han rebut una carta que porta, bueno, una miqueta d'explicació i un enllaç. I a través d'aquest enllaç tenen un desplegable i ho poden fer tot des d'allà. Perquè abans rebien un correu amb totes les fitxes de candidatura, les individuals, equips i tot això, i era molt més farragós. I el que volem és que sigui cada vegada un tràmit més simple i que la participació, pues, sigui cada vegada major. Aquesta novetat, de moment, està funcionant molt bé.
0: Les candidatures podien arribar, doncs, a través dels clubs o també de les entitats esportives o també, en tot cas, de manera individual. A més, no era imprescindible que l'esportista estigués empadronat a Castelldefels si manté justament aquesta vinculació esportiva amb la ciutat. L'Araceli Dopicó, doncs, es va explicar que qui eren els que podien presentar aquestes candidatures aquí als estudis de Ràdio Castelldefels. L'escoltem.
1: Pot ser mitjançant una entitat esportiva, club, pot ser de forma individual. Els clubs i entitats han de ser inscrits a l'Ajuntament de Castelldefels, val? Al llistat de les entitats. I en les entitats o clubs també hi ha gent que és de fora de Castelldefels però que està aquí a un club. I de forma individual pot ser una persona que estigui empadronada a Castelldefels o bé que faci les seves activitats aquí a Castelldefels i que sigui de fora. Val? Perquè de vegades sí que hi ha persones que estan empadronades a Castelldefels però per la seva disciplina esportiva no tenen lloc o no hi ha aquí a Castelldefels, que encara no tenim de tot. Sí. I llavors han d'anar fora, val? Però com que és una persona que està empadronada i vinculada a Castelldefels, té la mateixa opció, o sigui que poden presentar candidatura. A més dels reconeixements especials, i el que vol la Nit de l'Esport és reconèixer qualsevol resultat esportiu o la forma de ser les persones, com s'involucren, tècnics, entrenadors i persones vinculades amb l'esport, encara que no siguin jugadors. O sigui que és el que volen reconèixer.
0: I a més, aquest any hi ha una novetat especialment destacada i és que en les categories individuals s'incorporen uns nous premis. Aquests són els Premis Màster, tant en categoria femenina com masculina, i estan adreçats, doncs, a aquests esportistes que encara continuen fent esport i que són més de 45 anys. D'aquesta manera, les categories individuals queden dividides entre esportistes en formació, majors de 18 anys, i com a novetat, esportistes màsters. Així ens explicava Araceli Dopicó fa uns dies aquí a Ràdio Castelldefels, com a tècnica d'esports de l'Ajuntament, com era aquesta nova categoria. L'escoltem.
1: Tenim les categories individuals, que aquí també tenim novetats, perquè a les individuals teníem una individual masculina de formativa, individual formativa femenina, i després tenien la de major de 18 anys. Però és que aquest any hem posat també la màster. La màster és una categoria que va a partir de 45 anys, perquè pensem que una persona que ha arribat a aquesta edat i que segueix en actiu, val, té molt de mèrit i llavors necessita un reconeixement a part, val? I una categoria que sigui seva i que se senti molt més representat que no una candidatura feta dintre d'una persona o al costat d'una persona de 20, no? O sigui que, i com a individual és una novetat molt gran aquest any. És la candidatura màster, màster femenina i màster masculina. O sigui que pensem que és una bona opció per persones que... Bueno, és que l'any passat recordo una candidatura de 85 anys. O sigui
2: que és inactiva,
1: és molt de mèrit.
2: És molt de mèrit.
1: Sí, era d'una entitat de... O sigui, d'una persona que corria d'un corredor, d'un runner. O sigui que, i estem molt contents i per això vam pensar. No és just que hagi de competir, no? A la mateixa categoria que una persona que té 18 o 20. O sigui que, i l'hem de reconèixer així.
0: Doncs les categories que es posen en marxa aquest any són millor esportista femenina de categories formatives, millor esportista femenina major de 18 anys i justament també aquestes dues categories, però masculines, és a dir, millor esportista masculí de categories formatives i millor esportista masculí major de 18 anys. I després doncs, tenim aquest millor esportista màster amb categoria masculina i també femenina. Entre els candidats n'hi ha esportistes vinculats a disciplines molt diverses, des de tennis de taula, handball, futbol, piragüisme o voleibol, o fins i tot esports com el motociclisme, el wakeboard, el trial o l'atletisme. La nit de l'esport doncs, també vol anar més enllà, justament doncs, reconeixement aquests esportistes. I també vol aprofitar aquesta gala doncs, per posar en valor diversos espais emblemàtics de la ciutat. I és per això doncs, que enguany les fotografies que els esportistes han fet servir doncs, per donar a conèixer la seva categoria doncs, han estat vinculades doncs, a indrets com Torre Verona, Can Gumà, el Castell, i així han donat a conèixer doncs, llocs emblemàtics de Castelldefels amb les seves categories i amb les seves fotografies. Així ens ho explicava Araceli Dopico, aquesta tècnica d'esports de l'Ajuntament, on ens explicava la promoció del patrimoni de la ciutat amb aquestes fotografies dels esportistes.
1: I el que volem aquest any també és donar i posar en valor el patrimoni històric de Castelldefels i les ubicacions previstes per aquest any seran pues, Torre Verona, Can Gumà, el Castell, òbviament, la plaça de les Palmeres, el banc del Passeig Marítim i moltes ubicacions aquestes que un, quan la veu, ja reconeix que és Castelldefels. I llavors és unificar una mica això, la història amb l'esport i donar-li una mica de valor també.
0: I una altra de les dades que ja podem avançar és la ubicació de la gala. I la gala de la nit de l'esport se celebrarà el divendres 18 de setembre i es farà a partir de les 8 del vespre i serà al SEM de Can Roca. L'organització finalment manté aquest espai després d'haver valorat doncs, diferents opcions, especialment tenint en compte que actualment hi ha diverses instal·lacions de la ciutat doncs, i esportives doncs, en obres. Però la tècnica ens va especificar quin és on finalment es farà aquesta gala. Ens ho va comentar als estudis de Ràdio Castelldefels.
1: Bueno, pues la gala començarà a les 8 del vespre, allà a Can Roca. Aquest any teníem una mica de dubte si es faria allà o no, perquè com que ja molta gent sap, tenim diverses instal·lacions que estan en obres, però finalment es va decidir que sí, que era la millor ubicació, la gent s'ha acostumat també a fer-lo allà. Després sempre fem el punt final de celebració a la part exterior i amb una mica de música i tot això. La gala està prevista que sigui una gala una mica àgil, val? Perquè hi ha molta gent jove, el 80% dels assistents és gent jove, i també amb una mica de dinàmica que impliqui els assistents. O sigui, l'any passat varen tenir un noi, que era un cantant, el Pol Calvo, que era un noi d'OT, i va implicar també molt a la gent, i els feia cantar i tot això, perquè de vegades necessitem això, no? De que la gent, quan ja fa molta estona que està asseguda dintre d'una gala, pues, trencar una mica aquest moment i, ostres, pues mira, que bé, no? Pues igual.
0: Doncs aquesta cerimònia també serà el moment en el que es donaran a conèixer els guanyadors dels premis individuals i els reconeixements als equips i altres persones vinculades a l'esport local. Però abans d'arribar al 18 de setembre, ara el que toca és votar. Recordem, el termini ja està obert, es va obrir dilluns 24 i estarà obert fins diumenge 6 de setembre a les 3 de la tarda. I es pot participar doncs, a través de la pàgina web de Castelldefels Fem Esport i de les xarxes socials. Cada persona pot emetre un únic vot per categoria i per IP. I la persona més votada passarà a ser finalista, on posteriorment el jurat doncs, determinarà quins són els guanyadors. Així ens ho explicava doncs, l'Araceli Dopicó, tècnica de l'Ajuntament, com és aquest procés de votació a partir d'aquest dilluns 24 d'agost. L'escoltem.
1: Perquè a partir del 24 d'agost, que és dilluns, fins al 6 de setembre, es farà la votació popular, que és el que dèiem de les individuals, que sortiran per tot arreu, i llavors la gent del poble, usuaris i demés, tindrà l'oportunitat de fer la seva votació, la seva escollir el seu candidat favorit. I després són les entitats, presidents o entrenadors i tal, els que fan l'última votació. Val? Que aquesta tindrà lloc, em sembla que és el... Això arriba del 24 d'agost fins al diumenge 6 de setembre, hi ha les votacions, i després, a la setmana següent, les entitats votaran el finalista, o sigui, la persona guanyadora. Val? I això no se sap fins al 18, que es fa la projecció directament. O sigui, les persones que van a la gala no saben si han guanyat o no.
0: Així doncs serà el moment, el dia de la gala, doncs, per conèixer quins són els esportistes que finalment doncs, són guardonats doncs, amb aquesta gala. I anem a veure, a conèixer una mica més de la gala, perquè també la tècnica d'esports, Araceli Dopicó, ens va explicar una mica més. L'escoltem.
1: I llavors aquest any trarem una mica d'entitats de ball de Castelldefels, d'un parell, i ens estan preparant una sorpresa i bueno, pensem que serà de l'agraïment de tothom. Penso en aquest moment que ja quan fa una estona que estàs assegut pues, penses, ostres, necessito una mica de moviment. Doncs vinga, va, una mica de moviment. O sigui que, luego també la presentació, està previst també un presentador vinculat també a la televisió, això és una sorpresa, és una persona molt coneguda i té també un to humorístic, val? O sigui, perquè és una persona que és molt... O sigui, que bueno, i encara no vull dir el nom,
2: sorpresa.
1: Però...
2: Durarà dinamisme,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, però donarà molt de dinamisme, sí. Perquè és una persona que normalment ho porta això, al terreny una mica de lo que és seriós com una mica humorístic.
0: Doncs, per tant, ja podeu consultar totes les candidatures i una vegada ho tingueu tot clar, ja podeu votar, perquè la votació popular, recordem que estarà oberta fins al 6 de setembre. I després, doncs, arribarà aquesta fase final amb els candidats que ha votat la ciutadania, que optaran, doncs, definitivament als premis. I llavors, doncs, com ens ha comentat la nostra companya Araceli Dopico, tècnica d'esports, doncs haurem d'esperar fins al dia 18 de setembre, que serà durant la gala del SEM de Can Roca, per saber quins són els guanyadors. Ja sabeu, una nit de l'esport que arriba a la seva 26a edició amb noves categories, participació ciutadana i també amb la voluntat, doncs, de reconèixer esportistes de totes les edats i disciplines vinculats a Castelldefels o bé també de Castelldefels.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs ara és el moment de conèixer el temps, a veure com evoluciona aquest dimecres 26 d'agost, que està nuvolat, i per això doncs connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia!
1: Bon dia, ho hem començat una jornada molt ennuvolada que s'espera que segueixi així, com a mínim, fins a mitja tarda. Al llarg del matí s'espera algun ruixat a punts de la depressió central del Camp de Tarragona o també del sector oriental del Pirineu i del Prepirineu, que seran força locals i a més també podran dur associada alguna ratxa forta de vent. I on també s'esperen ratxes molt fortes de vent serà al Pirineu, especialment a cotes elevades, on podrà haver-hi cops de vent que seran d'entre 70 km per hora i 100 km per hora. Tot plegat amb una temperatura que avui baixa això a bona part del país, però a Ponent i a l'Empordà pujarà amb una màxima que com a molt s'enfilarà fins als 34 graus.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
3: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Doncs no volem deixar encara el fil de l'esport, perquè avui doncs, també volem veure justament doncs, un altre tipus d'esport. Perquè si fa uns minuts parlàvem de la nit de l'esport, tot el que envolta aquesta gran trobada, el reconeixement de l'esport local, doncs ara canviem una mica de registre, però continuem parlant d'activitat esportiva i també de nit. Perquè justament hem tingut una de les propostes que s'ha viscut a la ciutat d'una manera diferent. I això del que volem parlar doncs, és una altra nit, una altra moguda, que ha sigut una proposta doncs, que ens permet continuar parlant doncs, de l'estiu i justament de joventut. I és que el programa municipal A la nit, una altra moguda ha tancat la seva cinquena edició amb una participació que supera els 1.300 joves. I aquesta, si no ho sabeu, ha sigut una iniciativa doncs, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels que ha ofert durant els mesos de maig, juny i juliol activitats esportives i de lleure durant les nits dels caps de setmana. És a dir, que si teniu jovent a casa i us han preguntat o us han comentat això de que a les nits a l'Ajuntament doncs, també fa coses pel jovent, doncs sí, és totalment cert, perquè aquest any el programa ha registrat 1.354 participants i segons les dades recollides pels serveis municipals, 1.018 han sigut nois i 336 han sigut noies. I aquesta proposta doncs,

0: Té així una participació elevada i es consolida com una de les iniciatives municipals d'oci nocturn, doncs, adreçades al jovent. Justament aquí als estudis de Ràdio Castelldefels va estar Àngela Rubí, que és la cap de participació i convivència de l'Ajuntament de Castelldefels, i va fer una valoració d'aquesta cinquena edició. L'escoltem.
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves de moltes de les activitats, les han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació, això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: I no només el balanç positiu ens va deixar l'Àngela Rubí, sinó que també ens va comentar justament quina és la finalitat d'aquest programa A la nit una altra moguda. L'escoltem.
1: Doncs la finalitat principal és poder oferir un model d'oci alternatiu al consum d'alcohol o de tòxics en els joves del municipi. Evidentment són activitats gratuïtes per facilitar l'accés i els fem en un calendari que per ells és més festiu, no? Cap de setmana, divendres, dissabte a la nit, que és quan ells sortirien de copes o de discoteca. I el calendari l'hem anat canviant al llarg dels anys. Ara portem dues temporades que el fem del maig al juliol, però sempre és viu. Tenim una comissió en la que després valorarem la participació en funció dels mesos i anem ajustant una miqueta en funció de la realitat que tenim, no? Aquest any fèiem una valoració a priori de, ostres, ha baixat el juliol la participació en comparació amb el mes de juny o de maig. Creiem que és perquè durant el curs escolar això forma part de la seva rutina. A la nit una altra moguda ja el tenen molt consolidat i, per tant, igual que queden per fer el futbol, doncs després van a fer un laser tag i ja està com molt interioritzat, no? I que el mes de juliol també, amb l'època de vacances, costa una mica més, hi ha canvis.
0: Doncs la programació s'ha desenvolupat entre el 2 de maig i el 31 de juliol, amb activitats concentrades principalment durant les nits de divendres i dissabte. La proposta combina, com ha comentat l'Àngela Rubí, combina esports, activitats lúdiques i també accions de caràcter socioeducatiu. Entre les activitats esportives, el vòlei ha estat un any més en la que ha reunit més participants i han sigut 395 joves. El que els segueix és el laser tag, amb 179 participants. El futbol, més o menys de la mà, perquè van ser 178 els participants. I el bàsquet, una mica menys, però també amb els seus 163 participants. També s'han programat altres propostes en diferents formats i freqüències, adaptant aquesta al que és l'oferta, a la participació i els interessos que han anat detectant entre el jovent. També en Pol Rebollo va estar aquí com a tècnic del CIAP i ens va repassar les dades d'aquesta participació de les activitats diferents. L'escoltem.
2: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. Les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei, amb 395 persones, seguit del laser tag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i un total de 12 sessions per activitat.
0: Un dels elements que més diferencia el programa és precisament aquesta capacitat d'anar modificant-se el que és la proposta. Les activitats esportives doncs, permeten una participació molt més continuada, mentre que hi ha altres formats que tenen un caràcter doncs, com més puntual. Aquesta planificació doncs, també el que permet és que el programa no es limiti a repetir una mateixa oferta durant tota la temporada, sinó que incorpori activitats diferents segons la resposta que tenen entre els joves. És per això que el Port Rebolló, membre del CIEP, doncs, ens va explicar com es planteja aquesta programació. L'escoltem.
1: És veritat que hi ha algunes que, clar, la fas una vegada, com l'escape room, i ja l'has vista, no? Hi ha d'altres, com el laser tag, que com és un joc grupal, et dona peu a poder repetir-la cada cap de setmana. Mm-hmm. I això també era un component a valorar de cara a l'any vinent. Aquestes que una vegada feta doncs, ja no té sentit tornar a repetir-la, doncs potser fer-la, oferir-la de manera més puntual, i per això les esportives les mantenim amb la rutina, perquè funcionen sempre un laser tag i les altres van variant en funció del que els joves demanen, però també en funció una mica de la realitat. No? Si no té sentit fer-la més que una vegada, doncs haurem de posar-la amb menor freqüència.
0: Doncs com haveu comprovat, aquest no era el Port Rebolló, era l'Àngela Rubí, la cap de participació de convivència de l'Ajuntament, doncs, que ens explicava justament doncs, aquest tipus d'activitats que van canviant segons la demanda. Però el que sí que és cert, doncs, que el que són els espais han sigut doncs, diferents i hi ha hagut intervencions també als botellots. I així la Marina Duran i el Pol Rebolló ens ho explicaven.
3: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són habitants de Castelldefels. Llavors, bé, no sé si tens alguna cosa a dir, Pol.
2: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència doncs, veïnal diferent, no? I els joves també entenen com aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no? Perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no, estigui per la nit i els digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
0: Però cal que sapigueu que a la nit Altra Moguda no només és un programa d'activitats. El projecte també inclou doncs, una intervenció doncs, com directa, com ens explicava el Pol, al carrer, amb els equips que durant les nits recorren aquests espais diferents de la ciutat i entren en contacte justament amb els grups de joves. Com han comentat, aquesta tasca ha permès enguany fer 144 intervencions de vinculació amb els joves, que són trobades que serveixen doncs, per donar a conèixer el programa a aquells joves que no tenen coneixement, però també establir una relació de confiança amb aquestes persones que potser encara no participen en les activitats. Però realment el que és un èxit ja només és reduir el consum. Així ens ho explicaven.
1: Sí, mira, nosaltres dèiem que només amb reduir el consum ja era tot un èxit, no? Si tenien pensat o previst, o la nit acabava amb 5 copes i amb aquesta oferta doncs, només consumien una o dues, per nosaltres ja és un èxit aquesta reducció, perquè no treballem amb l'objectiu de consum zero, no? No som projecte home. Tenim un altre objectiu, no? Que és instaurar i veure, com ha dit el Pol, no? Usos diferents del seu temps de lleure, dels espais de la ciutat, que no passin per un tema de toxicitat cap amb ells o cap al veïnat, cap a l'espai, no? Que sigui pues, això, de mantenir, i també un objectiu del programa principal és aquesta convivència i aquesta cohesió en el territori, no? Llavors hem de buscar l'equilibri una miqueta entre poder oferir i transgredir una mica els horaris diurns de l'adult, no? Que els joves necessiten transgredir, sortir a la nit i aquests espais de trobada, sense generar una altra molèstia en el veïnat.
0: Bueno. A més, els equips han fet accions de difusió directa i han informat personalment a més d'un miler de joves sobre aquestes propostes del programa. Així ens parlaven el Port Rebollo i la Marina Duran, integrants del CIEP, doncs justament aquests vincles que han establert amb els joves.
2: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves als que els hi hem entregat un flyer en mà i a més han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
3: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
2: Sí.
3: 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
0: Doncs aquesta presència al carrer també permet actuar davant de situacions que poden generar problemes de convivència. Durant els mesos de funcionament, el programa ja s'ha fet 39 intervencions relacionades amb botellots. 21 dels casos s'han acabat amb la dissolució del grup. Algunes de les activitats, de fet, s'han ubicat expressament en els espais on habitualment es poden produir aquest tipus de concentracions de joves o conflictes relacionats amb l'oci nocturn, i l'objectiu era donar a aquests espais un ús alternatiu i generar una dinàmica diferent. I des del servei també posen l'accent en una idea, que és el programa no planteja com a únic objectiu eliminar el consum d'alcohol, sinó reduir els riscos i oferir altres opcions d'oci. I les dades d'aquesta cinquena edició permeten detectar aquests canvis de participació. El mes de juliol ha sigut una resposta inferior a la dels mesos de maig i juny, però bueno, també és el jovent estava de vacances i estava entrant en canvi d'hàbits. Així amb aquesta notícia sobre la nit altremoguda, que manté aquesta aposta per oferir alternatives d'oci nocturns gratuïtes, esportives i lúdiques, arribem ja al final de la primera hora d'aquest Castelldefels Desperta. I ara anirem a conèixer les últimes notícies i retomem després la informació sobre el nostre municipi.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García. Bon dia.
2: Bon dia. Es manté tallada a Mont-roig del Camp l'autopista AP7 en direcció Barcelona per retirar dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7 i a uns 2 quilòmetres de cua. El transport públic, l'Airau de Rodalia, circula amb dos trens per hora i sentit a causa de l'avaria d'un comboi entre Clot i Sant Adrià.
1: Ha estabilitzat i en fase de control l'incendi de Collserola a Barcelona, que segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. L'evolució dels treballs d'extinció també han permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Junts registra aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons us avança 3Cat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari sense el PSOE i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. El president espanyol Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per informar sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sánchez fa el pas poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant. El d'Interior, en canvi, assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada a la prèvia del partit contra l'Elx. Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets i l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia per aquesta actuació policial. El director de la CIA, John Redfield, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos, però no hi ha confirmació oficial. Haurien abordat les guerres d'Ucraïna i l'Iran. Seria la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Dol als Estats Units per la mort de la cantant Dolly Parton als 80 anys. A més de ser la reina del country, va ser una icona cultural venerada al país i també va triomfar com a actriu en el cinema i la televisió. El president Donald Trump ha lamentat la mort anunciant que la bandera americana s'abaixarà durant una setmana a tots els Estats Units. Esports.
3: El porter croat Dominik Livakovic aterra a Barcelona i avui passarà la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix a un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els de Hansi Flick fan avui l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao. El Betis guanya per 0-1 al València en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Avui també s'ha de jugar al Madrid Real Societat. I precisament el tècnic del València, Carlos Corberán, dona gairebé per tancat el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez, que avui mateix podria passar ja la revisió mèdica amb l'equip valencianista.
1: I el temps, molt matí, molt variable, amb un cel enteranyinat i algun ruixat feble que donarà pas una tarda amb més sol, però amb núvols alts i pols en suspensió. La temperatura serà més baixa que ahir, però encara farà xafogó.
4: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs justament entrem en aquesta segona part del programa del Castelldefels Desperta i ho fem doncs, encara mirant una mica el tema de l'esport perquè no volem perdre doncs, aquesta mirada esportiva perquè el Castelldefels Hockey Club ja està escalfant motors i això volem veure que és la notícia que en tenim preparada. També voldrem parlar doncs, d'esport, també, però d'un altre punt de vista, perquè serà d'un altre punt de vista més que té a veure amb, justament amb aquesta renovació de les pistes de bàsquet del Burrito, on s'estan fent o programant diferents actuacions de millora. I per explicar-nos què es farà, com es farà i quins treballs es duran a terme, doncs tindrem una entrevista amb Rubén Peláez, que justament ens donarà tots els detalls d'aquesta intervenció i a veure si ens pot donar alguna informació més sobre altres projectes que estan sobre el nostre espai i que tenen millores a la ciutat. I d'altra banda, doncs, també voldrem posar el focus en el Light Startup, doncs, que és l'acceleradora de projectes que tenim a Castelldefels, que aquests dies encara la recta final de les seves inscripcions, que estan obertes i es tancaran justament el dia 31, que serà dilluns vinent. I doncs, parlarem una mica més d'aquesta iniciativa per conèixer què ofereix, a qui va adreçada i qui pot tenir aquesta oportunitat doncs, interessant per a aquestes persones que tenen una idea o bé un projecte o una iniciativa empresarial i busquen doncs, eines per fer-la créixer. Així doncs, continuem aquí a Ràdio Castelldefels amb més actualitat i més continguts aquí al Castelldefels Desperta. Així que seguim.
1: Castelldefels Desperta.

0: I com hem comentat, doncs el Castelldefels Hockey Club doncs està ja escalfant motors per una nova temporada, perquè aquesta setmana els seus dos equips sèniors debuten en competició oficial. Les primeres en saltar al terreny de joc eren la jugadora sènior femení, on dimarts per la tarda van rebre el Vallès Esportiu, el municipal de la Via Fèrrea. I les roig-negres doncs, completaran aquesta fase prèvia divendres, també a casa, i és contra el Futbol Club Barcelona. L'objectiu doncs, és acabar primeres de grup i aconseguir el passe final cap al campionat de Catalunya, prevista doncs, pel 6 de setembre, però serà a Terrassa. I avui dimecres doncs, és el torn del sènior masculí. Els castelldefelencs doncs, disputaran els quarts de final del Campionat de Catalunya, també contra el Vallès Esportiu i també el mateix municipal de la Via Fèrrea. Ja a partir de les 8 del vespre serà. En aquest cas, l'eliminatòria és a partit únic, de manera que una victòria els situa directament a les semifinals. Aquests primers partits doncs, serviran també per començar a preparar una temporada en el que els dos equips competiran a la Divisió d'Honor B Nacional. El sènior femení doncs, començarà la Lliga el dia 12 de setembre al camp del Màlaga Rincón de la Victòria, mentre que el masculí debutarà un dia després, el 13 de setembre, visitant el que seria Madrid Las Rozas. Per tant, aquesta setmana el primer test de competició oficial per als dos sèniors de Castelldefels Hockey Club, amb dos duels contra el Vallès Esportiu i amb el Campionat de Catalunya com a primera prova de la temporada.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs justament ara volem posar a canviar el focus, ara sí, canviem el focus amb la parlant d'emprendedoria. I és que si teniu una idea de negoci, esteu pensant en convertir-la en un projecte empresarial, doncs aquests dies teniu una oportunitat per fer-la avançar. L'Ajuntament de Castelldefels doncs, prepara aquesta segona edició del Lighton Startup, que és l'acceleradora de projectes emprenedors que ofereix formació, assessorament, acompanyament durant tot el procés de desenvolupament d'una idea de negoci. La primera edició ja va finalitzar després de 13 setmanes de treball i van sortir 23 iniciatives que van participar i 19 d'aquests projectes van arribar a la Demo Day final, on els emprenedors doncs, van poder presentar les seves propostes davant de possibles inversors. El cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels, Santiago Amaro, ens va explicar la seva secció que teníem aquí al programa que es diu La Guaita, doncs ens va explicar el resultat d'aquesta primera experiència. L'escoltem.
1: Aquest broche doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que ja han participat en l'itinerari. I el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre, també vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència. I també, diguem, en un apartat de l'speech el que feien doncs, és què exactament estaven oferint a nivell de finançament extern, què estaven buscant.
0: Una de les conclusions d'aquesta primera edició és que més enllà de la tecnologia o de la innovació que pugui incorporar un projecte, és fonamental doncs, que aquest respongui a una necessitat concreta. Santi Amaro, el cap de la secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels, destacava precisament aquest element comú entre les diferents iniciatives que han passat pel programa. L'escoltem.
1: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital. És més, hi ha experts que diuen que més que centrar-te en guanyar diners, t'has de centrar molt en resoldre un problema en concret. Si ho fas, guanyaràs diners. A mitjà termini, a llarg termini, guanyaràs diners. Però és crucial saber quin és el problema que tu vols atacar. I, sobretot, com et diferencies tu de la teva competència.
0: A partir d'aquesta primera experiència, l'Ajuntament doncs, ha volgut donar continuïtat a aquest programa. La nova convocatòria doncs, manté aquesta aposta per treballar en projectes en fase inicial i ajudar doncs, els emprenedors a avançar en aquests aspectes com el model de negoci, la viabilitat o la preparació del projecte empresarial. Així ens explicava com es dona continuïtat a aquest programa. L'escoltem.
1: Doncs mira, tenim oberta una segona edició, una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.economica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està oberta el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
0: Doncs la nova edició tornarà a plantejar un itinerari intensiu de 13 setmanes amb formació, tutories, assessorament especialitzat. El programa també contempla l'acompanyament dels participants perquè puguin treballar i madurar les seves propostes empresarials. I com que la primera edició, el recorregut, acabarà amb la possibilitat de presentar aquests projectes davant del públic professional i de possibles inversors a l'Elevator Speech Up, que serà com el broche per finalitzar aquesta segona edició. Escoltem el Santi Amaro com ens concreta en què consistirà aquesta nova fase de l'acceleradora.
1: Són 13 setmanes. Repliquem el que hem fet en aquesta primera edició, que ens ha funcionat molt bé. Uh-huh. I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el FIEC On Startup, una de les aules que tenim allà, i a més tindran possibilitat de fer ús de l'espai Working Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment tancarem, igual que hem fet en la primera edició, amb un Demo Day, portant un altre cop a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: Doncs aquí hi ha la dada que cal tenir més present aquests dies. El termini de la preinscripció acaba el 31 d'agost, és a dir, dilluns vinent. Per tant, són els últims dies per presentar la vostra candidatura en aquesta segona edició. El programa està especialment orientat a persones emprenedores, amb projectes innovadors, especialment aquells que estiguin vinculats a la tecnologia i a la resposta de nous reptes. La nova edició del Light On Startup començarà ja de cara al 15 de setembre, de manera que els projectes seleccionats iniciaran en poques setmanes aquest itinerari d'acompanyament. Així en recordava els terminis i aquí s'adreça aquesta convocatòria al Santiago Amaro.
1: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també, i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIEC On Startup i que puguin, diguem, començar a fer-se grans.
0: Així, si teniu una idea de negoci, voleu desenvolupar-la amb el suport professional, encara hi sou a temps. La preinscripció a la segona edició del Light On Startup es pot fer fins al 31 d'agost i el programa comença el 15 de setembre. És aquesta una nova oportunitat perquè projectes que encara estan en fase inicial puguin avançar, contrastar la seva proposta i disposar d'eina per poder convertir una idea en una iniciativa empresarial.
2: Castelldefels Desperta.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Doncs ara volem canviar una mica el focus, perquè volem parlar o fer un repàs d'aquestes actuacions que la policia local de Castelldefels va fer durant aquest cap de setmana, perquè hi han hagut dues intervencions que tenen a veure amb qüestions diferents, però que tenen un element comú i és el compliment de les normes i la responsabilitat en l'ús de l'espai públic. D'una banda, tenim que els agents van denunciar a una persona que estava fent volant un dron per sobre els edificis i persones sense disposar de tota la documentació necessària. I d'altra banda, doncs, la policia va identificar una persona que estava fent pintades a la paret de l'església de Montserrat al barri de Vistalegre. Com veieu, són dues actuacions que el sergent de policia de la policia local, en Víctor Picón, doncs ens va explicar durant la seva visita als estudis de Ràdio Castelldefels i va conversar amb la nostra companya Ana López. Així que comencem comentant aquesta intervenció relacionada amb el dron.
1: Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia a la vista el dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista del dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
0: I aquí és important doncs, fer una puntualització, perquè tenir un dron i fer-lo volar no és simplement posar-lo en marxa i controlar-lo amb un comandament. La normativa europea estableix diferents requisits en funció del tipus de dron i de l'operació. Entre les obligacions que poden afectar els usuaris hi ha el registre com a operador, com comentava el sergent, i la formació corresponent del pilot. En determinades operacions, a més, cal una autorització específica. I un dels aspectes que destaca especialment en aquest cas és la persona denunciada doncs, no mantenia la visió correcta del dron. Això no és una qüestió menor. Si l'operador deixa de controlar visualment l'aparell, doncs pot perdre la capacitat de reaccionar davant d'un obstacle, d'un edifici o bé d'una situació imprevista. I pensem que aquests aparells poden estar volant a una certa altura i que en el cas de perdre el control doncs poden acabar caient sobre persones, vehicles o edificis. Per això existeix una normativa que busca precisament reduir aquest tipus de riscos. I també doncs, cal tenir present que les conseqüències per a una persona que incompleix les normes no es limiten necessàriament al fet que un agent li faci una advertència, sinó que les infraccions en matèria de seguretat aèria poden donar lloc a un procediment sancionador administratiu a través d'AES. Per tant, si algú té un dron o està pensant en utilitzar-ne un, és important informar-se abans de fer-lo volar i comprovar doncs, quins són els requisits corresponents a aquella operació concreta. I de l'aire ara passem a la terra. Perquè l'altra actuació doncs, aquest cap de setmana passat es va produir justament al barri de Vista Alegre. En aquest cas, la col·laboració ciutadana va ser especialment important. I és perquè uns veïns van alertar a la policia local després de veure una persona fent pintades a la paret de l'església de Montserrat. A més, els mateixos ciutadans van poder enregistrar els fets. Aquesta informació doncs, va permetre als agents localitzar la persona, intervenir-li els esprais i iniciar doncs, la corresponent denúncia. Així ho explicava també el sergent Víctor Picón durant la seva entrevista amb la companya Ana López. L'escoltem.
1: Sí, gràcies a la col·laboració ciutadana que ens van trucar i a més van gravar com una persona pintava la paret de l'església de Montserrat de Vistalegre. Van poder treure aquesta persona, li van retirar els esprais i van procedir a la seva denúncia. A més, no tenia cap tipus de permís. Són dibuixos, no són de mal gust, però són dibuixos tipus infantils. Per tant, properament es rentaran i aquesta persona tindrà que assumir les conseqüències d'aquesta pintada.
0: I aquí és que hi ha una qüestió que pot generar certa confusió. Que una pintada sigui més o menys artística, que tingui un dibuix infantil o que no contengui cap missatge ofensiu, no significa que es pugui fer lliurement. El problema és que la paret no és un espai autoritzat per fer-li pintades. Quan es pinta un edifici, un element del mobiliari urbà o qualsevol altre espai sense autorització, es pot generar un dany que després algú haurà de reparar. En aquest cas, segons ha explicat la policia local, la paret de l'església serà netejada i la persona responsable haurà d'assumir les conseqüències de l'actuació. Això pot implicar, segons el cas i la normativa aplicable, tant una sanció com l'obligació d'assumir el cost de la neteja o la reparació dels danys. La legislació també preveu responsabilitats específiques quan els danys afecten a béns que tenen algun tipus de protecció patrimonial. I això ens porta a una idea important quan parlem d'incivisme. Sovint parlem només d'una multa. Però les conseqüències poden anar més enllà. En el cas d'una pintada, per exemple, hi ha una despesa de neteja, restitució de l'espai. I si aquesta despesa l'ha d'assumir l'administració, al final estem parlant també d'un cost per al conjunt de la ciutadania, sense perjudici de la responsabilitat que pugui correspondre a l'autor. I en el cas dels drons, el problema pot ser encara més important perquè no estem parlant únicament d'una qüestió documental, sinó de seguretat. Un dron que vola sense les garanties necessàries pot perdre justament el control, col·lidir amb un edifici o caure sobre una persona. Per això, en tots dos casos, el missatge de la policia és molt semblant. Abans de fer una determinada activitat, cal saber quines són les normes i complir-les. I també és important destacar el paper de la ciutadania en aquestes actuacions. En el cas de Vistalegre, l'avís dels veïns i les imatges van poder aportar la facilitat de la intervenció policial i també la identificació de la persona responsable. Per tant, dues actuacions diferents durant el cap de setmana, però que tornen a posar sobre la taula la importància de respectar les normes, especialment quan les nostres accions poden afectar la seguretat d'altres persones o l'estat dels espais públics. En aquest sentit, des de la policia local recorden que davant de qualsevol dubte, l'ús del dron o sobre una determinada actuació a l'espai públic és millor informar-se abans d'actuar i es poden posar en contacte amb ells abans de fer-ho després d'una denúncia.
2: Castelldefels desperta.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de conèixer el temps que ens espera per avui dimecres 26 d'agost. Així doncs, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia, ho hem començat una jornada molt ennuvolada que s'espera que segueixi així, com a mínim, fins a mitja tarda. Al llarg del matí s'espera algun ruixat a punts de la depressió central del Camp de Tarragona o també del sector oriental del Pirineu i del Prepirineu, que seran força locals i a més també podran dur associada alguna ratxa forta de vent. I on també s'esperen ratxes molt fortes de vent serà al Pirineu, especialment a cotes elevades, on podrà haver-hi cops de vent que seran d'entre 70 km per hora i 100 km per hora. Tot plegat amb una temperatura que avui baixa a bona part del país, però a Ponent i a l'Empordà pujarà amb una màxima que com a molt s'enfilarà fins als 34 graus. Això és tot de moment.

0: i la Feu Desperta.
1: Doncs encara que en aquest últim tram hem estat parlant doncs, de qüestions de l'esport, no volem perdre aquest fil i volem continuar parlant doncs, de les millores en les instal·lacions esportives de Castelldefels. L'Ajuntament ha iniciat doncs, aquests dies diferents actuacions per renovar, millorar diversos espais esportius de la nostra ciutat. Entre aquestes actuacions hi ha la pista de bàsquet, coneguda com El Burrito, al barri de Can Vinader, i es renovarà durant les pròximes setmanes. Els treballs inclouen la reparació del paviment, la substitució de les cistelles i també un pintat i un marcatge de tota la superfície de joc. Però per conèixer amb més detall què s'hi farà, per què s'ha considerat necessari actuar en aquest espai i què notarà la ciutadania quan la pista estigui acabada, doncs avui ens acompanya Rubén Pelaez Cebrián, que és el cap de secció d'obres i edificis municipals. Molt bon dia, Rubén. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Hola, molt bon dia, Zenaida, com estàs?
1: Doncs aquí amb moltes ganes doncs, de conèixer què és aquestes novetats que ens porta sobre El Burrito, perquè volem saber quina és la situació actual de la pista i què ha fet doncs, necessari plantejar aquesta actuació de renovació.
2: Bueno, la pista és una instal·lació oberta al públic, a peu de carrer, que tenia un ús o que té un ús força intensiu i pues, el pas de dels anys, l'utilització, el desgast, pues, ha fet necessari pues, intervenir per renovar, per posar al dia, per reparar els defectes que s'han anat produint amb l'ús i tornar-la a posar-la pues, diguem-ne, com nova.
1: I quan parlem de remodelar la pista, què es trobaran els usuaris quan acabin les obres? Quines són els principals treballs que es faran?
2: Bueno, els que tu ja has comentat, renovació paviment, el pintatge a les línies, la renovació dels equipaments, de les cistelles. El que es trobaran els usuaris pues, és una pista nova de trinca per continuar-la utilitzant com fins ara. Això vincula pues, amb el fet de que una mica més amunt, el que era el pavelló Can Vinader, que tenia unes pistes exteriors, doncs aquestes pistes exteriors esdevindran un nou pavelló, una ampliació del pavelló existent. Llavors, pues, la necessitat de tenir pistes d'ús lliure pues, pren força. Llavors, d'aquí l'interès en que aquesta instal·lació estigui com nova.
1: El que m'agradaria saber també doncs, que hi ha aquest canvi de cistelles, quina diferència n'hi ha respecte a les que es troben actualment?
2: Bueno, bàsicament, va ser el mateix. El que passa és que hi ha pues, el tema d'òxid, el tema de trencaments, de desperfectes, pues, les tindrem noves.
1: I el que sí que serà un canvi molt visible és doncs, la superfície de joc, perquè es pensa doncs, de pintar-la no? de color i renovar aquestes línies de la pista. Com serà el nou acabat?
2: Bueno, pensa que ara des de que es va fer la instal·lació fa molts anys ara, pues el tema dels materials, dels paviments esportius, pues, ha evolucionat molt. Llavors, pues, la pintura que tindrà, el material que s'emprarà, pues, té unes característiques millors de cara a la pràctica de l'esport, al rebot de la pilota, a l'adherència i bueno, pues, permet també uns acabats amb colors i el fet de renovar totes les línies pues, donarà un efecte visual molt que farà molta patxoca.
1: Sí, perquè el color em sembla que és el color blau, no? L'escollit pel paviment.
2: Efectivament.
1: Perfecte, doncs sí que serà molt vistós. El que sí que m'agradaria saber doncs, el que és quin termini està previst doncs, que acabin aquests treballs, doncs, perquè estem donant la notícia i segurament algú es vol apropar per veure com ha quedat la pista. Ens podries dir aproximadament per quan està previst que acabin aquests treballs?
2: Això és una mica arriscat, però ha de ser qüestió d'un parell de mesos, com a molt.
1: Vale, perfecte. O sigui, que en un parell de mesos, qualsevol que vulgui anar a fer unes canastes, doncs justament es pot trobar una pista totalment renovada.
2: Exacte.
1: Perfecte. Doncs el que sí que m'agradaria saber doncs, és perquè, o sigui, els veïns o sigui, ho havien demandat o ja és una actuació que es tenia prevista per part de l'Ajuntament?
2: Bueno, no tant els veïns com els usuaris de les instal·lacions de bàsquet, que que, bueno, pues que tenen una demanda molt alta i s'ha anat detectant que la demanda ha anat creixent i bueno, no ho demanen tant els veïns com els practicants habituals.
1: O sigui, que podem dir doncs, que els joves que practiquen bàsquet són els que realment han fet una mica de push per poder renovar aquesta pista.
2: Això conjuntament amb els clubs de bàsquet municipals, vull dir, hi ha un interès transversal en que es puguin disposar d'aquestes instal·lacions.
1: Doncs és meravellós saber això. El que ara sí que ens agradaria, ja que el tenim a vostè aquí en línia, ens agradaria saber doncs, que també hi ha altres actuacions que estan justament en marxa. Una d'elles és la renovació de la pista de Pineda i l'altra és la remodelació de la zona de fitness del SEM de Can Roca. No sé si ens pot donar algun tipus d'informació sobre aquestes intervencions.
2: Bueno, no tinc massa el detall, però sí que és la línia de renovar i ampliar els espais per a la pràctica esportiva a la ciutat que tenim encetada de fa temps. Tenim dues obres grans emblemàtiques, que són el que et comentava, l'ampliació del pavelló de Can Vinader i la pista poliesportiva Can Roca, que esdevindrà un altre pavelló esportiu tancat, i després l'impuls als espais de pràctica exterior, de pràctica lliure de l'esport, com aquesta pista, com la de Pineda, doncs són instal·lacions existents que tenen molt d'ús, que tenen molt de desgast i que doncs, ja els hi tocava una renovació.
1: Doncs ja per tancar ens agradaria saber, ja tornem una altra vegada sobre el burrito. Si haguéssim de resumir una frase sobre què guanyarà la ciutadania amb aquesta renovació, doncs quina seria la seva resposta?
2: Pues tornar a disposar de la instal·lació nova com el primer dia.
1: Perfecte. Doncs Rubén Pelaez Cebrián, cap de secció d'obres i edificis municipals. Moltes gràcies per haver-nos explicat doncs, tots aquests detalls i per haver-nos ajudat doncs, a conèixer millor doncs, aquesta actuació de la pista del burrito i, per tant, doncs, també les obres que tenen previstes doncs, del CEM de Can Roca i de la pista de la Pineda. Moltes gràcies, Rubén, per estar aquí amb nosaltres avui.
2: Gràcies a tu.
1: Que tinguis bon dia. Adéu-siau.
2: Igualment.
0: Castelldefels desperta. Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica.

0: Castelldefels Desperta.
1: If I should stay, I...
2: Doncs escoltem la Dolly Parton, que justament ens hem enterat de que va morir justament ahir, i Dolly Parton doncs va ser molt més que una estrella del country. Va ser cantant, compositora, actriu, empresària i filàntropa, i va construir una carrera de més de 6 dècades i es va convertir en una de les figures més reconeixibles de la música nord-americana. Nascuda a Tennessee el 1946, va créixer en una família molt humil i va començar a cantar des de petita. Al llarg de la seva carrera doncs, va escriure més de 3.000 cançons i va aconseguir 25 números 1 a les llistes del country dels Estats Units. Entre els seus grans èxits hi ha Jolene, 9 to 5, i aquesta cançó que escoltem, I Will Always Love You, que és una cançó que ella mateixa va escriure i que després la molt coneguda Whitney Houston convertiria anys després en un èxit mundial. Però també deixa un llegat molt important fora de la música. La seva iniciativa Imagination Library ha distribuït més de 150 milions de llibres gratuïts a infants i també va participar en projectes de recerca mèdica i entre altres causes benèfiques. And I

Doncs ara justament volem canviar de focus en una qüestió doncs, que cada vegada té més presència als carrers de Castelldefels i això són els vehicles de mobilitat personal, especialment els patinets elèctrics. Com ja sabeu, perquè hem parlat més d'una vegada, l'Ajuntament de Castelldefels va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat. Això va ser al ple de juliol i és una normativa que actualitza i concreta les condicions d'ús d'aquests vehicles i també les conseqüències que poden tenir determinats incompliments. Una regulació doncs, que arriba, a més, en un moment en què la policia local doncs, ha detectat un increment dels accidents relacionats amb els patinets. I també doncs, ha notat doncs, un augment dels vehicles que han estat manipulats doncs, per poder circular a velocitats superiors a les permeses. En el que portem d'estiu doncs, s'han enregistrat una vintena d'accidents amb aquests vehicles de mobilitat personal. I gairebé 9 de cada 10 doncs, han acabat amb persones ferides. Així, doncs, per entendre millor aquesta situació, fa uns dies el sergent de la policia local de Castelldefels

0: Víctor Picón doncs, va passar pels estudis de Ràdio Castelldefels, on va conversar amb la nostra companya Anna López. I durant aquesta entrevista va explicar doncs, com està evolucionant aquesta siniestralitat, quines situacions s'estan detectant els agents i alguns dels principals riscos associats doncs, a l'ús dels patinets. Comencem escoltant-lo precisament sobre aquest increment dels accidents i les modificacions que s'han detectat en alguns d'aquests vehicles. L'escoltem.
1: Que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests UMPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels UMPs, properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora. O fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barroeres de motors annexos al propi motor que ja porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, bueno, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Les paraules del sergent doncs, posen sobre la taula una qüestió important. No tots els patinets que circulen actualment ho fan necessàriament en les mateixes condicions en què van ser dissenyats. La manipulació d'aquests vehicles per aconseguir més velocitat no només pot suposar un incompliment de la normativa, sinó que també doncs, modifica les condicions de seguretat amb la que està pensat per circular el vehicle. I això és especialment important quan parlem d'un mitjà de transport en el que el conductor està directament exposat davant de qualsevol caiguda o col·lisió. Precisament per aquest motiu, la policia local doncs, ha intensificat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal, coneguts també com patinets elèctrics o BMP. I aquesta vigilància doncs, ja es tradueix en actuacions concretes. Durant aquest any doncs, ja s'han retirat de la via pública més de 60 patinets i s'han tramitat més de 200 denúncies relacionades doncs, justament amb aquest tipus de vehicles. Però en quines situacions es pot arribar a retirar un patinet i què és el que passa amb aquests vehicles quan deixen de poder circular? Doncs així ho explicava també el Víctor Picón en la seva entrevista a Ràdio Castelldefels. L'escoltem.
1: De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exactament, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fer més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més, aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors, doncs, els traumatismes facials, cranoencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: I doncs, més enllà de les dades sobre els controls, denúncies o retirades, hi ha sobretot una qüestió doncs, que preocupa, que són les conseqüències que poden tenir els accidents. Tal com comentava el sergent de la policia local, quan una persona doncs, circula en un patinet no disposa de protecció que pot oferir, per exemple, la carrosseria d'un vehicle. En cas de caiguda, el cos doncs, queda molt exposat i l'impacte contra el terra o contra qualsevol altre element de la via doncs, pot provocar lesions de diversa consideració, especialment quan no s'adopten aquestes mesures de protecció adequades. Durant l'entrevista, el sergent també advertia aquestes lesions com a traumatismes facials o cranoencefàlics i recordava que entre les persones afectades pels accidents hi ha també conductors molt joves. Però l'ordenança de mobilitat no se centra únicament en els accidents. També serveix per donar l'ús dels patinets, ordenar l'ús dels patinets i recordar quines són les conductes que estan prohibides. I aquí hi ha unes normes bàsiques que convé tenir presents. Els patinets són vehicles d'una sola peça i no poden superar els 25 km per hora. Tampoc es pot circular amb aquests vehicles per les voreres ni per les zones reservades als vianants. I també n'hi ha altres prohibicions que tenen a veure directament amb la seguretat durant la conducció. I aquestes són una mica també de sentit comú, perquè no es pot utilitzar un patinet mentre es manipula un telèfon mòbil. Tampoc es pot circular amb auriculars i, evidentment, també està prohibit conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues. I a tot això s'hi afegeixen els requisits relacionats amb la identificació i documentació del vehicle, així com l'obligació de disposar la corresponent assegurança de responsabilitat civil en vigor. Aquestes són normes que poden semblar bàsiques, però que la policia local continua detectant que no sempre es compleixen. Per això, tornem a escoltar el sergent de la policia local, Víctor Picón, en aquesta entrevista amb la nostra companya Ana López per repassar algunes de les coses que no es poden fer quan circulem amb un patinet. L'escoltem.
1: No poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça. Com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora. No poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats i a més, hi han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o en el seu defecte la calçada. De tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula. I per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que és, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixem amb cura.
0: Per tant, el missatge és clar. Un patinet elèctric és també un vehicle i utilitzar-lo implica assumir unes responsabilitats i complir també unes normes de circulació. La nova ordenança estableix les condicions d'ús dels vehicles de mobilitat personal i també preveu un règim sancionador que als casos més greus pot arribar fins als 1.000 euros. A més, la policia local pot retirar el vehicle de la via pública quan es produeixi un incompliment de la normativa o quan aquest representi un risc per la seguretat. L'objectiu, però, va més enllà de les sancions. La regulació busca també millorar el que és la convivència entre diferents usuaris de l'espai públic, perquè els patinets ja formen part de la mobilitat quotidiana de Castelldefels i comparteixen els carrers amb vianants, bicicletes, motocicletes i vehicles. I precisament perquè cada vegada som més presents, també és necessari que aquesta convivència es faci d'una manera segura. Ja sabem, les dades d'accidentalitat d'aquest estiu posen de manifest que encara hi ha marge per millorar. I aquí intervenen diversos factors: el compliment de les normes, l'estat i les condicions del vehicle, la responsabilitat de qui el condueix i, sobretot, la prudència. Perquè arribar abans o circular més ràpid no hauria de ser mai més important que arribar amb seguretat. I amb aquesta nova ordenança de mobilitat, doncs, l'Ajuntament vol precisament posar ordre en una realitat doncs, que ja forma part del dia a dia de la ciutat, i és que és una mobilitat que canvia i que necessita també noves regles per garantir que tots puguem compartir l'espai públic amb més seguretat.

0: Castelldefels Desperta.
1: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
2: Todo Obsesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo Obsesión. 98.0. Todo Obsesión.
3: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
0: Castelldefels Desperta.
5: Doncs justament ja és hora de posar el punt final en aquesta edició del Castelldefels Desperta d'aquest dimecres 26 d'agost. Hem tingut una mica de tot durant aquestes dues hores i hem començat doncs, parlant d'esport, de la nit dels esports, també hem parlat del Teatre Plaza, del Light Startup i hem parlat amb Rubén Peláez sobre les pistes de bàsquet del Burrito. Així doncs, us recordo que el control tècnic ha estat Gerard Carreras, us ha parlat la Zenaida Martín i us recordem que demà serem de nou aquí. Fins demà!
6: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
7: En punt les 10 del matí. Junts registra aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons us avança 3cat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquesta vegada en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez anirà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Una compareixença que ell mateix ha demanat avui, gairebé un mes després de l'entrada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma i poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. Moren les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès. L'Ajuntament del municipi ha decretat dos dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci per les víctimes. Estabilitzat i en fase de control l'incendi de Collserola a Barcelona, que segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. L'evolució dels treballs d'extinció també ha permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos i el Kremlin es limita a negar un contacte amb Putin. La missió seria per parlar de les guerres d'Ucraïna i l'Iran. Seria la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Inundació sobtada al nord del Nepal per desbordament d'un riu. El govern es reuneix d'urgència per respondre al desastre i ha ordenat el desplegament dels equips d'emergència. Les imatges mostren una gran onada que ho destrueix tot al seu pas. Encara no hi ha cap balanç oficial. L'any que ve es podrà pagar el bitllet senzill amb targeta bancària a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona als lectors de T-Mobilitat. S'ha obert la licitació per adjudicar finals d'aquest any el servei bancari que ho implanti i que beneficiarà els usuaris esporàdics. dol als Estats Units per la mort de la cantant Dolly Parton als 80 anys. A més de ser la reina del country, va ser una icona cultural venerada al seu país i també va triomfar com a actriu en el cinema i la televisió. El president nord-americà Donald Trump ha lamentat la mort, anunciant que la bandera americana s'abaixarà durant una setmana a tot el país.
8: Esports.
7: Eudald Serra, bon dia.
9: Bon dia al porter croat Dominic Livakovic, a terra Barcelona, i avui passa revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix a un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els de Hansi Flick fan avui l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao. El Betis guanya per 0-1 al València en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Avui també s'ha de jugar al Madrid-Reial Societat. I el tècnic del València, Carlos Corberán, dona gairebé per fet el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez, que avui mateix podria passar ja la revisió mèdica amb l'equip valencianista.
7: I el temps, el dia continuarà molt variable, amb núvols més abundants al litoral, fins i tot amb alguna gota i més clarianes al nord i de cara a la tarda a tot el país. Vent del sud-oest moderat a ponent i temperatura una mica més baixa que ahir.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Balanç positiu de la primera edició de l'iniciativa Fem Esport als Barris Jove. Les activitats per a joves de 16 a 25 anys han comptat amb un total de 52 persones participants, majoritàriament dones. Van tenir lloc els dimecres i divendres del mes de juliol a la platja de Castelldefels. El barri de la Muntanyeta comptarà amb una nova zona d'estacionament regulat. A l'entorn del nou cap de la ciutat, l'Ajuntament habilita a partir de l'1 de setembre noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixen els requisits de la zona verda. El barri de Canyes tancarà les festes de barri de l'estiu. Del 4 al 6 de setembre, el Parc dels Xiprers acull les activitats organitzades per l'Associació de Veïns Canyers amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

Hostel de Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza y ahora, Castelldefels, així som. Recordarem que ja ha començat el concurs de fotografia Viu al Parc i que aquest mes de novembre es compleixen 50 anys de la creació d'una banda mítica, la banda Trapera del Río. Recordarem l'entrevista que va mantenir amb un dels seus membres, doncs, encara que fa música, tot i que no és tan actiu, i que viu a Castelldefels, Jordi Pujadas, àlies El Subidas. Avui dia trist també per a la música en general, per la mort de Dolly Parton, que mor als 80 anys a Tennessee, una de les veus carismàtiques del gènere country que va triomfar no només en la música, sinó també al cinema. I recordarem la cura que hem de tenir, sobretot per al jovent, per estar massa pendents de les pantalles, amb la coach Eva Aragall. I també recordarem què és el que s'ha de tenir en compte si un utilitza drons o fa servir patinets als vehicles de mobilitat personal. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Diuen que va ser la primera cançó de rock and roll doncs, cantada en català. Parlarem ara precisament d'aquesta banda, de la banda de Pere del Río, perquè saps que el seu cantant Murphy Gray, el nom real del qual era Miguel Ángel Sánchez Tenedor, va morir el passat 5 de gener, deixant doncs, bastant orfa l'escena del rock en Catalunya i en tota Espanya, podríem dir. La banda Tapera del Riu va començar l'any 1976 des del barri de Sant Ildefons, o també conegut com a Ciutat Satèl·lit en Cornellà. Durant la seva època en actiu, la banda Tapera van explorar diverses formes del rock and roll i es va considerar, segons alguns entesos, hi ha també matisos, jo aquí no penso el mateix, que van ser els precursors del punk en Espanya. Com deien, estem escoltant Ciutat Perdida, que molts consideren que és la primera cançó de rock dur en català. Van estar actius des de l'any 1976 fins al 82. El 1993 els reedita el seu primer disc i llançar el segon, Guante de Guillotina, la banda es va reunir. Van registrar dos discos, un en viu, Directo a los Cojones, i un altre en estudi, Mente en Blanco, i es van separar de nou l'any 1996. Va ser el 2019 quan la banda va tornar als escenaris fins al seu concert de comiat, que va ser el 25 de març del 2010, celebrat a les Rambles de Barcelona. Després d'això, l'any 2016, el grup es va reunificar per celebrar el seu 40è aniversari, una reunió que va continuar doncs, fa poc, doncs, parlem amb una persona que va formar part de la vida, de la història de la banda Tapera del Río, el baixista Jordi Pujadas, àlies El Subidas, que es veia més de Castelldefels. Molt bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Des de quan vius a Castelldefels? Des dels anys 90, no?
1: Sí, des dels 90. 90, em sembla que el 94 o 95 vaig venir a viure aquí, sí.
0: I quan t'incorpores tu a la banda? Quin any?
1: Jo a la banda m'hi vaig incorporar a finals del 79. De l'any 1979, era a finals del 79. Era.
0: O sigui, vas participar també en el primer disc?
1: No.
0: En aquest no?
1: No. Jo l'únic disc en el que no he participat és en el primer, que ja estava editat, i amb tots els altres, sí, clar, tots els altres.
0: Com va ser la teva incorporació a la banda?
1: Bueno, jo en aquella època tenia 19 anys i buscava poder treballar amb alguna banda professional. I ells tenien, clar, el disc editat, tocaven per tot Espanya i tal, i bueno, doncs, va ser per un anunci que vaig posar en un fòrum i em van contestar, em van dir que sí, no em van dir ni que era la banda Trapera, vaig anar a provar i bueno, els hi va agradar molt com tocava. Es veu que havien provat altres baixistes i tal i no els hi convencien, no estaven molt convençuts, però bueno, jo és que en aquella època tocava moltes hores cada dia i feia rock progressiu, feia jazz fusion, coses així, clar, tenia molta habilitat als dits, no? Aleshores, doncs, clar, per mi, fer corxees a 180 doncs era relativament fàcil, no? I sí, els va agradar molt i vaig començar a tocar amb ells ja, de seguida.
0: Mm. Qui va ser la teva primera impressió? Com vas conèixer la banda?
1: Bueno, clar, per mi era un món diferent, era un món absolutament diferent. Jo venia d'una altra història. Aleshores, doncs, bueno, me'n recordo que sí, que clar, tot el que era la banda i tot l'ambient de la banda era com, bueno, ja dic, molt, molt diferent. O sigui, era molt dur, molt, molt...
0: Clar, sí, si eren curriquis, no? Sí, també, sí, sí. I ja se fos... I dius,
1: sí.
0: Clar,
1: sí.
0: Com anat a parar?
1: Sí, bueno, clar, una mica sí. Però, bueno, la música és música. I quan tu toques, toques. I a mi jo, tocant el que toqui, disfruto, m'és igual. I de seguida em vaig incorporar, bueno, de seguida em vaig fer això, no? I bueno, al cap, mira, jo vaig entrar amb ells i al cap d'una setmana tocàvem al Palau d'Esports de Bilbao. En una setmana em vaig estudiar tot el repertori.
0: Ostres.
1: En una setmana. I vam tocar el Palau d'Esports de Bilbao. I a més, hi ha fotografies. I aleshores tocava amb un Fender Precision sense trastes. O sigui, el màstil era com el d'un contrabaix. I clar, tocar rock and roll punk amb un baix així, doncs era molt... Això no us ha fet el Jonas Hellborn i clar, està molt amunt aquest. Però sí, sí, i bueno, vaig disfrutar moltíssim. Jo sempre he disfrutat molt, amb la banda, sempre. Sempre he disfrutat molt, sí.
0: Hi ha certa unanimitat per part de la crítica en considerar la banda, i ho deia al començament, a la presentació, com un grup precursor del punk a Espanya, tot i que vosaltres heu defensat que la banda sempre ha fet rock, no?, en realitat.
1: Bueno, aquí hi ha un tema de matisos. És veritat que ells amb el seu primer disc i les seves primeres actuacions van ser els precursors del... Era punk, sí que era punk, però era un punk elaborat. Era un punt que musicalment ja era més elaborat. Després, amb els següents discos i tal, ja la música no és punk ni de conya. És un rock and roll, inclús ja en l'últim disco hi ha temes que són hasta funky. Vull dir que no té res a veure. Però sí que és veritat que les lletres sempre han sigut antisistema, absolutament antisistema. No polítiques, socials, que és diferent. Els grups del nord, per exemple, que van sortir després de la trapera, doncs, Cortatu, els Neu Gorriac, la Polla Records, tots aquests, la Plata de Tu, tots aquests han sigut més polítics. O sigui, han fet lletres més polítiques, diguem-ne, no? Amb essència. En canvi, la trapera no. La trapera sempre ha sigut social. O sigui, sempre ha estat a favor de l'obrero, a favor d'esquerres, però a nivells... I sempre antisistema, però social. D'una manera social, no política, no? Aleshores, clar, què tenim? Doncs tenim que les lletres sí que són antisistema, sobretot el primer disc, i la música, bueno, l'actitud... Sobretot l'actitud del Morphy en directe era molt punk, molt punk. Era molt, molt descarada, no? I sempre ho va ser, perquè ell era així, no? La resta de la banda, el que intentàvem era pues, fer la música el millor ben feta possible a nivell de rock and roll, a nivell de rock dur, no? Per això que hi ha aquest matís, o sigui que... va ser la primera banda de punk? Sí, perquè de fet van ser els primers que van començar amb aquesta actitud en un escenari aquí a Espanya, no? Però després ha continuat sent un grup de punk com a tal? No, jo diria que hi ha aquest matís, no? Que amb les lletres sí que hi ha un tema antisistema, però la música sempre ha sigut molt més elaborada, uns sols de guitarra que amb el punk no hi són, unes línies de baix de bateria que amb el punk no hi són, vull dir, és una qüestió més elaborada.
0: Ara parlàvem de la funció antisistema de crítica social de la banda. Aquest tema és Venir de les cloaques, així s'anomena també un documental, a mi em va agradar moltíssim, de Daniel Arasanz, que ara estàvem parlant d'ell, que es va presentar en el Festival Inèdit de Barcelona, va guanyar un premi, i on fa el recorregut una mica de la història de la banda, surten gravacions antigues també de com era el Cornellà de finals dels 70, principis del 80, una ciutat que tenia, com moltes de l'Extra Radi,

0: allà, bueno, es veien, clar, la situació social era la que era, no? Molt precària, molt... Hòstia, és que les lletres de la Trapera són molt bones per això, perquè ho reflexen molt, molt bé.
1: Com era aquella època. Realment la banda, però no va tenir una continuïtat al llarg de la seva història, i un primer període d'activitat d'uns 8 anys, no? Un altre d'uns 4 o 5. Això va lastrar, creus tu, les possibilitats comercial, o aquesta inconstància va determinar, va passar factura a la banda al final?
0: Jo sempre he pensat que sí. Jo sempre he pensat que sí, i encara moltes vegades m'he sorprès de que realment sigui una banda que es considera una banda de culte entre segons quin tipus de cercles, no? Havent desaparegut tant temps, perquè les bandes normalment tenen, o sigui, una banda de rock té que anar arrossegant la clientela, no? I la va augmentant. Clar, si desapareixes, això és molt complicat. La primera vegada ens vam desfer pel que ens vam desfer, perquè, bueno, doncs, el Morfi es va enganxar al cavall i tot això era un lío, era un problema. I després, en els anys 90, quan va sortir el tema del CD, que van començar els CDs, es va reeditar el primer i es van vendre 20 o 25.000 còpies d'una tacada, i bueno, la discogràfica ens va dir, bueno, pues, escolta, pues, tornem a ajuntar i anem a veure què podem fer, i inclús podem fer un altre disc, i així ens vam tornar a ajuntar, i va ser la segona vegada. I després ens vam tornar a desfer. Però, bueno, això ja va ser per una altra cosa. I després vam tornar, però llavors resulta que... Bueno, no, ens vam desfer, no. Va morir el Modesto. Clar.
1: El guitarrista.
0: Sí. Mm. Llavors jo vaig pensar, bueno, doncs aquí això s'ha acabat. Però resulta que el Raül, el fill del Joan, que era el bateria, era un nano que és un tio que de patir no jugava amb soldadets ni camions, jugava amb la guitarra del seu tio Modesto, no? I el tio pues, toca. Bueno, ell, a més, és un gran artista i té la seva pròpia producció, no? Diguéssim. Però, clar, els temes de l'altra pera els clavava tots, els puntets, tot. I el Joan va dir, pues, pot tocar el Raül i tal. Hòstia, va dir, pues, va, vam provar, i sí, i molt bé. Llavors es va incorporar també el Fossi, que és un guitarrista basc, i vam tirar endavant així, fins que, clar, el 2010 va morir el Joan, també. I aleshores, clar, ens vam tornar a quedar, doncs així, llavors ens vam tornar a desfer i tal. Llavors el 2016, un dia em vaig trobar jo amb el Morfi, i, hombre, tío, què passa, tal, pues mira... Y el tío me dijo, este año haríamos 40 años la trapera. Digo, coño, no jodas, sí, tal, sí, oye, ¿qué, montamos un pollo? Pues venga, va, vamos a montar un pollo. Vam muntar el pollo i vam començar... I, bueno, ell va incorporar el Bolo, que és una bateria de Subterranean Kids, que és una institució, anem on anem, i, bueno, vam quadrar la banda i sonava allò, mare meva, però molt bé, molt contundent, superpotent. Bueno, llavors hem anat continuant del 2016 fins ara.

0: Esta, aquí tenemos un altre tema de la reverència de la banda Trapera del Río, Padre Nuestro. Encara tu penses que estaria vigent la crítica social que portava les lletres del grup?
1: Home, totalment. I si no, mira-te-les una per una. És una cosa que continua vigent, absolutament. Repassa la que vulguis. Però el Padre Nuestro, per exemple, pues és una crítica absoluta a el que està passant. Ja està. Cada vegada hi ha més rics i cada vegada hi ha més pobres, que són més pobres, i és el que hi ha. Bueno, pues...
0: El Primavera del Sound vau tocar també. Què va significar? Pues un festival...
1: Va ser una cosa molt gran.
0: Festival de Barcelona.
1: Això del Primavera del Sound va ser tremendo perquè ens van venir a buscar, que no he acabat d'entendre mai. Van contactar amb el... Em sembla que va ser amb el Fossi o amb el mànager, que llavors era el Vikingo. Bueno, i van contactar que volien, bueno, que si volíem, clar, un caché molt, molt guapo, tal, home, Primavera del Sound és un lloc que nosaltres no hi quadràvem gaire, però el Primavera del Sound sempre, almenys fins a aquella època, sempre introduïa un grup, una banda revulsiva, una miqueta, no?, que se sortia de lo que era la idea del Primavera del Sound, no? I llavors, en aquest cas, doncs, bueno, doncs vam pensar en nosaltres. I sí, vam tocar. I a més va ser molt curiós

0: perquè va ser el dia de la moció de censura del PSOE al Mariano Rajoy.
1: Bueno, una data històrica, eh?
0: Històric. Per això dic que me'n recordo molt bé. I hi ha un moment, entre tema i tema, no sé quins temes són, que el Morfe fa un speech contra el Mariano Rajoy, no? I allò és boníssim, és brutal. Li diu que, bueno, que nos veremos que te vaya bien el viaje a las cloacas del infierno, que no sé, bueno, el tio el posa per a parir i va estar molt bé. De fet, tenim tot el concert en directe, que no és molt llarg, sembla que eren 3/4 d'hora. Aquests festivals et fan tocar 3/4 d'hora i punto, no pots passar. I el tenim amb cru, amb 32 pistes, i estem pensant a veure si ens agradaria remasteritzar-ho, i bueno, masteritzar-ho més aviat, i poder-ho treure. Estaria molt bé, perquè va ser un dia i una cosa molt, molt, molt especial. Molt especial. Sobretot per això, perquè va ser el dia de la moció de censura. És que va ser tremendo. Va estar molt bé.
1: Doncs, parlant del Primavera Sound, tens de preguntar, ho segueixen les noves generacions? Abans parlaves de que el fill de la bateria
0: s'ha
1: agregat a la banda i ha participat, un noi jove. I clar, encara continuant gent com el Raül, el fill del Juan, o més gent jove que ha sentit els seus pares, els seus oncles, l'altra generació, escoltar la banda trapera i està ahí?
0: Sí, bueno, totalment. Jo en els últims concerts que hem fet, tots aquests anys des del 2016, després vam treure l'últim disc, el que manda el futuro, que és un disc brutal, és boníssim, i en directe jo he vist, fixa't tu, gent de 20 anys, de 22, 25, cantant els temes de l'últim disco. Ja no dels anteriors, sinó és que de l'últim disc. I, clar, ho veus els avis, els pares i els nets o fills. Els veus tots allà, que salten i estan cantant i estan... Clar, pensa que la nostra generació tenim 60 i pico d'anys. Tots tenim nets. Jo no en tinc, però... Jo tinc una filla molt maca, però no
1: és que estiguin nets, no?
0: Lo normal és que als 60 i pico estiguin nets, no? Mm. I els veus els pares, els pares dels pares i els nets. I allà, pues, saltant i brincant, i sí, la trapera, ja ho crec, sempre ha arrossegat molt. Totes les generacions, això sí que ho ha tingut. Ara,
1: que
0: és això.
1: Pocs grups, eh?
0: Sí. Bueno, no,
1: era d'aquest espectre.
0: Bueno, jo suposo que si vas a veure grups del nord, també passarà igual, perquè clar, això fa... A veure, no ho sé, però altres bandes que també porten un bagatge de 40 anys, per exemple, doncs, lògicament, doncs, bueno, els van a veure els avis, els pares i els nets. I això serà així. Nosaltres, perquè ara, bueno, doncs això, doncs ara faríem 45 o 46 anys. I
1: ara què passarà amb la banda? Després de la mort de Morfi?
0: Bueno, després de la mort del Morfi no se sap, perquè clar, quan va morir el Modesto, jo vaig dir, bueno, la banda s'ha acabat. Però bueno, se va posar el Raül i no es va acabar, sinó que va tenir una continuïtat i una continuïtat forta, no?, en base. Quan va morir el Joan ja vam dir, hòstia, aquí s'ha acabat i tal, però bueno, no, se va posar el Bolo i, mare meva, és un bateria, bueno. Hi ha llocs que anem que el van a veure amb ell i no a la trapera, o sigui, perquè és un tio que és una institució, no? Uh-huh. I ara el Morfi, clar, el Morfi és diferent, clar, el Morfi és l'essència, no ho sé.
1: Però què estàs fent, Jordi?
0: Jo tinc una banda de funky, que a mi és el que m'agrada, és el funky, fem versions i fem algun tema propi, estem, però bueno, per divertir-nos i per passar-nos-ho bé. Però, bueno, no sé, mira, va sortir una pintada al pont amunt dels ponts de Cornellà, no sé quin és exactament, però ha corregut molt per les xarxes, que posa la trapera, diu, la trapera vive, Morfi Gray descansa en paz. Què vol dir això? Que vol dir que la gent espera que la trapera no es mori, no, saps? Bueno, ja veurem, està tot a l'aire. Eh? Love is in the air. I en aquest cas, no solament el love, sinó tot l'altre. No? Però bueno, està a l'aire, no ho sé. Jo, a mi em sabria molt greu, perquè hi ha molt de bagatge, hi ha molta música, hi ha molta... No ho sé. Ja el que sí farem de moment serà, en el seu moment...
1: Un homenatge al concert.
0: Sí, farem un homenatge per tot l'alto, tremendo, i a lo millor segurament volem que sigui itinerant, perquè clar, nosaltres... Tenim seguidors a molts llocs d'Espanya, a Madrid, tenim moltíssim, Saragossa, tot el nord, tenim molta... i a lo millor serà un homenatge que ens agradaria que fos itinerant. A veure com ho farem, perquè és complicat fer-ho, eh? Però sí que ens agradaria fer alguna cosa important, no? Perquè el Morfi s'ho mereix.
1: Precisament la meva darrera pregunta, Jordi, tu com descriuries a Morfi? Vols dir que era una persona descarada que es menjava a l'escenari amb un carisma brutal,
0: sí.
1: També. Però tu que el vas conèixer molt més de prop.
0: Bueno, pues ell era així. Ell en un moment... Clar, a veure, un cop es va anar fent més gran i ara últimament, pues, clar, també era una persona delicada de salut. Les coses com siguin, no? Llavors, doncs, ja estava molt més tranquil. Però als anys 80, als anys 90, et liava un pollo on t'anava. Jo me'n recordo una vegada, tocàvem a Pamplona i vam passar amb la furgoneta per una tenda de disfresses i el tio, para! Vam parar allà i tal. I al tio no se li acut res més que compras un gorro de guàrdia civil.
1: Ai, provocando, no?
0: I lo primer que fa quan sortim a l'escenari en una sala gran, no me'n recordo com es deia la sala, no me'n recordo com es deia, una sala gran, estava patadíssima de gent, lo primer que diu, sortim, i el tio lo primer que diu és, amb el gorro de Guàrdia Civil, buenas noches, etarras, hijos de puta! I clar, dius, madre mía, espera, tio, espera, es va fer un silenci brutal, i vam començar a trucar i la gent es va tirar endavant i va, de puta mare, clar, perquè era un provocador, ell sempre havia provocat. Als anys 90 hi ha gravacions de la sala garatge que el tio es baixa els pantalons, ensenya el cul, es fot el micro pel cul, unes coses tremendes, clar, ell era això, era provocació pura.
1: Doncs,
0: molt divertit, per l'altra banda, molt divertit, sí. Però bueno.
1: Doncs espero que ens avisis quan es faci el concert homenatge a la banda Tapera del Río, aquest concert que espero que sigui itinerant quan passi per Barcelona. Molts èxits amb la teva banda de funky, també.
0: A veure, sí, home, sí, és divertit. És funny.
1: És funny, ja continua gaudint de la música. I moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos doncs, tot el que vas viure, a part del que vas viure, evidentment, el que et pots explicar, el que es pot explicar també amb la banda Tapera del Río.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i sí, a la que fem alguna cosa us en enterareu.
1: Que vagi molt bé, Jordi.
0: Gràcies.

0: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
0: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org. Ràdio Castelldefels online.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
4: Bon dia, en punt. Són les 11. Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3Cat Info. En plena crisi migratòria, Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez anirà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta, una compareixença que ell mateix ha demanat avui, gairebé un mes després de l'entrada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma i poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. Moren les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci per a les víctimes. Estabilitzat i en fase de control, l'incendi de Collserola a Barcelona, que segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. L'evolució dels treballs d'extinció també han permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos i el Kremlin es limita a negar un contacte amb Putin. La missió seria per parlar de les guerres d'Ucraïna i l'Iran. Seria la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Augmenta la firma d'hipoteques i la quantia dels préstecs. Al juny s'han firmat a Catalunya més de 8.000 hipoteques amb un import mitjà que frega els 195.000 euros. En el primer semestre s'han tancat un 13% més d'operacions que en el mateix període de l'any passat. Cervera, la Segarra escalfa motors per la Festa del Foc i les Bruixes, l'Aquelarre, que comença demà passat. Aquests dies, centenars d'infants participen en els tallers de l'Aquelarret, que van des de la confecció de disfresses i capgrossos a classes de percussió o d'aprendre a caminar amb xanques.
5: Esports.
4: El porter croat Dominik Livakovic aterra a Barcelona i avui passarà la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix a un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els de Hansi Flick fan avui l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao. El Betis guanya per 0-1 al València en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Avui també s'ha de jugar al Madrid Real Societat. I el tècnic del València, Carlos Corberán, dona gairebé per tancat el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez, que avui mateix podria passar ja la revisió mèdica amb l'equip valencianista. I l'últim titular del temps. El dia continuarà molt variable, amb núvols més abundants al litoral, fins i tot amb alguna gota, i més clarianes al nord i de cara a la tarda a tot el país. Vent del sud-oest moderat a ponent i temperatura una mica més baixa que ahir.
0: Castelldefels avui.
6: Bon dia. Continuen les millores d'instal·lacions esportives a Castelldefels. Aquests dies s'han iniciat ja les obres de remodelació de les pistes de bàsquet del Burrito a Can Vinader i la Pineda i de la zona de fitness del CEM Can Roca. Penúltima setmana d'activitats d'oci del Pal Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Pal Market Cinema a la Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Pal Market tancarà les seves portes el 5 de setembre. Castelldefels participa en una iniciativa europea de transparència i contra la corrupció. Castelldefels és un dels 3 municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Això és tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, nosaltres, molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi... concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat, que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinal al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i Olèrdola i el Fos, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sense dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, hi ha no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això només lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten que s'agrada i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc. Inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula. O sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest, de veritat, que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé, doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats, una doncs qualsevol aspecte relacionat amb el parc i l'altra pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs doncs, que cuida la Diputació de Barcelona, i nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament el
1: 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquem la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia i, en aquest cas, amb el ull posat als diferents, aquests 3 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

0: Castelldefels, així som.
1: Càpsules de salut.
2: I precisament el proper diumenge 6 d'abril se celebra el Dia Mundial de l'Activitat Física. Per aquesta raó, avui en aquest espai és amb nosaltres Marc Lladó. Ja he vingut més vegades aquí. Molt bon dia, Marc.
3: Bon dia.
2: Que ets el referent de l'amfisioteràpia del CASAP Can Bou i, entre altres coses, responsable de realitzar activitats comunitàries per potenciar l'activitat física amb l'objectiu de millorar la salut dels pacients. Recentment, perdona, vas organitzar un taller a l'Espai Montserrat Roig anomenat Com combatre el sedentarisme. Quin és l'objectiu?
3: Sí, el vam fer tant aquí com a la biblioteca, també, relacionat amb les jornades de vida sana. I bueno, és una miqueta fer veure la importància que a vegades sembla que tothom sap, però ningú s'aplica, de realitzar activitat física de manera habitual.
2: Quan parles d'activitat física, no ens estem referint només a practicar un esport, sinó que cada vegada l'activitat física la podem fer d'una manera que és poc impensable, no?
3: Sí, correcte. O sigui, l'activitat física, per definició, és qualsevol moviment que generem per nosaltres mateixos. O sigui, no cal anar a córrer en bicicleta, sinó anar a comprar és fer activitat física. I a partir d'aquí, qualsevol desplaçament que fem, anirem sumant minuts d'activitat física diària.
2: Per exemple, què és el que pot fer per començar una persona que no estigui habituada a fer exercici físic?
3: Sí, doncs mira, com a recomanació general de l'OMS, venen per unes guies, recomanen uns 30 minuts d'activitat física al dia. Aleshores, aquí ens podem trobar gent que pensi, això ja ho faig, i per tant, ja està. Aquí la reflexió és que els 30 minuts és un aprovat justet, o sigui, és el mínim, i contra més minuts pugui sumar aquests 30, molt millor. D'igual manera, podem trobar algú que tingui alguna patologia i potser 30 minuts és una meta de moment inalcançable, no? Aleshores, aquí el que faríem és comencem amb 10, comencem amb 5, amb el que calgui, per començar a fer girar la roda d'alguna manera. Com a trucs, com a estratègies, a vegades els més senzills és utilitzar més les cames i menys el cotxe, per exemple, o patinets elèctrics, o qualsevol cosa que m'estalvia a mi la feina, entre cometes. A nivell del cotxe també podem aparcar una miqueta més lluny, de no cal aparcar la porta d'on anem. Per moltes vegades tindrem el premi, que sol ser gratuït. Si volem aparcar la porta, s'ha de pagar, si no, no. Amb l'autobús o transport públic podem baixar una parada abans, gestionar el temps, veure si realment em serveix, si tinc una feina sedentària, fer pauses actives, que és fer petites interrupcions en què jo m'aixeco, genero alguna cosa de moviment i aleshores continuo. O sempre el gran dilema, quan jo tinc unes escales, escollir entre escales ascensor o escales automàtiques a escales manuals, no? Serien petites coses que jo puc canviar en el meu dia a dia, i encara que ens sembli molt poc, a nivell d'estudis és algo que els professionals inclús ens sorprèn de vegades amb què puc

0: però si jo, pues, per exemple, haig de fer moltes trucades, pues, potser puc marcar el número de telèfon i en el moment de fer la trucada ficar-me dret i fer la trucada que duri el temps que duri estar en dret i després tornar a seure. Buscar estratègies per anar buscant aquesta mobilitat.
1: Amb aquest moviment tan senzill ja ens està, el cos ens està enviant una resposta positiva, no?
0: Exacte, o sigui, trenquem el sedentarisme i el sedentarisme no deixa de ser alguna cosa que el que sabem a mig i llarg plaç és que afectarà la nostra qualitat de vida. Aleshores, si jo el que vull és tenir una bona qualitat de vida, i com aquesta gent gran que a vegades veiem, no?, que no sembla l'edat que tenen, perquè estan molt bé sí, en relació als anys, segurament això ve de tota una vida, d'uns hàbits saludables, que d'alguna manera no és gratuït, sinó que s'ho han treballat i ja, després reculls el fruit. Doncs els que som més joves i encara no tenim aquesta edat, és el moment de fer aquesta feina en prevenció.
1: Molt bé, i justament amb aquestes coses petites, no cal córrer una marató ni córrer cada dia mitja hora o 20 minuts, sinó que aquests minuts al llarg del dia van sumant. A què entenem també les tasques de neteja, per exemple, a casa nostra?
0: Sí, i tant. O sigui, al final, qualsevol activitat, ja dic, que genera un moviment, sigui escombrar, sigui netejar els plats, clar, hi ha persones que avui dia doncs, els plats els neteja el rentavaixelles, l'escombra ho fa l'aspirador automàtic, i aleshores al final no ens donem compte i ens estem traient molta activitat diària. No passa res si jo aquest temps l'aprofito per d'alguna manera compensar, però si al final tota aquesta feina que jo feia deixo de fer, no la compenso, doncs tot això al final sí que es pot girar una miqueta en contra. I jo a nivell del CAP, el que sentim de pacients, i és fàcil quan parlem d'activitat física, som experts en excuses, no? Perquè és el que el feedback que rebem, i el temps és el major, sempre el més assenyalat. En aquest sentit, quan diem que en comptes del cotxe vaig caminant, que potser trigaré una mica més, dic potser perquè a vegades aparcar pot compensar aquest temps, no? Però hem de fer un canvi de mentalitat i veure no com una pèrdua de temps, sinó com una inversió en salut, perquè al final es girarà.
1: Per cert, que de vegades quan la gent camina diu que és més efectiu caminar ràpid, caminar al meu pas, el desgast energètic és més gran, o el benefici és el mateix si jo camino tranquil·lament, camino una mica més de pressa?
0: El benefici existirà sempre. O sigui, jo, encara que vagi caminant a fer la compra, a fer un cafè, aquest exercici ja genera uns beneficis a nivell del cos. Sí que és veritat que després jo una activitat com el caminar la puc transformar en comptes d'una activitat física en un exercici físic. I aquí ja és quan augmento una intensitat, ja vaig a un punt d'intensitat més elevat, que potser em falta una miqueta l'alè, i aquí els beneficis es multipliquen. D'alguna manera, igual que es multipliquen també si jo aconsegueixo fer l'activitat física a l'exterior.
1: Tornem a aquest punt que m'ha semblat molt interessant, si ho veus així, Marc, de la persona que no faci res d'activitat física, com el cos respon de seguida a aquest estímul?
0: Sí, sí, és així, ja et dic, que fins fa uns anys, inclús a nivell professional, no es creia tant, i ara el que hem vist és això, que de fet és un avantatge per qui està en un estat físic que ve d'un estat més llarg de sedentarisme i per contra pot pensar que li costarà més arrencar. La contrapartida és que amb molt poqueta dosis el cos ja genera molt de benefici. Qui està acostumat a caminar una hora, a caminar una hora, a caminar 10 minuts més, no hi ha una gran diferència. Però qui està acostumat a caminar 5 minuts, de caminar 5 a caminar-ne 15, veiem que el cos, els efectes que genera dins es multipliquen també.
1: És generós en aquest sentit, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè imaginem una persona que sempre, per exemple, ha agafat l'ascensor i puja escales, al primer igual li costa, però si aquesta acció la repeteix, arribarà un moment que no li costarà, oi?
0: Exacte, sí, sí. O sigui, qui té a casa escales i té ascensor, sempre dic, té un gimnàs, perquè al final jo puc començar fent un tramp a les escales, la resta, suposant que visqui en un cinquè, la resta faig per l'ascensor, mica en mica, al cap d'unes setmanes pujaré dos pisos en comptes d'un i arribarà el dia, segur, en què podré pujar totes les escales de manera manual sense utilitzar l'ascensor. I això el que genera primer és un benefici psicològic de veure que sóc capaç de fer alguna cosa que no era capaç de fer ni de somiar probablement un temps enrere.
1: Doncs una bona idea, una bona proposta, espero anar a la gent que participi de l'activitat física, com deies, mare, encara que sigui en petites dosis, perquè al final tot anirà sumant.

0: en benefici de la seva salut.
1: Sí, sí, sí. Jo l'únic així per concloure seria, o sigui, entendre que quan jo estic davant, on sigui al metro, amb unes escales, en un centre comercial, d'escollir entre una escala automàtica i pujar a peu o guanyar-m'ho jo, jo sóc lliure d'escollir. I evidentment cadascú fa la seva elecció i no és criticable. L'únic que hem de tenir en compte és que això després té una contrapartida, no? I això, aquests efectes que pugui tenir, doncs, poden ser negatius o positius. Si és un patró que es va repetint, doncs potser amb el temps el que em trobo és que la part més còmoda no era la millor per mi.
0: A tenir en compte. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos visitat de nou, Mariador, referent en fisioteràpia del CASAP. Can Bou, responsable de realitzar activitats comunitàries per potenciar l'activitat física a l'objectiu de millorar la salut dels pacients. Aquesta visita també coincideix amb la celebració el diumenge 6 d'abril del Dia Mundial de l'Activitat Física. Per poc que sigui, el cos mar no li respon bé.
1: Sí, sí, el lema que tenen aquest any crec que és cada pas compta i una mica sempre és millor que res. Així que això, espero anar a tothom a iniciar-se.
0: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
1: Que vagi bé.
2: Càpsules de salut.
3: Ràdio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Castelldefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat Trescat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés finalment el 3 de setembre, dijous de la setmana que ve, per donar explicacions a la crisi de Ceuta. La Moncloa havia demanat anar a la cambra el dia 9, però alguns socis s'han queixat a la mesa que era tard i s'han vist forçats a avançar-ho. L'Ajuntament de Barcelona ha rebaixat d'emergència a alerta el pla d'actuació municipal per risc d'incendis un cop s'ha estabilitzat el de la Serra de Collserola. Els bombers continuen treballant per controlar els focus secundaris mentre demanen prudència als veïns. Moren les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès. L'Ajuntament del municipi ha decretat dos dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci en memòria de les víctimes. Augmenta la firma d'hipoteques i la quantia dels préstecs. Al juny s'han firmat a Catalunya més de 8.000 hipoteques amb un import mitjà que frega els 195.000 euros. En el primer semestre s'han tancat un 13% més d'operacions que en el mateix període de l'any passat. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos i el Kremlin es limita a negar un contacte amb Putin. La missió seria per parlar de les guerres d'Ucraïna i l'Iran. És la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Inundació sobtada al nord del Nepal pel desbordament d'un riu a la frontera amb el Tibet i almenys 9 morts i desenes de desapareguts. El govern es reuneix d'urgència per respondre al desastre i ha ordenat el desplegament dels equips d'emergència. Les imatges mostren una gran onada que ho destrueix tot al seu pas. I la cartellera de cinema renova avui. Entre les estrenes que s'avancen hi ha El ser querido, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, l'últim títol de Ridley Scott, La constel·lació del perro, i el quart capítol de la saga d'animació Tadeu Jones.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça completa l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou l'Atlètic Club amb partit pendent de la primera jornada de Lliga. Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup. Per la seva banda, el porter croat Livakovic ha passat aquest matí la revisió mèdica i s'espera que avui firmi per les pròximes quatre temporades. Avui ha jugat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga. És el que jugaran aquest vespre el Bernabéu, el Madrid i la Reial Societat. I el defensa del Girona, Arnau Martínez, és a punt de fitxar pel València. El jugador passa avui la revisió mèdica amb el club valencianista i l'operació es podria tancar per uns 6 milions d'euros més un en variables. El lateral de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, serà el seu substitut al club gironí.
1: Després d'un matí ennuvolat, la tarda portarà de forma progressiva més sol, sobretot a les meitats oest i sud. La temperatura màxima avui una mica més baixa.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, el renovat skatepark serà una realitat abans del 2027. Les obres segueixen a bon ritme i s'espera que la instal·lació esportiva, tot un referent a Espanya i Europa, pugui estar oberta abans que acabi l'any. La nova pista inclourà gran varietat de rampes, mòduls i recorreguts que permetran la pràctica de l'skateboarding, EVA, MX, l'escúter i patinatge a línia. Continuen les millores d'instal·lacions esportives a Castelldefels. Aquests dies han començat les obres de remodelació de les pistes de bàsquet del Burrito, al barri de Can Vinader i la Pineda, i de la zona de fitness del CEM Can Roca. Les escoles públiques de Castelldefels milloren les seves instal·lacions. Després de la col·locació de tendals i la plantació d'arbres als patis dels 10 centres educatius, aquest estiu s'han instal·lat ventiladors a les aules de les escoles de la ciutat. L'estiu també ha servit per realitzar tasques de manteniment programades d'acord amb les necessitats de cada centre. I és tot de moment. Ja més informació a l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home en un 64% de nacionalitat internacional, un 63%, i amb una edat mitjana d'en 45 a 54 anys. L'oci, un 46%, i els negocis, un 26%, van ser els principals motius del viatge. El 62% d'aquests turistes es van allotjar en hotels i durant l'estada, les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres. Aquesta és la primera conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotada per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts d'enquestació a 753 turistes entre el gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una mitjana de 4,6 nits predominantment en hotels, en un 62% dels casos. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, un 12%, els campis, un 5%, i les autocaravanes, un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, o sigui gastronomia o compres. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un percentatge del 40%, visites a amics un 30% i activitats a l'aire lliure un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria dels turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, un 61,4%, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, un 22%, i en tren, un 9%. Pel que fa a la manera de viatjar, el 28,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, en un 47%, com ara Booking. L'11,5% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35,7% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada, en un 25%, la darrera setmana un 21%, o entre un i tres mesos abans, un 15,7%. L'oci, les visites a amics i familiars, els principals motius del viatge. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional, que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge en un 46% dels casos, mentre que els negocis ocupen la tercera posició, un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 66% asseguren que serien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. Per al 28%, gairebé sempre, i per a un 8% de manera ocasional. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests darrers, el 29,3% afirmaven haver visitat la comarca 4 o més vegades. I
Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, un 42%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, un 12%, la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, en un 8,4% dels casos, les Coves de Montserrat a Collblató, un 6,2%, i els espais naturals del Delta del Llobregat, en un 4,5%. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat és de 8,4 punts sobre 10.

0: Doncs amb nosaltres, perdó, Víctor Picón, sergent de la Policia Local de Castelldefels. Molt bon dia, Víctor.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem de les incidències succeïdes aquest cap de setmana a Castelldefels. Prop de 200 actuacions en les quals va intervenir la policia local i destaquem tres. Sobretot, Víctor, una relacionada amb l'ús de drons on no tocava.
1: Sí, exacte. Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia a la vista el dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista del dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
0: Doncs la segona intervenció té a veure amb un accident d'un patinet o un vehicle de mobilitat personal, un VMP, que va acabar amb la persona usuària a l'Hospital de Viladecans.
1: Va ser un accident d'un VMP i deixa'm anar que aprofiti per dir que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests VMPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels VMPs, properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts VMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora.
0: És a dir, que han estat trucats o manipulats en algun lloc.
1: Sí, exacte. Han estat o fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, bueno, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Recordem també algunes coses que no poden fer aquests vehicles de mobilitat personal, els patinets.
1: Sí, mira, per exemple, no poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora, no poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats, i a més ja han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor.
0: És prohibit també que es desplacin a zones de vianants, persones de vianants.
1: Sí, exacte. No poden circular persones de vianants, carrils bicis, on el seu defecte, la calçada.
0: Han de tenir matrícula aquests vehicles?
1: Han de tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula.
0: Doncs recordem que el passat ple de juliol es va aprovar una ordenança que regula l'ús d'aquests patinets i que, com dèiem al començament, Víctor, és que és un fet que s'han incrementat els accidents.
1: Sí, nosaltres estem notant moltíssim els accidents, i no només els accidents, sinó les actuacions amb els UMPs. De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exactament, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fent més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors doncs, els traumatismes facials, cranioencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: A més d'impactes que poden tenir envers altres persones que estan caminant en aquell moment pel carrer.
1: Per suposat, algun atropellament o fins i tot amb un altre cotxe. I per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que és, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança. I que condueixem amb cura.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Víctor Picón, sergent de la policia local, per aquestes informacions sobre incidències succeïdes al cap de setmana i sobre les coses que s'ha de tenir en compte les persones usuàries d'aquests vehicles de mobilitat personal o patinets.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, bon dia.
2: Castelldefels, així som.

0: Avui a Ràdio Castelldefels parlem d'un tema que ens afecta a tots i totes en el dia a dia, com és els estímuls constants que ens ofereixen les pantalles, les xarxes socials i el consum ràpid d'informació. Com estan influint en la nostra atenció, les nostres emocions i fins i tot en la manera com funciona el nostre cervell. En un món on busquem la recompensa immediata gairebé sense adonar-nos-en, ens fem diverses preguntes de molt importants. Estem perdent capacitat de concentració, sabem desconnectar, estem gestionant bé la nostra relació amb la tecnologia. Per parlar-ne avui més en detall, ens acompanya ara l'Eva Aragall, formadora i mentor coach especialitzada en desenvolupament humà, que aquesta tarda condueix a la Biblioteca de Castelldefels al taller Generació Dopamina, basat en el llibre del mateix nom. Eva, bon dia i benvinguda a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, bon dia. Un plaer tornar a ser aquí.
0: Exacte, sí, perquè ja m'estaves comentant fora de micro que ja havies estat anteriorment per un altre taller també, una altra xerrada entorn també a la vida sana, no?
1: Sí.
0: Doncs abans d'entrar en matèria de l'activitat concreta que tenim aquesta tarda a la biblioteca, anem a situar una mica a l'audiència, a les persones que ens estan escoltant. Qui és l'Eva Aragall i com arribes a treballar en aquest àmbit del desenvolupament humà?
1: Bueno, jo crec que ha estat tota la vida, perquè des dels 18 anys jo no conec tantes persones que tinguessin ja 50 llibres de desenvolupament personal als 18. Vull dir, és un tema que tota la vida m'ha cridat molt l'atenció. I ha desenvolupat la meva passió. És la meva passió. El que passa que vaig anar doncs, a treballar en una empresa i vaig anar-me'n més cap al món empresarial, però sempre ha estat aquesta crida, diguéssim, de poder compartir des de l'experiència, des del que a mi m'ha anat bé a la vida. Perquè si sé coses és primer perquè sóc gran i s'acumula experiència i segon perquè algunes bufetades m'he pagat. I arrel de les bufetadetes i no voler-les tornar a repetir per segona, tercera, quarta, ha estat, i és una passió, o sigui, el tema de tot el que sigui la conducta humana i sobretot com estar millor, com viure millor. Ningú ens ha dit que aquesta vida tinguem 7 vides com els gats. En tenim una per ara, que sapiguem, i aleshores penso que qualsevol passet endavant que puguem fer per estar millor val la pena. Aleshores, aquesta està la resposta.
0: Perfecte, Eva. Una cosa, mira, ara surto, perquè justament
1: no passa
0: anava a passar a entrar en matèria del taller d'aquesta tarda, però faré un incís, perquè just m'has donat una targeta teva de treball, no?
1: Sí.
0: I ara m'he fixat que posa escape room portàtils. Això què és?
1: Doncs això és apropar la formació d'una manera més divertida, tant als adults com als nens. Aleshores, una de les coses que ja s'ha vist a nivell d'investigacions és que l'aprenentatge entra molt més quan està doncs, vinculat a l'emoció, al divertiment, no? I aleshores jo vaig pensar això que la letra con sangre entra, doncs que sí, d'acord, el sacrifici és molt important, però també hi ha una altra banda que estàvem deixant, que era el poder obtenir plaer per aprendre. I les escape rooms són una metodologia molt bona perquè concentra tot el que un nen o una persona que es vol formar necessita perquè li quedi aquell contingut que vol assimilar. Aleshores, ho fa ja a tots els àmbits. Ho he fet aquí a la biblioteca, amb famílies, sobretot a les escoles, des de 3 anys fins a claustres, passem per totes les etapes i acabem amb els claustres, que també necessiten cohesió i passar-s'ho bé. Després, empreses, ajuntaments... Vull dir, és una activitat que depèn de quina és la necessitat de l'entitat que ens contracta, podem adaptar-la al que necessita i al missatge que vol transmetre o al que vol que les persones aprenguin. És una manera molt més divertida que no anar a una sessió amb un PowerPoint i dir i això i l'altre, sinó que aprens fent les coses.
0: I tant, sí, a mi ja m'agrada aquesta proposta.
1: És xula, és xula.
0: Jo ja m'apunto perquè has comentat, anava a dir, mira, això ho hem de parlar amb la biblioteca perquè també es passi alguna cosa, però ja has comentat que també s'ha fet anteriorment, així que per les properes estarem pendents per poder informar i jo mateixa. A mi els escape rooms m'encanten, m'agrada molt la proposta i per les persones que ens estiguin escoltant per tancar ja aquest inici de presentació doncs si volen conèixer més veig a la teva targeta que tens la teva web que és evaaragall.com, no té pèrdua, així que aquí ho deixem per aquesta banda i ara ja sí que passem en concret al taller d'aquesta tarda. El títol prové del llibre de la psiquiatra Anna Lemke i ja és molt suggeridor, Generació Dopamina. Al final, quan parlem de dopamina, parlem de plaer, de motivació, de recompensa, també parlem de dependència. Què és exactament el que vols transmetre amb aquest taller a la ciutadania de Castelldefels?
1: Primer, que hi ha molt lío amb el tema de la dopamina, perquè la gent es pensa que la dopamina és el plaer i fins i tot se li diu l'hormona de la felicitat. Primer, no és una hormona i no és la felicitat. Realment és un neurotransmissor, una d'aquestes paraulotes, no? Però en el fons és com un vehicle que porta ganes de fer, ganes d'aconseguir, no és la felicitat en si mateixa. ¿Vale? Aleshores, primer és això, sabem que en el cervell tenim una fàbrica que fabrica dopamina, que fabrica ganes de fer, i després la dopamina agafa el cotxe i se l'emporta per als diferents emmagatzems per voler estudiar, per voler anar al gimnàs, per voler fer coses, menjar, ¿vale? O sigui, primera diferenciació és que no és una hormona, és un neurotransmissor i és les ganes de fer, d'acord? Així perquè hi ha una mica de confusió amb això.
0: Vale. Per tant, ara estava pensant que realment hi ha moments que la dopamina és positiva i moments on pot ser negativa, però tampoc no hem de perdre la vista això, que també és positiva.
1: També és molt positiva, és que no faríem res, no ens aixecaríem del sofà sense dopamina. El problema que estem tenint és que durant molts milions d'anys i molts anys teníem dopamina per anar a caçar, per anar a recol·lectar, i tot això suposava un esforç físic, no? Si me'n vaig a matar un mamut per menjar, home, déu-n'hi-do el que hauré de fer per poder-lo. Aleshores, tota aquella dopamina, diguéssim, que troba un equilibri entre l'esforç que hi ha hagut de fer per tenir aquell plaer, no?, que és menjar-me el mamut, ¿vale? Però quin és el problema ara? Que quasi no hem de fer res per tenir molt, i tenim molta dopamina. És a dir, que quasi no em moc del sofà i puc tenir el mòbil, em bec un cafè, m'aixeco a buscar una bossa de patates i mentre trio la pel·lícula miro a veure si he rebut algun like o alguna... Vull dir, el problema no és la dopamina ni molt menys, és la sobreestimulació que fem d'aquests picos d'adrenalina, ¿vale? I d'aquests de dopamina. No? És com constantment li estem donant al nostre cervell picos, pam, pam, pam. I què fa el nostre cervell? Ha de produir dolor per compensar, perquè en el nostre cervell hi ha d'haver com una balança entre el plaer i el dolor. I quan es dispara massa, el que fem, és el cervell que fa és provocar dolor. I aleshores què fem? Anem a buscar més, i és com una escalada quasi sense fi.
0: Quan parles de dolor, estem parlant de conseqüències com són l'ansietat, per exemple?
1: O per suposat, final, no? Et dona ansietat, et dona angoixa, et dona problemes per dormir, et dona avorriment, molt avorriment, i tot això, si no saps sostenir-ho, si no saps mirar-lo als ulls i saber el que està passant, el que busques és un altre pico de dopamina per saciar aquest malestar. I llavors estem a la roda del hàmster. O sigui, estem buscant pal·liar aquest avorriment, aquest dolor, aquesta ansietat, aquesta angoixa, amb més coses fàcils que no ens requereixi esforç, i aquí és on està el problema. Però, per suposat, la dopamina és bona sempre que la sapiguem construir, ¿vale? I se la sapiguem fer-la.
0: De tot el que dius, estava pensant en l'avorriment, en la frustració, que avui dia sembla que no tenim paciència, no? I em sembla com que ens hem d'educar en avorrir-nos també, no? És una cosa que potser enfoques pels nens i nenes petits, però a nosaltres també ens passa com a adults, que també hem d'aprendre a tenir un moment de no passa res si m'aturo un segon, no?
1: No som tan diferents, és que tenim la mania sempre de marcar, que si els nens, si nosaltres no deixem de ser nens, tenim el nostre nen i nena interior allà. Aleshores, vull dir, el problema de l'avorriment el tenen els nens, els joves i els adults. El que passa que no sé per què els adults no ens posem les ulleres de mirar-nos a nosaltres mateixos, perquè sempre és millor criticar els nens i els joves, així no te toca, no? Però nosaltres, quantes persones triguen més de 10 minuts en triar una pel·lícula, per exemple, quan estan amb el Netflix? Quanta gent és capaç de veure una pel·lícula sense agafar el mòbil un moment per veure si ha rebut un email o li han donat un like? Quantes persones estan parlant amb la seva parella que ja hi ha confiança i agafen el mòbil mentre van contestant-li?
0: O quan sopem, no? O dinem. Escoltes a les famílies, no? Aquesta exigència dels petits, però potser nosaltres justifiquem també amb la feina, que moltes vegades és el que passa, no?
1: Ara ho has
0: dit. Alguna cosa de feina.
1: Però tu ho has dit, ara ho has dit, la justificació. És una justificació. Quan m'excuso, m'acuso. I això que ho tinguem ben clar. Quan jo m'excuso d'una cosa molt i em poso molt reaccionari, l'únic que estic tapant és un mal que tinc jo i m'estic excusant i tapant una de les meves coses que potser hauria de millorar també, no? Justament amb una excusa i punto pelota. Em justifico, m'excuso, però no és veritat.
0: Per tant, vivim envoltats de moltes notificacions i constants, de molts estímuls constants. A tot arreu, les xarxes socials, amb els vídeos curts, amb l'escroll infinito, no? Això és una bogeria.
1: La swimming pool aquesta, no? La piscina aquesta,
0: sí.
1: Però tot, eh?
0: A tot arreu, a tot arreu, als continguts infinits, no? I en tot moment, i el que dèiem, que no ens permeten avorrir-nos i nosaltres mateixes no ens permetem avorrir-nos. En quin moment aquests estímuls deixen de ser una eina útil i es converteixen o ens poden dur a una addicció?
1: Primer de tot, quan no som conscients de que això està passant. Quanta gent realment és conscient? És el que dèiem, si la majoria de gent li preguntes, primer, saber el que és la dopamina, i segon et diria, ah, sí, l'hormona de la felicitat. Però primer ha de saber com funcionem biològicament i saber com funciona aquesta balança de plaer i dolor. Si tu no saps que cada vegada que cedeixes a un plaer que no et fa bé, estàs fent més gran el monstre. És com quan els gossos, si tu a un gos li tens molta por i ho nota, et borda. Si tu el mires tranquil·la i te l'enfrontes cada vegada menys, doncs això és el mateix. Però si nosaltres no sabem cognitivament, des de l'àrea racional, ara no estem parlant ni d'emocions, simplement com funciona la nostra biologia, és molt difícil que canviem. Per què canviarem una cosa que aparentment em dona plaer per una cosa que no me la dona? I més amb totes aquestes noves tendències de no, tu has de fer el que tu vols a la vida, no facis res que et provoqui una cosa que... Hi ha tanta confusió entre el que ens diuen que ens hem de permetre i el que és bo per nosaltres, que aquí, primer de tot, jo començaria fent pedagogia. O sigui, per això estic fent la sessió d'avui. Perquè almenys siguem conscients. Després, si tu vols encadenar picos de dopamina i tal, ja ho sabràs, però sabràs que jo l'únic que fa és més gran el problema. Si estàs al sofà avorrit, no t'aguantes, comences a fer el que tu dius, scroll, ara mires la tele, ara t'aixeques a buscar una bossa de patates fregides, ara dius, ai, mira, ja no vaig al gimnàs, que és tard, i tot això, però, almenys que tu sàpigues que no t'enganyis a tu mateix. És que el creixement personal només pot començar si tu almenys ets honest amb tu mateix. I a partir d'aquí ja decidiràs, doncs avui sí que vull donar-me una dutxa de dopamina i avui sí, vull fer-ho tot perquè avui m'ho mereixo o perquè ho necessito, però des de la consciència. O sigui, per mi el primer pas és que saber quins efectes fa en el nostre cos.
0: Mira, faig un incís, recuperant que abans posaves com a exemple que a moltes persones ens passa de que tries, vols veure una plataforma, no? I comences a dir, veureu alguna sèrie, un capítol o una pel·lícula, i al final et passes, has dit 10 minuts, però jo hi ha vegades que m'ha passat d'estar 30 minuts
1: jo també
0: mirant i remirant.
1: M'ha fet vergonya dir 10 minuts, jo també. Jo, si no em controla el meu marit que diu, nena, avui no veurem res, estic 30 minuts com a mínim.
0: Però aquí em pregunto, aquí com afecta la dopamina? Perquè tu no, al final no obtens una recompensa. A mi em frustra moltíssim, perquè jo m'acabo cabrejant a mi mateixa, he perdut 30 minuts, clar, no he vist res, i no, he triat, no hi ha res que m'agradi.
1: Perquè no has tingut el plaer, només has tingut les ganes d'aconseguir el plaer. I les ganes no han passat. Tu segueixes dient que vols veure una pel·li que t'agradi o una sèrie que t'enganxi o tal. Les ganes estan allà. I cada vegada que no trobes, és com que... I segueixes insistint, cada vegada es fa més gran el desig de trobar alguna cosa i tal, i la frustració de donar-te que portes 30 minuts. Per això, no confonem. La dopamina no és la felicitat. No és haver trobat la pel·lícula. No és haver trobat... És l'ansietat i l'angoixa per trobar el que vols veure. I això, com ho alimentes, perquè no pares, si et posessis una alarma i diguessis, mira, dedicaré 5 minuts, i els 5 minuts escullo sí o sí, que això pot ser una solució, eh? Doncs aleshores no alimentes aquesta ansietat, aquesta dopamina. Però si tu no poses un límit, l'únic que estàs fent és alimentar. I cada vegada vols més, fins que algú al costat, com el meu marit, em diu, nena, avui no veurem res.
0: Sí, tal qual, i apagues la televisió enfadada.
1: Exacte, enfadada, per dir, he sigut capaç d'estar 30 minuts sense poder triar? Doncs per això hi ha petits trucs que es poden fer, doncs com el que deia, doncs digues, em permeto 5 minuts de buscar. I a més, pensem que les plataformes avui en dia són molt conscients. És que hi ha gent molt intel·ligent i amb molt poder que està fent totes les coses perquè cada vegada nosaltres tinguem més aquests pics de dopamina, perquè ens torna més febles, ens fan més submissos, ens fan que no ens plantegem tantes coses del que està passant en el món, i aleshores, per què poses siguiente capítol sense tu preguntar-te quan estàs veient una sèrie? Perquè com som la mínim esforç, ja ho deixes i ja veus una altra. Per què les sèries ara no tenen un grau de complexitat? Perquè saben que la gent, si no és capaç d'entendre gaire una trama complicada, i cada vegada reprodueixen més models de bum, aquí ara dolor, ara aquí no sé què, i cada vegada estan fent més simples les sèries, les pel·lis, tot, perquè saben que una persona pot agafar el mòbil almenys 10 vegades en una pel·lícula. Aleshores, no poden fer trames complicades que t'hagis de fixar amb detalls i coses, perquè la gent no seguiria i de canviaria de pel·lícula. És a dir, que pensem que hi ha ments molt intel·ligents i molt poderoses que estan treballant en aquest moment que estem... que la revolució tecnològica només porta 30 anys. És que no estem preparats una mica. Llavors hem de ser conscients com ens afecta per prendre les decisions lliures. I si vols després veure 5 capítols siguiente del trono d'aquest o el que sigui, m'és igual, és que jo els batejo tots, eh? Vull dir, no vull dir que no les vegi, eh? Però les batejo. Pues aleshores, vale, però almenys és des de la consciència que ets una persona adulta, que saps el que estan fent amb tu i tu els hi permets. I ja.
0: Sí, sí. Ostres, mira, has dit moltes coses que precisament no fa molt també aquí a la ràdio recuperàvem una entrevista i comentàvem una mica per on ha estrenat una pel·lícula i vam estar comentant sobre el Matt Damon, que va parlar de... ell dirigia o coproduïa, participava en una pel·lícula nova de Netflix i parlava del sistema de com fan les pel·lícules.
1: Ah, no l'he
0: dit.
1: I
0: que a ell no li acabava d'agradar gaire perquè al final el tema és repetir tota l'estona el guió. I, a veure, dit, és així, és un poc tractar l'espectador de tonto, però perquè som conscients de que ens despistem i estem amb el mòbil. I llavors estava recordant aquella conversa i com el Matt Damon deia, bueno, pues a mi no m'ha acabat d'agradar gaire perquè al final la pel·lícula, per una persona que sí que estigui pendent, pues ens repetim moltíssim.

0: A mi passa el mateix, a les sessions. Jo he de pensar molt bé tot el que vull dir perquè si no, no quedaria res. Llavors, de tot el que jo vull explicar, he de tenir molt clar quin és el missatge o quins són els deures que els hi poso perquè realment impacti el màxim a les seves vides. Si jo em despisto i començo a fer tot el que jo he preparat aquí, no quedarà res. Que passa que jo ho faig perquè m'agrada tenir-ho tot en plan ampli, però després som molt conscient. Però no ho dic jo ara perquè ho estic fent, però també em passa. Quan vaig a una sessió i no estic molt centrada, he d'estar concentrada, perquè si no se'm passa la meitat de la sessió. Vull dir, és un impacte que ens està afectant a tots. Però primer, almenys, sapiguem el mal que ens fa. I a partir d'aquí decidim. I, no, i la bona notícia, perquè estic sent molt tremendista, la bona notícia és que encara que ara els nostres receptors, diguéssim, de dopamina estiguin una mica tocats, perquè estan una mica tocats, perquè és això, estic menjant, estic amb el mòbil, estic no sé què, ara estan tocats. Vull dir, per trobar una persona que no ho tingui tocat, difícil. Però és que es pot tornar a habilitar. Hi ha maneres de tornar-ho a habilitar, perquè el nostre cervell respon molt al context, al nostre dia a dia, al que fem, i si som insistem en unes bones pràctiques, podem tornar a posar els nostres receptors de dopamina a punt, o sigui, com si haguessin anat al gimnàs, i sortiran aquí amb una musculatura increïble.
1: Ara estic recuperant que el subtítol del teu taller parles de recuperar l'equilibri i cultivar una vida més conscient. Això, en aquest sentit, això no implica demonitzar la tecnologia, sinó que el que parles és d'aprendre a relacionar-nos-hi millor. Quines eines o estratègies bàsiques poden començar a aplicar les persones que ens escolten?
0: Jo soc molt pesada amb la consciència, però jo crec que si som conscients que tenim aproximadament, i ara hi ha gent que dirà, no, jo no dormo tant, jo dormo més, però bé, aproximadament 8 hores dormim, 8 hores treballem, i qui no treballa fa les feines de casa, va comprar, no sé, ens queden 8 hores per fer coses. Pues simplement que d'aquestes 8 hores pensis que un 80% siguin coses que no estiguin relacionades amb la tecnologia i un 20% sí, ja està. Pensa de les 8 hores, doncs a veure, què puc fer en aquestes 8 hores que en teoria no són de lleure, però bueno, no treballo, no dormo, no? Doncs quines coses puc fer que no estiguin vinculades, per exemple, a coses de plaer immediat, no? Doncs puc anar a caminar, puc llegir, puc fer una manualitat, puc tenir una conversa nutritiva amb algú que fa temps que no veig o que veig sovint i em nutreix. Hi ha moltes coses que es poden fer. I després, quan ja he fet tot això, no sé, doncs el 20%, escolta, tu, escrolear, el que vulguis, o potser també pots utilitzar la tecnologia, que jo llavors no la posaria en el mateix sac, que és, per exemple, jo què sé, pots escoltar podcasts superenriquidors, ¿vale? Que és com quasi hi hagi un llibre. ¿Vale? Uh-huh. Pots caminar i pots escoltar un bon podcast també. Clar que és recomanable el tema del mindfulness i estar centrat en el que fas en el moment i no fer una multitarea, però home, jo no ho trobo tan malament. Estar fent un passeig i escoltant un bon podcast que t'està formant amb alguna cosa o que t'està informant sobre alguna cosa que t'agrada, no? És l'ús i és el temps. És a dir, que pensem, oblidem-nos de les hores que dormim, oblidem-nos que estem treballant, les 8 hores aquelles que nosaltres podem fer i desfer, i l'altra cosa és això, vull dir, el 80-20, no? La llei del Pareto, de Pareto, uh-huh. Ens recordem de la llei de Pareto, i l'altra cosa que també et volia dir que se m'han anat era el tema d'intentem, ja sé que és difícil en aquesta societat i que no està ben vist ni premiat, però baixar una miqueta el ritme, i t'ho diu una persona que va a unes velocitats increïbles, però a mi m'ha canviat la vida el ser capaç d'anar una miqueta més lenta. Jo no et dic que jo no sóc lenta, no podré ser-ho mai, però de com anava a com vaig, hi ha un món. O el tema de fer moltes coses alhora. Intentem fer una o dos, però no cinc, no? No posar, tancar el rentavaixelles amb el peu mentre estic calentant el microones, mentre m'estic fent unes abdominals perquè així... Vull dir, no, mare, que jo m'he trobat així, a la cuina, sí. Mentre s'està calentant això, dic, doncs vaig a fer ara una miqueta d'estiraments... Respirar és un dels grans aliats que tenim que tenir. Ui, què m'està passant això? Em sento agobiada, em sento angoixada, em sento ansiosa. Paro. Jo ara els dimecres, ho dic per qui vulgui afegir-se, els dimecres a les 8:30 a Instagram, a Eva Aragall, faig uns directes gratuïts per una miqueta parar, reflexionar, respirar i meditar. Mitjoreta. Però si ens regalem aquesta mitjoreta, ja és moltíssim. Res, és simplement Eva Aragall a les 20:30 dels dimecres, intentaré estar. Ja vaig començar la setmana passada, Vull dir que té molt poca trajectòria, això. Però és una manera de tenir com un incentiu sa per parar i reflexionar i respirar, sobretot.
1: Sí, ara quan comentaves això de l'engany que tenim a sobre amb el multitasking, no?

0: intentar fer tot alhora, jo crec que l'engany aquí és que ho veiem positiu, no? I en realitat el nostre cervell no funciona així, no ens hauria de... O sigui, no ens ho permet, no és una Qué cosa... Va. Ens enganyem, no?
1: Què va, però és veritat, quan tu et trobes amb algú queda raro que tu... T'ho imagina't la trobada, dos amics o dos amigues o dos coneguts. Hola, què fas? Que l'altre digui, bé, tranquil·la... Queda malament, és que dir, el que queda guai és a dir, ai, és que no tinc temps de res, perquè avui he de no sé què i acabarem no sé quantos, i això és, ai, que guai, quina vida que tens. Ens hem acostumat a premiar ja, com a envejar, les vides superocupades, però per favor, on ens porta aquesta vida ocupada? Realment ets feliç? O escolta tu, si algú troba la manera de ser feliç d'aquesta manera, bé, però canalitzi bé quin tipus de bé és, perquè... Al final, si no toques una mica i no pares i no d'allò, estàs passant per la vida de puntetes, de puntetes. Mm. És a dir, que deixem que quede tan bien dir, és que tinc tanta feina, és que no puc quedar. Quan quedem? Ui, ja mirarem! Però què és això? Que és una vida, que no en tenim sec, que no som un gat.
0: Mm-hmm. I ara, recuperant sobre el títol del taller Generació Dopamina, jo precisament, quan estava mirant la programació de la biblioteca i veia que aquesta tarda hi havia aquest taller, jo automàticament vaig pensar en joves i adolescents. Sí. Vaig pensar que seria una xerrada més això, adreçada a famílies, no? Per veure com gestionar tot plegat. Sí. Però, vamos, la nostra conversa ha estat superenfocada a persones adultes, o sigui que realment tothom ho hem de tenir en compte. Però si posem aquesta mirada a joves i adolescents, en concret, estem arribant tard o encara hi som a temps?
1: Jo sóc una positiva total, vull dir, jo sóc molt optimista. Jo no crec que arribem tard a res, a no ser que hi ha dues coses que la mort, no sé, això no sé fer res, o quan tens una malaltia molt greu. Realment aquí estem parlant d'uns altres nivells d'il·luminació, de presència, però jo no crec mai que arribem tard. El problema és que si només abordem el problema dels nens i dels joves des del seu problema, no farem res. Si no som capaços nosaltres primer de canviar i liderar des de l'exemple i no des del sermó, no farem res. Per tant, primer me canvio jo com a papa, com a mama, i quan jo ja ho tinc una miqueta controlat aquest tema, vaig a veure què puc fer amb el meu fill. Clar que no arribem tard, el que passa que els efectes nocius que tenen per joves i adolescents és molt més greu, perquè el cervell no està format encara a la part del neocòrtex, on poden almenys adonar-se'n una mica, no? És totalment verge, no? Aleshores és molt més perillós. Però no és tard, no és tard. Comencem a la casa per la base. Primer nosaltres, com a pares, fer una reflexió i una autocrítica bastant potent. I jo sóc la primera, i el meu marit igual, perquè jo tinc un nen de 8 anys i és... li encanten els videojocs, li encanten les pantalles. Jo crec que aquí funciona, és molt difícil dir que funciona, però crec que s'ha de ser un gran estratega. I aleshores, estratega què vol dir? Que potser has d'intentar que al teu fill també li agradi fer altres coses. Clar, si tu estàs rebentat, que això també s'ha clar, és que és molt difícil, perquè sembla que tots ens tinguem que ficar la culpa a nosaltres, no? Però, a veure, un matrimoni que treballen els dos, que arriben a les 8 a casa, que estan cansadíssims i que el nen o la nena, papa, que no em llegeixes, papa, que no juguem, o mama, que no sé què... Hòstima, a vegades dius, mira, té la tablet, no? I deixa'm estar un moment veient una sèrie de Netflix. És humà, perquè estem responent a unes demandes de la societat que no són ni mig normals. Però dit això, primer comencem per nosaltres, després siguem estrategues. Què podem proporcionar que sigui també gratificant? L'esport és un gran aliat. L'esport és un gran aliat, perquè si s'ho passen ben fent esport, estan convivint i treballant amb altres nanos o amb altres nenes, aleshores ja és una cosa que ja els agrada fer i ja no estan davant d'una pantalla o davant de tal. És a dir, hem de ser una mica estrategues, observar com és el teu fill, què és el que li mou realment al teu fill. El meu, ja et dic, jo tinc... li agraden molt les pantalles. El que passa que, clar, límits. De dilluns a divendres no en veu ni una. Bueno, sí que en veu. Mentre estava veient quan arriba del gimnàs o no sé què, de la natació, veu una sèrie o veu una pel·lícula. Però estem parlant de mitja hora, ¿vale? Ara, el dissabte i diumenge tenim que tenir-ho molt controlat, perquè ell ho té identificat com... Ah, ara puc, ara tal. Pues també hem hagut de posar límits. Pues no, farem això després d'això. És a dir, límits és un sí o sí. A mi no m'agraden, els límits, però és que ara mateix jo no hi ha una altra manera. I l'altre, jo crec que és això, observar molt i conèixer molt bé el teu fill. Perquè si vas veient el que realment li agrada, fora del que sigui només pantalles, potser és posar-li una miqueta més a l'abast, no? I quedar amb amics és gratificant sempre, o veure la família, o vull dir que has de facilitar altres coses que no estiguin tan vinculades a aquests xutes de dopamina, no? Bueno, jo no sé res més, estic en ello, eh? Estic totalment en la matèria i estic investigant, però vull intentar fer una mica la feina de primer analitzar-nos a nosaltres, els papes, i paral·lelament amb ell, però no deixar-nos a banda i només és un problema dels nens. No és veritat.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, el que has estat comentant durant tota aquesta entrevista, no? Aquesta consciència, i clar, amb els nens i adolescents hem d'aplicar la nostra consciència adulta perquè ells estan en desenvolupament. Per tant, aquí s'ha de controlar, jo crec que s'ha de controlar molt també el contingut que consumeixen, sí. Perquè tu posaves exemples, no? De jo mateixa sóc conscient de que ara m'he tirat 30 minuts o una hora fent scroll mirant continguts de tal, del que sigui, no? Però els infants, doncs, ells consumeixen i tu has de saber, doncs, a quin videojoc que estan jugant, que és el que implica, no? I a partir d'aquí, però clar, si no fem primer nosaltres l'exercici, en aquest sentit. I als tallers, com per exemple d'aquesta tarda a la biblioteca, entenc que al final també hi ha un espai de consultes, no? De dubtes de les persones. Quines són les típiques preguntes que t'arriben?
1: Quan estem una mica fora de les, entre cometes, bones pràctiques, tot ho veiem com molt... És que no tinc temps, és que... Això, clar, jo si estigués en un altre context, és que amb la meva família... Que tot és veritat, eh? Però realment jo els dic, quan us heu enamorat alguna vegada, i encara que no tinguéssiu res de temps, no trobàveu una mica de temps per anar a veure? És que si volem, trobem el temps. Si considerem que allò que hem de fer és important, al final ho trobem. El que sí que és això, que trobo que a vegades pues, que és que jo no puc, per les meves circumstàncies, que no tal... Bueno, és normal. I per això és molt millor demanar poquet i consistent. És molt millor. No? A vegades ara està molt de moda els detox, no? Els detox tecnològics i aquestes capses que les guardes a dintre, no sé què, que tot està molt bé. Però jo cada vegada crec molt més en cosetes petitones i sostingudes en el temps que no anar-te en un cap de setmana en una cova i venir i en plan con ego espiritual, no? Jo he estat 48 hores sin tecnologia. Vale, molt bé, aplausos. Però si això no ets capaç de traslladar-ho en el teu dia a dia, pues simplement has estat, pues mira, ja passant-ho malament un cap de setmana.
0: I ja està, exacte. No serveix de res.
1: És a dir, que allò que diu una flor no fa estiu, no? Pues aquí sí, vull dir, és millor una coseta. Dir, jo primer fer una anàlisi, a veure, on jo crec que estic més pillada? ¿Vale? A partir d'aquí dir, bueno, quantes hores crec que li estic dedicant a això que realment crec que em fa una mica de pupa? I a partir d'aquí començar a posar algun límit i cuidar-ho, e intentar substituir-ho amb alguna cosa, perquè a vegades tenim la tendència a treure coses de la nostra vida que no, quan no són bones, però tampoc li donem un espai a altres coses perquè també ajuda una mica, no?, a llevar el temps. Llavors, a lo millor, si estàs, jo què sé, pues, 3 hores, 4 hores, 5 hores a l'Instagram, pues a lo millor és, bueno, no, n'estaré 4 i mitja aquesta setmana. I aquesta mitja hora, mira, m'aniré d'una una volta, a veure escaparates, encara que no compri, o faré una trucada a aquesta amiga que tal, o escriu, saps? Vull dir, sempre que pensem a abandonar una cosa que no ens fa bé, estaria bé que penséssim a fer una cosa que ens faci bé, en substitució, no?, també. I mica a mica, sobretot, no serveix de gaire... Potser per engegar, potser en plan motivació, hem de dir, me'n vaig amb unes amigues a fer un detox a no sé on i em faré un massatge i veuré caldets i tot això. Està fenomenal, com a inici. Però quan tornem el dilluns, deixa les patates fregides o deixa el dònut d'esmorzar, si vols que continuï, no? Una mica amb aquesta cosa que acabes d'encetar per tot lo grande. A mi m'encanta celebrar i fer les coses així, però la consistència és el més important, i perquè hi hagi consistència ha d'haver-hi poca demanda al nostre cervell. Quan veu que li demanem massa, al moment comença a justificar-se. Jo no puedo, no puedo, no puedo.
0: Bueno, doncs em sembla que amb això ja tenim un missatge final del que vols transmetre en aquest taller que faràs aquesta tarda a la biblioteca, el taller Generació Dopamina, a les 6 de la tarda, aquest dilluns 13 d'abril, a càrrec de la formadora i mentor coach especialitzada en el desenvolupament humà, Eva Aragall, amb qui acabem de parlar. Moltes gràcies per dedicar-nos a aquest temps.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, sempre és un plaer tant venir a la biblioteca com venir a la ràdio i estar amb vosaltres. Us esperem la proper mes, que tornaré. Amenazo con volver.
0: Perfecte. Això ha estat molt Terminator, no?
1: Sí, jo ja ho dic, Soc una mica Terminator.
0: Perfecte, Eva. Doncs moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a tu.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 26 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels renova les pistes de bàsquet de El Burrito i La Pineda i amplia la zona de fitness de Can Roca. Ja estan en marxa les noves actuacions de millora en diferents equipaments esportius de la ciutat. Els treballs afecten a la pista de bàsquet El Burrito, la pista multiesportiva de La Pineda i la zona de fitness del Centre Esportiu Municipal de Can Roca. Nou portal permet consultar les dades dels vols i el soroll de l'aeroport. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal web amb estadístiques que ofereix informació visual i interactiva sobre l'activitat de l'aeroport de Barcelona i els seus efectes al municipi. El barri de Canyars tancarà les festes de barri de l'estiu amb 3 dies d'activitat al Parc del Xiprés. Del 4 al 6 de setembre, el barri de Canyars celebrarà la seva festa amb propostes per totes les edats que posarà el punt i final al calendari de festes de barri de l'estiu a Castelldefels. Comencem!

0: Castelldefels continua avançant en la modernització de les seves instal·lacions esportives amb un conjunt d'actuacions que busquen millorar la qualitat dels equipaments, reforçar la seguretat dels usuaris i adaptar els espais a les necessitats actuals de la pràctica esportiva. Una de les intervencions ja en marxa és la renovació de la pista de bàsquet de El Burrito, situada al barri de Can Vinader. Es tracta d'un espai de lliure accés que registra una elevada afluència durant tot l'any i que, amb el pas del temps, havia acumulat diversos desperfectes derivats de l'ús continuat. El cap de secció d'obres i edificis municipals, Rubén Peláez, explica l'estat en què es troba la instal·lació abans de l'inici dels treballs.
1: Bueno, la pista és una instal·lació oberta al públic, a peu de carrer, que tenia un ús o que té un ús força intensiu i pues, el pas de dels anys, l'utilització, el desgast, pues, ha fet necessari pues, intervenir per renovar, per posar al dia, per reparar els defectes que s'han anat produint amb l'ús i tornar-la a posar-la pues, diguem-ne, com nova.
0: La reforma permetrà actuar sobre tots els elements principals de la pista. A banda de reparar el paviment existent, també se substituiran les cistelles i es renovarà completament la imatge de l'espai, amb un nou acabat superficial i el repintat de les línies de joc. L'objectiu és que la instal·lació ofereixi unes millors prestacions per a la pràctica esportiva i recuperi unes condicions òptimes per als seus usuaris. Rubén Peláez detalla els principals millores previstes.
1: Renovació paviment, el pintatge a les línies, la renovació dels equipaments, de les cistelles. El que es trobaran els usuaris pues, és una pista nova de trinca per continuar-la utilitzant com fins ara. Això vincula pues, amb el fet de que una mica més amunt, el que era el pavelló Can Vinader, que tenia unes pistes exteriors, doncs aquestes pistes exteriors esdevindran un nou pavelló, una ampliació del pavelló existent. Llavors, pues, la necessitat de tenir pistes d'ús lliure pues, pren força. Llavors, d'aquí l'interès en que aquesta instal·lació estigui com nova. Des que es va fer la instal·lació fa molts anys ara, pues, el tema dels materials, dels paviments esportius, pues, ha evolucionat molt. Llavors, pues, la pintura que tindrà, el material que s'emprarà, pues, té unes característiques millors de cara a la pràctica de l'esport, al rebot de la pilota, a l'adherència. I bueno, pues, permet també uns acabats amb colors i el fet de renovar totes les línies pues, donarà un efecte visual molt que farà molta patxoca.
0: La renovació arriba en un moment en el que la pràctica del bàsquet continua guanyant presència a la ciutat. De fet, segons expliquen des del consistori, la necessitat de disposar de pistes exteriors en bones condicions s'ha fet cada vegada més evident per la gran utilització que en fan jugadors i entitats esportives. Sobre aquesta demanda de creixement dels usuaris es refereix el responsable municipal. L'escoltem.
1: Bueno, no tant els veïns com els usuaris de les instal·lacions de bàsquet que bueno, pues que tenen una demanda molt alta i s'ha anat detectant que la demanda ha anat creixent i bueno, no ho demanen tant els veïns com els practicants habituals. També amb els clubs de bàsquet municipals, vull dir, hi ha un interès transversal en que es puguin disposar d'aquestes instal·lacions.
0: La previsió de que les obres de El Burrito estiguin finalitzades durant la tercera setmana de setembre. Paral·lelament, el consistori ja treballa en una altra actuació destacada a la pista multiesportiva La Pineda. En aquest cas, es durà a terme una renovació integral de la instal·lació que inclourà la substitució de la superfície actual per una de nova amb gespa artificial, la col·locació d'un nou tancament perimetral i la instal·lació de porteries i cistelles que permetran comptabilitzar diferents disciplines esportives. La nova pista tindrà unes dimensions aproximades de 20 per 14 metres i incorporarà millores en matèria d'accessibilitat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi amb facilitat. Les obres estan previstes per la primera setmana d'octubre i tindran una durada aproximada de 15 dies. Aquestes actuacions formen part d'una línia de treball més àmplia destinada a ampliar i modernitzar els espais esportius de la ciutat, tant els equipaments coberts oberts com les instal·lacions a l'aire lliure. El cap de secció d'obres i edificis municipals, Rubén Peláez, emmarca aquests projectes dins de l'estratègia municipal de millora de les infraestructures esportives. L'escoltem.
1: És la línia de renovar i ampliar els espais per a la pràctica esportiva a la ciutat que tenim encetada de fa temps. Tenim dues obres grans emblemàtiques, que són el que et comentava, l'ampliació del pavelló de Can Vinader i la pista poliesportiva Can Roca, que esdevindrà un altre pavelló esportiu tancat, i després l'impuls als espais de pràctica exterior, de pràctica lliure de l'esport, com aquesta pista, com la de Pineda, doncs són instal·lacions existents que tenen molt d'ús, que tenen molt de desgast i que doncs, ja els hi tocava una renovació.
0: A més de les actuacions de les pistes exteriors, l'Ajuntament també executarà diverses millores al Centre Esportiu de Can Roca. A partir del 31 d'agost començaran les obres d'ampliació de la sala de fitness, una actuació que es farà aprofitant un període de menor afluència d'usuaris. Els treballs consistiran en modificar la distribució interior de l'espai, incorporant una part de l'actual sala de cycling a la zona de fitness per incrementar-ne la superfície i la capacitat. Aquesta intervenció obligarà a suspendre temporalment les sessions de ciclisme indoor i a tancar la zona d'estiraments fins al 14 de setembre. A més, la piscina d'ensenyament del centre romandrà tancada fins al 30 de setembre per substituir l'equip de deshumificació i garantir el correcte funcionament de la instal·lació. Amb aquest conjunt d'actuacions, Castelldefels reforça l'aposta per la renovació dels equipaments esportius municipals amb l'objectiu d'oferir espais més moderns, segurs i adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania. Els veïns i veïnes de Castelldefels disposen d'aquesta setmana d'una nova eina per conèixer amb detall l'activitat aeroportuària que afecta el municipi. Es tracta d'un portal estadístic impulsat per l'Ajuntament a través de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, coneguda com l'OMSICA, que recull i presenta de forma gràfica diverses dades vinculades als vols que passen per l'espai aeri de la ciutat. La plataforma s'ha creat amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació que fins ara estava dispersa en diferents fonts i oferir una visió específica centrada en la realitat de Castelldefels. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica l'origen i la finalitat d'aquest nou portal.
2: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
0: El nou espai permet consultar indicadors relacionats amb el comportament de l'activitat aeroportuària sobre el municipi. Entre altres aspectes, els usuaris poden accedir als nivells de soroll registrats pels sistemes de mesurament instal·lats a Castelldefels, identificar els esdeveniments acústics associats al pas dels avions i conèixer com evoluciona aquesta activitat al llarg del temps. Segons expliquen des de l'Ajuntament, una de les fortaleses de la plataforma és que la informació es presenta de manera visual i fàcilment interpretable, fet que permet acostar dades tècniques a qualsevol ciutadà interessat. El responsable de l'OMSICA detalla quina informació es pot consultar actualment.
2: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado, pues tenemos pues día a día, pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
0: La nova eina també permet fer un seguiment molt específic de l'activitat diària. Els usuaris poden seleccionar una dada concreta i comprovar quina va ser la intensitat del trànsit aeri, en quines hores es concentraven més moviments i quina incidència acústica van generar els diferents vols enregistrats. A més, el portal incorpora gràfics comparatius que faciliten l'anàlisi de tendències i l'evolució mensual dels sobrevols que afecten la ciutat. Sobre aquestes funcionalitats parla Daniel Liro.
2: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron. Además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no?, que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de este incremento, ¿no?, de los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
0: Una altra utilitat destacada és la possibilitat d'entendre millor les variacions que percep la ciutadania en determinats moments de l'any. Sovint, els períodes amb major presència d'avions sobre Castelldefels estan relacionats amb canvis temporals en l'operativa aeroportuària, especialment quan les condicions meteorològiques obliguen a modificar l'ús habitual de les pistes. Aquestes circumstàncies poden provocar un increment del sobrevol sobre algunes zones del municipi. Així ens ho explicava Daniel.
2: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica a la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no?, y padecen.
0: Des del consistori remarquen que bona part de la informació que incorpora la plataforma ja era pública, però que ara s'ha agrupat, organitzat i adaptat per facilitar-ne la consulta des d'una perspectiva local. L'objectiu és que els veïns disposin d'una eina útil per comprendre millor com els afecta l'activitat aeroportuària i puguin consultar les dades objectives quan tinguin dubtes sobre el trànsit aeri o els nivells de soroll registrats al municipi. El responsable de l'OMSICA ens explica aquest enfocament centrat específicament en Castelldefels.
2: Son datos que bueno, ya son datos públicos que ya estaban disponibles pues en otras páginas web, ¿no? Principalmente pues son datos que proporciona pues AENA en su página web, digamos, en el apartado ambiental. ¿Qué ofrecemos nosotros? Estos datos están filtrados y adaptados a una perspectiva de Castelldefels. Es decir, pues de todas esas operaciones y los datos acústicos que muestran, pues digamos, otras fuentes de información, aquí los mostramos para el ciudadano de Castelldefels, para la ciudadanía que pueda pues comprenderlos mejor. Para acceder, bueno, a la forma más fácil es entrando en la página web del ayuntamiento, castelldefels.org, justo recientemente aparece una publicación de la noticia, ¿no?, en la que se da aviso a la ciudadanía de este nuevo apartado. Desde la noticia está el enlace directo y, si no, se puede acceder también en el apartado de servicios del ayuntamiento. Ahí hay uno de esos servicios, aparece la oficina municipal del aeropuerto. Se hace una actualización conforme, digamos, o las fuentes en las que se basan estos datos van incorporando nuevos datos. Desde el ayuntamiento, pues, se van incorporando a estos gráficos de visualización, que además, pues, son muy interactivos, ¿no?, para que el ciudadano pueda ir día por día comparando y pueda, pues, interpretar y valorar, pues, por si mismos, ¿no?, la información.
0: L'Ajuntament preveu continuar ampliant el contingut del portal durant els pròxims mesos amb noves dades i sèries històriques. La intenció és reforçar la transparència informativa i oferir a la ciutadania una visió cada vegada més completa de l'impacte que l'activitat de l'aeroport de Barcelona té sobre Castelldefels. El barri de Canyà serà l'escenari de l'última festa de barri de l'estiu a Castelldefels. Del 4 al 6 de setembre, el Parc dels Xiprers acollirà una programació pensada per totes les edats, organitzada per l'Associació de Veïns de Canyars amb suport de l'Ajuntament de Castelldefels. El programa arrencarà divendres amb una gran sardinada popular, seguida del pregó de festes, que enguany anirà a càrrec d'Esteban Ruiz, i d'una actuació musical de Damián Pola. Dissabte serà el torn de les activitats familiars amb un mercat d'intercanvi infantil, sessions d'animació amb pintacares i pallassos i el concert de Toni Torres Band. La jornada de diumenge inclourà algunes de les propostes més tradicionals de la festa, com la vuitena trobada de cotxes d'època i el recorregut pels carrers del barri, així com una festa d'escuma de colors, un sorteig de regal i una paella popular que servirà per acomiadar 3 dies de convivència veïnal. Més enllà de les activitats lúdiques, des del consistori destaquen el paper que tenen aquestes celebracions en la vida dels barris. Les festes populars permeten crear espais de relació entre veïns, fomentar la participació del teixit associatiu i reforçar els vincles entre persones de diferents generacions. La tècnica de cultura de l'Ajuntament, Imma Amat, posa en valor la importància d'aquestes celebracions.
3: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, no sé, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio, de verdad, es entrañable.
0: La festa de Canyars serà la cinquena i última del calendari estival d'enguany. Abans, les activitats han passat pels barris de Vistalegre, Can Roca, Llominetes i a l'Abaixador, en una edició que ha tornat a comptar amb una àmplia participació ciutadana. Des de l'Ajuntament es valora especialment la implicació de les associacions veïnals encarregades d'organitzar les diferents activitats i de mantenir viva una tradició que contribueix a dinamitzar la vida comunitària. El model permet que cada barri defineixi el seu propi programa amb propostes que van des de concerts i balls populars fins a les activitats infantils o iniciatives gastronòmiques. La tècnica de cultura Imma Amat també anima altres barris de la ciutat a sumar-se en el futur a aquesta iniciativa i convida la ciutadania a gaudir de la festa de Canyars.
3: Esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminadé, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Cañas del 4 al 6 de septiembre, que está ya.
0: Durant 3 dies de celebració hi haurà servei de bar i l'Associació de Veïns de Canyes ha informat que la major part dels productes que hi s'oferiran seran sense gluten ni lactosa. Amb aquesta cita, Castelldefels posarà punt final a les festes de barri de l'estiu 2026, una proposta que any rere any continua fomentant la participació ciutadana, la convivència i el sentiment de comunitat als diferents barris del municipi. L'Ajuntament de Castelldefels vol incrementar la xarxa d'establiments adherits al carnet jove. Per aconseguir-ho, les àrees municipals de comerç i joventut han posat en marxa una campanya informativa adreçada als negocis de la ciutat amb l'objectiu d'incorporar nous avantatges i promocions per als titulars del carnet. La iniciativa es desenvolupa amb col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut i permet que qualsevol establiment interessat pugui adherir-se de manera gratuïta. L'únic requisit és oferir algun tipus de descompte, promoció o benefici als usuaris del carnet jove. La tècnica de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Vilma Bianchi, explica els avantatges que implica formar part del programa.
4: Bueno, la campanya és muy sencilla, és sumar-nos al carnet jove de Castelldefels i que los comerciantes ganen visibilidad y dar también un descuento, digamos una adhesión de responsabilidad social hacia los jóvenes, un descuento del 10% bueno, a esta amplia red que es Carnet Jove de Catalunya.
0: Actualment, el carnet jove de Castelldefels ofereix una trentena d'avantatges locals relacionats amb els sectors tan diversos com la salut, l'esport, la formació, la tecnologia, la mobilitat o el lleure. A la ciutat hi ha prop de 4.000 titulars d'aquest carnet, fet que converteix aquest col·lectiu en un públic potencial de gran interès per als negocis locals. Un dels establiments que ja s'ha sumat a la iniciativa és Serena Boutique. La seva responsable, Sandra Pérez, assegura que la proposta els va semblar molt bona oportunitat tant per guanyar visibilitat com per arribar a nous perfils de clients. L'escoltem.
5: Bueno, en Serena Boutique nos sumamos a esta iniciativa. Nos llamó mucho la atención porque nos daban una visibilidad al final gratuita, que nos iban para darnos a conocer. Pero principalmente también queremos acercarnos también a ese público joven que pueda hacer un poco de barrio, comprar en el comercio local y entonces, pues, oye, haciéndoles un poquito de descuento, que ellos puedan también, pues ir por nuestras tiendas del pueblo.
0: Des de l'Ajuntament remarquen que el programa genera beneficis en les dues direccions. D'una banda, els joves poden accedir a descomptes i avantatges en serveis i establiments del municipi i, d'altra banda, els comerços disposen d'un canal de promoció que els permet donar-se a conèixer entre milers de potencials clients. En el cas de Serena Boutique, la valoració de l'experiència és positiva. Segons expliquen des de l'establiment, l'adhesió al carnet jove ja ha contribuït a atraure nous visitants i a donar més visibilitat al negoci.
5: Pues es un resultado positivo. Estoy teniendo resultado positivo. Están viniendo, al final yo la ropa que tengo es un poco en una horquilla de edad bastante amplia. Entonces me viene gente joven, al final les aparece mi comercio como uno de los que está en esta iniciativa para el descuento. Entonces han venido bastantes clientas, jovencitas. Hay alguna que todavía no lo conoce, por eso es importante. Está bien este tipo de medio también para que lo sepan. Y luego pues han vuelto a venir. Habiendo conocido el lugar, luego vuelven. Es una experiencia positiva.
0: La campanya també busca consolidar una xarxa comercial implicada en les iniciatives dirigides al jovent. En aquest sentit, des de l'àrea de comerç assenyalen que cada any s'incorporen nous establiments i que la resposta del sector està sent favorable. Més enllà dels descomptes, la iniciativa posa l'accent en el valor del comerç local com a element dinamitzador de la ciutat. Els establiments de proximitat no només ofereixen serveis i productes, sinó que també contribueixen a generar activitat econòmica i vida als barris. La responsable de Serena Boutique defensa precisament aquesta funció del comerç de proximitat.
5: Bueno, lo comentamos siempre. En un establecimiento tienes esa cercanía, tienes esa... O sea, yo lo digo siempre, a mí me encanta cuando vienen para que les asesore. Oye, pues tengo una cena. Tienen, pues, ya no solo eso, sino un lugar cercano, que se sientan como en su casa. Entonces, a mí me encantaba de jovencita irme a probar ropa a un sitio con mis amigas.
0: Els establiments interessats en formar part del programa poden contactar amb l'Àrea Municipal de Comerç i sumar-se a la iniciativa. Repassem algunes de les activitats programades per aquest dimecres 26 d'agost. La Biblioplatja proposa aquesta tarda una nova sessió de màgia a Abracadabra. L'activitat començarà a les 7 i s'allargarà fins a les 8 del vespre. La proposta es diu Con la boca abierta, a càrrec de Marcos Mago. També continua avui al Palm Market amb una sessió de Palm Lights, amb un concert sorpresa a càrrec de Ricard Azor. I en l'àmbit esportiu segueix la jornada de regata de vela lleugera del Campionat d'Espanya de patí a vela. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Fem un repàs dels principals titulars. Castelldefels renova les pistes de bàsquet de El Burrito i La Pineda i amplia la zona del fitness de Can Roca. Ja estan en marxa les noves actuacions de millora en diferents equipaments esportius de la ciutat. Un nou portal permet consultar les dades dels vols i el soroll de l'aeroport de Castelldefels. L'Ajuntament ha estrenat un nou portal web d'estadístiques que ofereix informació visual i interactiva. El barri de Canyars tancarà les festes de barri de l'estiu amb 3 dies d'activitat al Parc dels Xiprers. Del 4 al 6 de setembre, el barri de Canyars celebrarà la seva festa amb propostes per totes les edats. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: fons.
1: Avui a Ràdio Castelldefels parlarem de pantalles, de com conviure-hi sense que acabin ocupant tot el nostre temps, especialment ara que estem en ple estiu, quan moltes famílies canvien rutines i els infants i adolescents disposen de moltes més hores lliures. Ho farem amb una entitat que fa més de 40 anys que treballa per promoure un consum audiovisual responsable, la protecció dels menors d'edat i l'educació mediàtica, impulsant campanyes, programes educatius i activitats adreçades tant a famílies com a centres escolars. Avui ens acompanya una persona que conec especialment bé. Durant 4 anys vaig tenir la sort de formar part de l'equip de comunicació de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Així que serà també una conversa per retrobar-nos i posar al dia tota la feina que continueu fent. M'acompanya per telèfon l'Anna Plans, presidenta d'aquesta entitat. Anna, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies i també molta il·lusió per tornar-me a retrobar amb tu.
1: Doncs, Anna, comencem ara ja de ple amb aquesta campanya d'estiu, aquesta campanya Live Your Real Life, que no és nova, perquè jo ja recordo també quan va començar, quan es va posar en marxa, però que cada estiu aneu reactualitzant, o sempre des de l'associació seguiu al dia de les tendències que hi ha en l'àmbit de consum de pantalles, i enguany quin és el missatge principal que voleu transmetre i què heu preparat amb aquesta campanya d'estiu?
2: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, d'alguna forma, el que estem intentant és compartir diferents recursos precisament per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya adjuntem una guia que està de jocs analògics, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió. I pensem que és una bona eina perquè realment la infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses. I, per tant, ja sabem que la infància jugar és un dret, per tant, omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions és molt important per nosaltres. I basem aquesta campanya sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, de donar eines a les famílies per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
1: La campanya, com bé diu el seu nom, Live Your Real Life, viure la vida real, i a més també s'assuma aquest missatge que ens destacaves, que des de l'associació no busqueu demonitzar la tecnologia, sinó que el que busqueu és trobar un equilibri, no? I com ho podem fer? Les famílies que ens estan escoltant i que ara es troben amb aquesta quantitat d'hores lliures dels seus infants, dels seus adolescents, com podem trobar aquest equilibri entre gaudir de les pantalles i gaudir també del temps fora d'elles?
2: Clar, el tema és que què poden fer les famílies, no? Per mi, el principal error no és posar pocs límits, sinó començar massa tard, no? L'educació digital comença molt, molt abans de donar el primer mòbil. De fet, nosaltres ens basem en evidències que, si vols, després també ho podem comentar, perquè no sé si ho sabràs tu ara, que nosaltres formem part de la plataforma Control Z, doncs, que és una associació doncs, a nivell estatal, doncs, en la que formen part diferents societats mèdiques i diferents plataformes. No? I realment doncs, està molt bé perquè darrere hi ha molta evidència científica i és cert. Doncs, de fet, en la guia doncs, ja ho recuperem. No? Això és la guia mateixa. Doncs, nosaltres ja posem tips que són molt importants per a aquest acompanyament saludable. I després també distingim doncs, entre els primers 6 anys de vida, doncs, realment hi ha moltes, doncs, moltes societats mèdiques, com la Societat Espanyola de Pediatria, doncs, que doncs, ja recomanen de 0 a 6 anys 0 pantalles. De fet, s'haurien d'evitar de 0 als 3 anys. No? I nosaltres en aquesta guia ja posem doncs, les diferents recomanacions, no? De fet, de 0 a 6 anys mai hauria de sobrepassar l'hora diària, màxim estem parlant, no que tinguin que estar una hora diària, sinó que màxim dels 7 als 12 anys no s'hauria de passar ja doncs, gradualment d'alguna forma, no s'hauria de passar de les 2 hores diàries. Per tant, bueno, de 3 a 6 anys fins a 30 minuts, perdona, t'ho he dit malament, i després una hora diària i a partir dels 12 anys 2 hores diàries màxim. Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa no? Per introduir doncs, els mòbils i acompanyar. No? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials. No? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen adolescència lliure de mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu. Per tant, és molt important doncs, aquí doncs, pensar que mentre que hi hagi una regulació, que sí que apostem per la regulació, doncs que potser com més esperem no passa res en què esperem que els nostres fills i filles doncs, entrin. I després també està el tema d'un exemple. De fet, nosaltres aquí compartim en la nostra campanya el Tecnotest, que tu el coneixes molt bé, no? Aquest Tecnotest doncs, bueno, és una forma de que les famílies doncs, puguem veure quin ús estem fent d'aquesta tecnologia, perquè ja sabem que el principal òrgan educatiu és la vista i que els nostres fills i filles es fixen en nosaltres. Per tant, una bona forma de començar doncs, a tenir en compte aquesta campanya d'estiu doncs, és pensar nosaltres mateixos, veure quin ús n'estem fent aquest Tecnotest i després d'aquí ens sortirà un pla digital per l'estiu, que aquest pla doncs, pot ser un pla digital familiar, per exemple, nosaltres adjuntem tot això que t'estic dient, són recursos que nosaltres regalem, no? Per exemple, doncs, que pot ser aquesta guia, pot ser tenir un pàrquing de mòbils i tablets, pot ser doncs, tenir activitats, organitzar alguna activitat estiuenca, enriquir els sopars familiars, vull dir, fer aquest pla digital, no? I també doncs, el pla digital doncs, a nivell personal, no? Tant personal com familiar, no? Veure doncs, nosaltres quins reptes saludables doncs, volem dur a terme. Després, doncs, amb aquesta guia, a part de que tenim els tips i tenim diferents recomanacions segons les edats, que primer t'ho he dit malament, que era doncs, els 6 primers anys, no, aquests 30 minuts, després els 6 als 12, aquesta hora màxim, i després dels 12 en endavant, doncs ja les 2 hores. No? També doncs, compartim les senyals d'alerta, de les quals les famílies també tenen que estar a punt. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que l'important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar. Quan diuen una guia, buf, no? Moltes vegades no parlem de guies complicades. Vull dir, pensa que qualsevol família, penso jo, que es pot adaptar, perquè tenim des de jocs de vocabulari, històries inventades al saló de casa, jocs d'aigua senzills amb recipients, no? I joguines a la banyera, per exemple, manualitats amb material reciclat, jocs de taula. Vull dir que realment són jocs molt fàcils, no? I després també moltes vegades les famílies diuen ai, pues no totes les famílies tenen el mateix temps i els mateixos recursos. I jo penso que, i pensem des de l'associació, que reconèixer aquesta desigualtat és important, no? Perquè per això nosaltres tot el que proposem, i tu saps molt bé que ens coneixes molt bé, són de cost zero, no? I que es poden fer en espais petits. Per tant, són experiències que no necessiten cap tipus de material especial, com t'he comentat abans, no? I coses molt senzilles, no? Des de fer, jo què sé, una caseta amb cartró, no? Un vaixell, etc. No? Hi ha molts exemples, no? A la guia, com convertir-nos en xefs. Jo sempre recordo, i tu m'has sentit dir, el meu fill, que avui dia ja té 24 anys, poca broma, i a la cuina ens han passat, no he compartit aquesta recepta, però estic pensant de compartir-la i amb l'associació, no? De les cookies, no? Quan fèiem cookies des de ben petit era una forma de compartir temps junts i sobretot de parlar, no? De parlar, aprofitar aquests moments per parlar i tenir converses maques. I després, quan va arribar l'adolescència, jo penso que continuava fent un mi perquè li feia pena, però perquè ja ho tenia incorporat. I el que més em va impactar quan ja estava estudiant fora, a la universitat, i el primer any que va venir em va dir, mama, me'n vaig al Mercadona a comprar ingredients per fer les cookies, no? I vaig pensar, ostres, que xulo, no? Ja ha passat aquesta etapa i realment ho té molt incorporat. Per tant, la guia penso que pot ser molt útil i que realment ens pot ajudar a tenir eines perquè nosaltres el que intentem és això, no? Que donar moltes eines, no? I sobretot aquestes edats amb els que els nens i les nenes són tan vulnerables, que tenim tanta evidència científica, que tinguem en compte que retrasar el primer smartphone o l'accés a internet en realitat ens pot ajudar moltíssim a tenir unes persones adultes sanes i que després seran més capaces d'utilitzar, no?, totes aquestes eines. Uh-huh. Per tant, fins que no es demostri per entitats independents que els productes digitals són segurs, sobretot estem parlant aquí de mòbils i xarxes socials, nosaltres estem aquí per donar eines a les famílies que a vegades també tant costa, perquè també es troben, quan em diuen, qui té la responsabilitat? Doncs tots tenim una miqueta, no? Tots tenim una mica de responsabilitat, les famílies, hem d'acompanyar a educar, les escoles que han format el pensament crític, no? Les administracions han legislat, però compta amb les plataformes. A les plataformes la principal clau és regular. I què passa? Doncs que ara mateix ens estem trobant amb dissenys digitals que no estan dirigits a la infància, no? I realment hauríem d'exigir, no? Igual que es va regular en el seu dia tot el tema del tabac, l'alcohol, la publicitat infantil, potser hauríem de començar a exigir aquesta regulació. Mm-hmm. Aquesta regulació. Passa que, clar, sí que hi ha sancions econòmiques, però ja saps que són, tenen molt de poder i realment fins que no hi hagin, d'alguna forma, sancions penals, serà molt difícil en aquest mm-hmm. sentit. Doncs com a mínim, això, no?
1: Anna, anem ara una mica a pams perquè ens has facilitat moltíssima informació i llavors, per reconduir una mica, perquè sí que ens has posat aquest accent

0: importància que té dins de les formacions que oferiu també des de l'associació. M'agradaria entrar ara en aquest tema, perquè hem de parlar de com han canviat els hàbits digitals dels anys que porteu, des de que va començar l'associació, que al principi es parlava de la televisió, que encara també continua, perquè teniu també aquesta feina d'anàlisi de continguts del que veuen els nostres infants i joves a la televisió, però clar, el protagonisme s'ha traspassat cap al mòbil, cap a les xarxes socials, el consum sense control de vídeos curts, no? Ha canviat també tota aquesta manera de consum, i amb això l'associació ha fet tota aquesta investigació, tota aquesta recerca també en l'àmbit de la neurociència per després oferir aquesta informació als centres escolars.
1: Així és. Clar, és que pensa que el cervell adolescent encara està madurant i és especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no, de quan es trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer què està passant en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència. Vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys. Bueno, de fet, n'hi ha que cada vegada asseguren de que s'està retrasant més, no? Per tant, és una qüestió de crec que està suficientment justificada i que realment hem de començar, com diu també, no, Adolescència Lliure de Mòbils, que també és una plataforma que jo penso que és interessant donar-li veu i de la que nosaltres formem part, no? Doncs que està parlant de que és important una protecció urgent basada en aquest amb el principi, no? I tenint en compte totes aquestes evidències. De fet, en les famílies també va molt bé perquè Adolescència Lliure de Mòbils el que d'alguna forma permet és aquest pacte de famílies, doncs de que al que es poden adherir moltes famílies per no sentir-se soles. Però jo recordo quan feia les primeres xerrades, quan estaves tu, que tu has viscut moltes vegades, la pregunta, el que ens deien moltes vegades les famílies quan anaven a fer les xerrades al col·le era que estaven soles, no? És que el meu fill serà l'únic. Doncs, pues, bueno, jo sempre els deia, uniu-vos, i després va aparèixer, perquè nosaltres, com que ja ho veiem, ja veiem com a sentit comú que les famílies s'uneixin és molt important. I després va sortir Adolescència Lliure de Mòbils, que penso que també doncs, pot ajudar que les famílies doncs, puguin expressar-se i no es sentin soles i que en les seves escoles vegin, doncs s'uneixin entre elles i puguin doncs, retrasar aquesta entrada doncs, en aquest món que de moment no s'està regulant com s'hauria de regular, no? I que va una miqueta com enrere. Com et deia abans, la tecnologia no va enrere. I clar, nosaltres estem pensant en tots aquests infants fins que no arribi una regulació que realment sigui eficaç, eficient i eficaç, que passaran tots aquests infants que estan una miqueta doncs, allà que no sabem, no? Que els pares no saben què fer, que doncs, a nivell d'escoles també van una miqueta perdudes, que a nivell de legislació anem per darrere, que les plataformes s'ho passen pel forro, tal qual. Doncs, per això doncs, el recolzament és molt important. I aquí estem la Fundació i l'Associació.
0: Anna, aprofito perquè, com mencionaves, la Fundació per aclarir que estem parlant amb tu com a presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya.

0: Catalunya, però que treballeu d'una manera conjunta en el dia a dia també amb la Fundació Aprender a Mirar. Estàvem parlant d'aquesta educació audiovisual que feu a les escoles, que apropeu tant a famílies com a professorat com als propis alumnes, no? Que són els que fan aquest consum de les pantalles. M'agradaria preguntar-te, sí, l'educació audiovisual i també totes aquestes qüestions que treballeu des de l'associació i des de la Fundació, com són el ciberassetjament, la pornografia, la hipersexualització o la desinformació, tota aquesta educació entorn a aquestes qüestions és avui més necessària que mai?
1: Oh, i tant que sí. Precisament una de les... dels nostres principals objectius és fomentar el pensament crític. I és molt important perquè pensa que, per exemple, amb el tema de la salut mental, hi ha una idea clau que és que aquest entorn digital està influint en l'ansietat, en l'autoestima i en el benestar emocional. Sí que és cert que no tot problema de salut mental ve de les pantalles, però ignorar el seu impacte és un error. Per tant, aquí hem de cuidar el son, les hores de son, evitar les pantalles abans de dormir, garantitzar un temps diari sense dispositius. Parlem de la hipersexualització, saps que és el meu tema, no?
0: El teu camp.
1: Que estic investigant més. Sí. Realment veiem que molta infància està aprenent que el seu valor depèn de la seva imatge, de l'aprovació externa, no? Clar, quan aquesta autoestima depèn dels likes, es deixa de construir des de dins, no? Per tant, nosaltres aquí què fem des de l'associació? Pues reforçar capacitats quan els hi fem tallers, no? Quan fem les jornades d'hipersexualització, doncs veure també aprofundir amb aquelles capacitats que tenen, requereixen esforç, amb les qualitats personals, no? Que van molt més enllà de el que és l'avaluar personal que ja tenim tots de per si, no? I es parla molt d'autoestima, no? Just abans de l'adolescència, que és molt important. Parlem de pornografia, també, no? Que s'ha convertit en una de les principals fonts de l'educació sexual de la infantesa. I nosaltres pensem, doncs, que realment cal una educació afectiva sexual des de la infància. Jo penso sempre dir que si eduquéssim per la pau, doncs ja ens estalviaríem moltes de les coses que estan passant. Però bueno, com que sempre hi ha ideologia per un cantó sí, d'un cantó de l'altre, és molt difícil, doncs la realitat és que la principal font d'educació sexual avui per la infància és la pornografia. I cada vegada, des de quan tu has estat amb nosaltres, no? Des de fa molts anys que estem treballant, doncs, amb l'associació amb aquest tema, malauradament aquí sí que haig de dir que cada vegada va a pitjor, no? Ja fa molts anys que es va haver un estudi que va fer la doctora Mònica Lario, que amb el que es veia en el seu doctorat, doncs en el que va fer una investigació i en el que es veia que el vídeo més vist, amb mils de milions, cents de mils de milions de reproduccions, era una violació manada. I mira quina situació ens trobem avui dia, no? Uh-huh. I després estem amb les xarxes socials en general que estan modelant valors, no? I el que els menors veuen repetidament, doncs se'ls acaba semblant normal. Clar, què passa? Que per molt que nosaltres, quantes vegades hem recomanat als joves continguts, influencers positius, etc, però al final tots acaben veient el mateix contingut, l'acaben repetint i acaben normalitzant, no? Una sèrie d'actituds. Per tant, nosaltres també en els nostres tallers, pues, aquest ensenyar pensament crític és tan important, doncs veure qui crea aquest contingut, no? Què pretenen aconseguir, si és real o no real. Vull dir, així és amb tots, amb cada un dels, amb els videojocs també, no? Vull dir que realment és molt important aquesta formació, aquest empoderament real que volem fer, no? Tant amb les famílies com amb la infància i amb l'adolescència, aquest pensament crític. Mm-hmm. Que no necessària, vull dir, que es pot fer sense la necessitat de que aquest nen, aquesta nena, tingui un dispositiu quan encara no té la maduresa suficient. Però si almenys les famílies decideixen que sí, que tinguin doncs, aquest accés, com a mínim, doncs també que sàpiguen. Establir unes normes, crear uns espais, acompanyar, però jo realment el que sí que daria sí o sí és que primer, és a dir, que per tu poder acompanyar els teus fills, primer t'has de formar tu, encara que faci molt de pal, i primer els has de formar offline perquè puguin fer un bon ús online, perquè avui dia, sobretot amb xarxes socials, és molt difícil, està fet per enganxar i realment pues, és un problema que ens trobem avui dia i que l'única forma que nosaltres tenim és d'empoderar, donant-los doncs, aquest aquest pensament crític i també donant eines, no? I com tu molt bé has dit, i no només doncs, amb campanyes, sinó que tenim molts webinars, no? Webinars, pues, l'últim que vam fer, jo recordo que vaig fer amb la Mare Espanya, precisament ella és la Mare Espanya era la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i després ha sigut la que ha liderat la creació de la plataforma contra el CETA, la qual nosaltres formem part. I bueno, doncs ella parlava, no, de com les grans empreses tecnològiques utilitzen patrons addictius a través d'algoritmes dissenyats per mantenir-los enganxats. Clar, aquest tipus de dependència pot arribar a tenir efectes similars al consum de drogues. Perdona, ara m'oblidava del mòbil no és un juguete, no? Tota aquesta... També tenim webinars,
0: campanya,
1: per exemple...
0: Sí.
1: Sí, és que tenim moltíssimes, no? Ja saps, sí. Live Your Real Life, que és aquesta, que hi ha tots aquests tests. El mòbil no és una joguina, doncs que aquí doncs, vam entrevistar, per exemple, tenim entrevistes amb la Sílvia Álava Reyes, que és doctora en psicologia i parla de la importància de posar límits a l'hora de compartir doncs, tot el tema del sharing, per exemple, i després, com tu saps, tot el tema de projectes socials com el ciberbullying, prevenció de violències masclistes, bueno, etcètera, etcètera. Prevenció de tecnologia. Realment, jo a vegades, quan ara estic parlant amb tu, penses, ostres, quantes...
0: Molta cosa.
1: Molta cosa,
0: malauradament, Anna, ens falta temps per parlar de tot el que feu des de l'associació, perquè ja no hem entrat i no podrem entrar, però òbviament ja et convido, ja faig una invitació a tornar a parlar amb vosaltres perquè podem parlar dels Premis Zapping, aquests premis a la qualitat audiovisual, podem entrar en detall en molts més projectes que porteu, que continueu duent a terme des de fa molts anys, tot el que ens has fet també unes pinzellades de contraste.info, aquesta web on oferiu totes les crítiques de continguts, molt important per acompanyar tot el que, jo crec que el que ens has destacat al llarg d'aquesta conversa, Anna, és aquest acompanyament, aquest suport que feu a les famílies perquè deixin de sentir-se soles davant les pantalles i davant com marcar els límits amb els fills, filles, i que trobin un punt, un espai on realment compartir inquietuds, on aprendre, on rebre assessorament, no? Per exemple, dins de totes les coses que feu, així saltant ara una mica per fer tancament. I el que també m'agradaria aprofitar és per mencionar, ja simplement deixar-ho com pel setembre, que puguem parlar també del Festival Infantil que ja esteu preparant, que arribarà el 19 de setembre. Un altre punt, que ja obrirem aquest meló en una altra ocasió, Anna, amb això hem de tancar aquesta entrevista. Per part meva, agrair-te moltíssim aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Com deia, m'ha fet especial il·lusió poder parlar de nou amb tu, Anna, com a presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, on vaig tenir la sort de treballar doncs, 4 anys. Només m'agradaria demanar-te per acabar. Hem dit que teniu la pàgina web consumidorsaudiovisuals.cat i també esteu presents a xarxes.
1: També estem presents a xarxes, també tenim el canal de WhatsApp, però doncs, a través de la pàgina web podeu trobar tota la informació.
0: Molt bé, Anna.
1: I bueno, i esperant parlar del Festival Infantil.
0: Celebració que organitzeu a Barcelona, també oberta, i ja farem aquesta crida també per la ciutadania. Així que quedem de cara al setembre, Anna. Per ara, desitjar-te molt bon estiu amb un ús saludable de les pantalles.
1: Molt bé, igualment, Estefania, i moltíssimes gràcies.
2: A fons. radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
3: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
4: Torna a registrar la llei perquè Catalunya assumeixi les competències en immigració, però Podem si continua resistint. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
4: Us ho ha avançat aquesta emissora. Junts insisteix a la delegació de competències d'immigració per Catalunya, però Podem ja adverteix que si els de Puigdemont i el PSOE volen que això tiri endavant, hauran de replantejar tota la llei d'estrangeria, Estel Batet, Carles.
6: Junts ha retallat al màxim el preàmbul de la llei a què Podem es va agafar per tombar la transferència l'any passat en considerar racista la petició dels independentistes. Un gest encara insuficient pels morats que ara diuen que el problema és la llei d'estrangeria en general. Sentim Míriam Nogueres al Matí de Catalunya Ràdio i la resposta que li ha donat Ione Belarra.
7: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
8: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
4: Això enmig de la crisi migratòria de Ceuta, Pedro Sánchez ha anunciat avui que compareixerà al Congrés la setmana que ve per donar-ne explicacions.
6: Serà el 3 de setembre, més d'un mes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
4: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
9: Doncs un dels temes que haurà d'aclarir Pedro Sánchez és si el CNI va fallar en preveure la tragèdia o si va amagar informació a la resta del govern espanyol. Es fa gran aquesta polèmica per les diferències entre els ministres Marlaska i Robles. Avui els socialistes neguen cap contradicció entre tots dos, però el Partit Popular furga en aquesta divisió i reclama que la directora del CNI també doni explicacions.
10: Se puede alertar de que se está moviendo las redes para pasar a Ceuta, pero quizás no se calibró.
11: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
4: Mentrestant, de la crònica internacional. Una inundació massiva sobtada a l'Himàlaia, a la frontera entre el Nepal i el Tibet, ha deixat un nombre indeterminat de desapareguts, però que en tot cas es compta per centenars i podrien ser milers.
6: Sí, perquè comptant només els turistes que eren a l'àrea afectada, s'ha perdut el contacte amb 400 viatgers. La tragèdia l'hauria desencadenada un terratrèmol i la posterior esllavissada. Els vídeos que s'han penjat a les xarxes s'hi veu una onada gegantina que engoleix edificis, carreteres i persones en una àrea on hi viuen 50.000 persones.
4: Mentrestant, dol oficial avui i demà a Roda de Barà, el tarragonès, per la mort de les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides pels aiguats de dissabte a la matinada, Clara Echeverría Domingo.
12: Les dues víctimes estaven dormint a l'interior d'una parada que la família tenia al port de Roda de Barà quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquesta tarda i ha decretat dos dies de dol.
4: A Barcelona, la pluja s'ha liat aquest matí amb els bombers a l'extinció de l'incendi de Collserola, que ha quedat estabilitzat després de cremar o d'afectar com a mínim 54 hectàrees. Marriera.
13: Passades les hores més crítiques del migdia i ja de cara a la tarda, els bombers esperen poder donar l'incendi ja per controlat. Tots els veïns ja han tornat a casa, s'han aixecat el confinament. Hem parlat amb la Montse, veïna de Torrebaró, que resignada contemplava els arbres cremats davant de casa seva.
14: Esto nunca se había quemado tan cerca de las casas, pero ahora se ha quemado todo.
4: I al Catalunya migdia d'avui també passarem per Tor, al Pallars Sobirà, per un nou conflicte veïnal. Ara, sobre si s'ha de tancar o no el camí privat del port de Cabús que porta cap a Andorra, Sofia Cabanes.
15: Bon dia, sí. Una part dels veïns, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, acusa l'altre bàndol, on es troben els hereus de Sansa, d'instal·lar, sense cap consens, un cartell que prohibeix el pas de vehicles cap a Andorra.
16: Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com los antepasados que teníamos.
4: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, sentirem l'entrenador del Barça, Hansi Flick, parlant de Julián Álvarez.
17: Sí, però ja us avanço que ha donat poques pistes sobre el possible fitxatge de Julián, però sí sobre la idea de davanter que voldria Flick. Julián, per cert, que avui no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid perquè en principi no es trobava bé. Flick també ha confirmat que Rodri debutarà el partit de demà i que Valde tornarà a la convocatòria per aquest partit contra l'Atlètic Club, que juga al Camp Nou. Aquest matí el porter croat Livakovic ja passa revisió mèdica, firmarà ara el contracte amb el Barça fins al 2030 i a la Lliga aquesta nit es juga al Madrid Real Societat.
4: Sabíem ara sí com tenim la mobilitat. Equip viari, Marluz García.
18: Bon dia, doncs, amb retencions localitzades. A l'autovia 2 d'Esparreguera, Abrera, direcció Barcelona, la C33 a Montcada i Reixac, també d'entrada per vehicles de variants, l'AP7 a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, després que han retirat dos camions accidentats ahir a Montroig del Camp, i la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França.
4: I ara, temps pel temps.
19: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Francesc Mauri, quin és el panorama?
20: Bon dia. Doncs un panorama tranquil. Aquesta tarda els núvols s'aprimen a molts sectors de Catalunya, però encara no desapareixen. Per tant, de moment fan una mica el ronso, però sí que el sol acabarà sent present a moltes comarques, encara que sigui una mica espantat. Demà al matí, més sol a tota la meitat oest de Catalunya, intervals de núvols a l'est, i a la tarda més intervals de núvols, sempre amb calitja, pols en suspensió, que aquest matí amb les gotellades a diversos punts de Catalunya han deixat una mica de fang. La temperatura, que avui és més baixa que en dies passats, demà tendirà a pujar una miqueta, però entre divendres i diumenge, amb més sol, tendirà també a baixar novament.
19: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Ara passen 6 minuts de les 2 i la notícia és que en plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. És una informació que us ha avançat Catalunya Ràdio aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar fa un any al costat de PP i Vox. El partit de Carles Puigdemont, però, ha escapçat ara el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats que no en tenen prou, Jordi Corbalan.
21: Sí, Junts ha tornat a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat aquesta vegada per suprimir el gruix de l'exposició de motius política de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut, doncs, la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla ara de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueras ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
7: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
21: Refreden els de Podem novament el seu suport a la llei, si bé no es tanquen a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només, diu, el preàmbul de la llei.
8: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
21: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació, també que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. I és que en el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar la llei i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
4: Tot això, com us diem, en el context de la crisi migratòria a Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans, ja que pretenia fer-ho el dia 9. Sánchez compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles, unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis del govern espanyol. Madrid, Pablo Brujats, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, Defensa, i Grande Marlaska, Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau i nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
10: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
9: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI al Congrés per aclarir la veritat. Esther Muñoz, la portaveu dels populars, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
11: La ministra de Defensa en el Congreso y el Parlamento decía que sí, y en una rueda de prensa pública el ministro de Interior decía que no. No contentos con ese bochorno, el delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado con el logo del gobierno de España diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
9: Però els socis de Pedro Sánchez tampoc s'ho expliquen. Des de Sumar, Enrique Santiago es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
0: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
9: Ara mateix està en marxa aquí al Congrés la Diputació Permanent, que a la tarda justament votarà si força Marlaska i Robles a compareixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
4: I mentrestant, aquest dimecres també és notícia la catàstrofe que hi ha hagut al Nepal a la frontera amb el Tibet. Ha estat per una inundació massiva sobtada que ha causat almenys 18 morts i centenars de desapareguts. L'arribada s'ha endut tot el que es trobava per davant, ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals estrangers. Les imatges són de devastació. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts, Jordi Baró.
1: Diverses imatges aèries permeten fer-se una idea de la destrucció massiva causada avui per una inundació en una regió remota de l'Himàlaia, a la frontera amb el Tibet. L'aigua engoleix tot el que té al davant, inclòs el pas fronterer amb la Xina, on ha quedat completament destrossat un gran edifici, desenes de vehicles i on s'han vist moltes persones intentant fugir corrent. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal hauria assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada. El balanç oficial és a hores d'ara de 18 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Una llista provisional de l'Oficina de Turisme del Nepal assegura que no es tenen notícies de 291 turistes estrangers, 100 d'ells de l'Índia, 20 britànics i 3 nord-americans. El viceprimer ministre xinès s'ha desplaçat a la zona. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i que desemboca a la Índia es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts.
4: I mentrestant, a Catalunya han mort dues dones, mare i filla, conseqüència de les fortes pluges de dissabte passat. Van ser uns aiguats, ho recordareu, molt focalitzats al Baix Penedès i al Tarragonès. Les víctimes eren a Roda de Barà i els va caure sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Clara Chavarría Domingo.
12: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Barà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
4: Per cert, que després de la polèmica pel fet que Protecció Civil no va enviar alertes als mòbils a la població davant d'aquell episodi de dissabte a la matinada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert avui la porta a retocar els protocols.
22: Hem de veure si realment els protocols de les sales es poden revisar per canviar els llindars en els quals a hores d'ara s'activen aquestes sales, els llindars de perill, es pot revisar.
4: Ara és gairebé un quart de tres i els bombers calculen que, si el temps no canvia, podran controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Això després que aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Uns veïns que critiquen la gestió forestal, acusen l'administració de deixadesa i diuen que moltes de les cases són a tocar del bosc i que, per tant, calia intervenir en aquest bosc. Anem amb la nostra unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi. José Antonio Rodríguez Marriera.
2: Bon dia. Els bombers centren tots els esforços en perimetrar el foc i evitar qualsevol revifada ara al migdia durant les hores més crítiques. De moment, l'incendi ja ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest migdia pels agents rurals. I la previsió és que a la tarda el foc pugui quedar controlat. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
3: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
2: Tant al barri de Canyelles, on es va iniciar el foc ahir a la tarda, com a Torre Baró, els veïns es mostren resignats per aquest nou incendi i reclamen una franja de seguretat per les cases.
5: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
23: Ahora no pasa nada. No pasa nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
2: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
4: I mentrestant, canviem d'escenari. El poble occità de Pomàs, a tocar de Carcassona, intenta recuperar-se del tornado, que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Tenim una enviada especial a Pomàs, Laura Bertran.
24: Al poble de Pomàs, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat. Jugadors de rugbi de Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret.
25: Com vols que em senti? Ho he perdut tot, el cotxe també, tot i que això no és tan greu, però he perdut tot el que tenia només en 2 minuts. Tot, no em queda res.
24: L'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapada, així com una part d'un castell.
4: I de tornada a casa, primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. Segur que heu vist les imatges. Aquesta denúncia l'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura, Pilar García.
26: Doncs sí, perquè, segons Josep Rosell, cofundador d'Acció Cassandra, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat a la força. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
27: Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra, i quan ja s'està conduint i sota custòdia policial, se'l torna a colpejar. Això està increïble. Coordinat entre un delicte de tortures.
26: I atribueix l'agressió policial al fet que el noi és català.
27: L'origen de tot és precisament la condició de català del noi, la condició de portar una estelada. És l'origen de tot, ja que porta lloc a la desproporció. L'estelada no és una bandera oficial, però és una bandera perfectament legal.
26: I per tant, afegeix, un particular pot poder portar l'estelada en un camp de futbol.
4: Atenció també avui a això. Rússia considera prematur concloure que el que és una visita altament inusual al país del director de la CIA pugui ajudar a millorar les relacions amb els Estats Units. Xavier Vilà.
28: Sí, el Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans, John Ratcliffe, no s'ha vist amb el president Vladimir Putin en la visita llampec que ha fet, la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Alguns mitjans nord-americans informen que Ratcliffe tenia a l'agenda parlar d'Ucraïna, les tensions amb l'OTAN, l'Iran o les negociacions per alliberar un pres nord-americà.
4: Doncs bé, el conflicte Ucraïna, precisament, precisament aboca Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor que determinarà el futur de la guerra. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenars de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt més lent. Ens ho explica des de Moscou la Cristina Solias.
6: Bon dia. Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
13: 300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que en un termini més o menys raonable podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona de Slovyansk-Kramatorsk.
6: Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
13: La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
6: Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
4: I de Rússia al Pakistan. On hi ha com a mínim 14 nounats morts en un hospital d'Islamabad. Maria Núria Rebella.
14: Han mort després que es declarés un incendi a la sala de maternitat arran de l'explosió d'un compressor de l'aire condicionat. Un dels metges ha pogut rescatar en vida un dels nadons que hi havia en aquesta sala. Segons ha informat la policia de la ciutat, el foc ha estat molt virulent. El primer ministre pakistanès ha anunciat que s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. Els incendis en grans edificis són freqüents al Pakistan a causa de l'electricitat en l'aplicació de les mesures de protecció en la construcció.
4: Ara és un quart i mig de tres i parlem de la crisi d'habitatge. I ho fem perquè els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantitat. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost d'un pis, de la butxaca dels compradors n'han de sortir gairebé 50.000 euros d'entrada. És una suma que, òbviament, no és a l'abast de tothom, Laia Ortega.
15: Doncs no, una persona sola ho té molt difícil. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys, en molts casos no casats i que compten amb l'aportació dels pares. I la immensa majoria és per comprar primeres residències, com ha explicat a Catalunya Ràdio Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
16: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la financiació exterior.
15: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. Els tipus d'interès mitjans ja freguen el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
4: Tot i les dificultats, Laia, el nombre d'hipoteques, com diem, va a l'alça.
15: Sí, al juny se n'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya i si ens fixem en l'acumulat de l'any, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any passat i la xifra més elevada des del 2010. On més s'han disparat i de llarg és a les comarques gironines, en part per l'atractiu que representa per als estrangers. Al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de les compres, tot i que depèn de la zona. Si parlem de segones residències, al nord predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada, els anglesos. Unes compres que, per ara, no tenen cap fre normatiu, a no ser que es tracti de grans tenidors.
4: I seguim parlant de diners, perquè la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors s'ha fet més gran els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats. De fet, això ho diu un estudi, un informe de la UGT, Montse Genarriba.
7: Si ens fixem en les dades, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros i el 2025 ja era de 12.000 euros. Es tracta d'un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en què els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
8: Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
7: Les dades basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Amb aquestes xifres a la mà, la UGT ha fet una crida a reforçar la negociació col·lectiva com a eina principal per distribuir els fruits del creixement econòmic de manera més equilibrada. També ha denunciat que dues terceres parts dels convenis col·lectius no tenen clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
4: I ara us parlem del transport públic, perquè l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit més habituals. I això després que l'Autoritat del Transport Metropolità ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho ha de permetre. Com funcionarà tot plegat, Joan Garcia?
10: Com ja passa a ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés a qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. Servirà només per viatjar, això sí, amb bitllet senzill. I amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implantar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
11: D'aquí a 3 mesos màxim, aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
10: Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixeran quan s'hagi implantat aquest nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
4: I ens quedem a Barcelona. Perquè l'Ajuntament de la capital i també el govern construiran 4 noves residències públiques per a la gent gran. Els equipaments tindran places residencials i també de centre de dia. On s'ubicaran aquests centres, Toni Fortesa?
17: Doncs es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina, el Prat Vermell i l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
18: L'objectiu és que aquestes 4 residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sòl i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
17: L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar els projectes. L'Ajuntament, a través de BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, destaca el caràcter innovador que tindran aquests nous centres.
19: El que volem fer és que les residències de gent gran puguin combinar no només residents de gent gran, sinó persones amb discapacitat, persones amb altres necessitats, que siguin equipaments compartits per diferents necessitats, que estiguin oberts al conjunt del barri, al conjunt de la comunitat, sense que això vagi en detriment de la cura necessària dels usuaris que estan en aquestes residències.
17: Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per a gent gran.
4: I, per cert, que la Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes PUA per a les persones amb discapacitat. Serveixen per subvencionar material que facilita l'autonomia personal, com llits adaptats, elevadors, adaptacions al bany o transport adaptat, Toni.
17: El programa no s'activava des del 2023 i ara preveu cobrir despeses dels últims 3 anys. Les entitats socials alerten que aquesta demora deixarà fora molts sol·licitants tot i complir els criteris. La convocatòria del 2026 té gairebé 7 milions d'euros de pressupost i cada usuari pot demanar fins a 9.500. Les ajudes es concediran fins que s'esgoti el pressupost disponible.
4: Ara falten 30 segons per 2:15. Marxem al Pirineu. I fem amb una història d'aquelles que, inevitablement, amb molta gent li criden l'atenció. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port del Cabús ha obert un nou conflicte a Tor. El Pallars Sobirà, una part dels veïns, acusa l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-hi la circulació. Sobre els senyals horaris de 2:15, ens explica la Sofia Cabanes.
0: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que aquesta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
1: La problemàtica que tenemos aquí són les mismas tres cases que han tenido también, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el cortés y prohibido el paso y tonterías.
0: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
3: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
0: Tor té 13 cases i una vintena d'habitants ocasionals.
4: Del Pallars Sobirà marxem cap al Baix Empordà perquè el desequilibri entre els recursos que tenen els municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies. Al litoral d'aquesta comarca, els més petits, com Montràs, es queixen del cost de reposar-les quan les roben o les vandalitzen. Maria Rovira.
5: Encara que ja existeix l'anomenada taula de cogestió d'aquest litoral amb entitats i administracions, l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Pairó, es queixa que no tingui capacitat jurídica ni econòmica. Reclama més implicació de la Generalitat i videovigilància.
9: No sé si som, entre tots plegats, capaços de repensar una mica el model i d'entendre que no es pot exigir el mateix en municipis amb uns recursos molt limitats a d'altres que tenen una infraestructura tècnica o econòmica molt superior.
5: Des de Palafrugell, Urgell valoren la feina de la taula de cogestió per preservar el litoral, però reconeixen diferències entre municipis per actuar. Xavier Rangel és regidor d'Urbanisme.
12: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant quin ha de ser l'ajut per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats.
5: Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global.
4: I ara saltem cap a les Garrigues, on l'Ajuntament de Juncosa ofereix casa i escolarització al mateix poble a la família que pugui reobrir el bar Casal del poble tancat des del juliol. La trentena de candidats que ja s'hi han interessat fa preveure que la reobertura es pugui garantir. Per a Joan Álvarez.
20: Aquests dies ja s'estan fent entrevistes als diferents candidats. La regidora de Promoció Econòmica, Meritxell Montagut, afirma que més d'un ja compleix els requisits.
21: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
20: Els veïns asseguren que el bar és vital per al poble.
22: Que vinc sol, si vull companyia, hi ha al bar. Per jo, concretament, és la segona casa. Si vols parlar o dialogar amb algú o algo, has d'anar al bar.
29: Que en un poble, un bar és un lloc social. La gent ja no es troba a les cases. Quedem a les 4, fem un talladet.
30: Quan s'obria el bar del poble, normalment, és un lloc de trobada i tant, a tope. O sigui que el bar és imprescindible.
20: L'alcaldessa Susana Vilà veu clau la reobertura del bar per lluitar contra el despoblament.
31: Un micropoble sense bar és la fi quasi de... Bueno, la fi no, potser ho he dit una mica exagerat, però és... A veure, el poble, el bar és un punt de reunió social.
20: Als interessats els ofereix habitatge amb un lloguer social d'entre 250 i 350 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills al mateix poble.
32: Catalunya migdia.
4: Així tenim el dia, així us ho hem explicat en aquest Catalunya migdia, en què també són notícia les estrenes de cinema que s'avancen avui, aquesta setmana.
33: Hay una cosa que quería preguntarte, que es
2: la gente de la peli.
4: I entre altres, el que arriba a les sales és El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que és l'últim títol de Ridley Scott, també, i el quart capítol de la saga de Tadeu Jones. Marc Garriga.
6: L'esplèndida El ser querido és la història del retrobament d'un pare absent, director de cinema reconegut mundialment, amb la seva filla, aspirant actriu. Ell vol recuperar el contacte amb ella i li ofereix un paper en la seva pròxima pel·lícula, però el rodatge demostra que amb les bones intencions no n'hi ha prou. És una pel·lícula que parla de com cadascú construeix la seva memòria, de les difícils relacions paternofilials amb famílies enllaçades i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. Sorogoyen firma un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo, i dues escenes, les dues al voltant d'una taula, insuperables. També arriba La constelación del perro, de Ridley Scott, un interessant western postapocalíptic, introspectiu, poc esperançador, interessant, però amb alguns problemes de to i de guió. Això sí, compta amb un repartiment infal·lible: Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce. Completen les novetats Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, la millor de tota la saga, La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, i la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de moda, Callum Turner.
4: El que heu sentit és el dictamen d'en Marc Garriga, i el que sentiu ara és La invitació, en una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Seth Gay, sentimental, que abans havia estat també obra de teatre. Avui li hem preguntat i diu que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics. El director i autor teatral està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies. Barcelona, Valeria Obereda.
13: Seth Gay reconeix que no hi ha res en ferm, que només són sospites encara, però la pel·lícula sentimental, Els veïns de dalt, al teatre, sempre li ha portat sorpreses.
14: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
13: Aquests rumors d'Òscar sonen en les categories de millor pel·lícula, millor guió adaptat i millors intèrprets secundaris per Edward Norton i Penélope Cruz. De moment, Seth Gay té el cap ocupat en els assajos de 53 diumenges, que la setmana que ve comença a girar a Múrcia. Serà a Barcelona entre el 9 i el 27 de setembre. És una comèdia que parla de les relacions de tres germans que han de decidir com cuidar el pare. Ara es farà en castellà. Fa 6 anys es va veure en català.
4: I canviant de pantalla, 46 empreses catalanes participen aquest any a la Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Ho fan de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La fira arrenca avui a Colònia, Alemanya, i s'allargarà fins dissabte. Claudia Roses.
0: Ja fa 3 anys que l'ISDEC i Munt estan a la zona de negocis, un punt de trobada per a reunions amb inversors i professionals, i alhora un espai interactiu per provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISDEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
15: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència, i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
0: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina. Com explica la CNN, David Jaume Andreu, d'Ender Coders.
16: Molts dies hi ha molta gent, el qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important, probablement, de videojocs, tant en la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansant.
0: L'ISEC vol reforçar la feina i la visibilitat del sector català dels videojocs en una fira com el Gamescom.
4: I a Cervera arriba el moment del foc i les bruixes. Divendres comença l'aquelarre, però ara ja estan en marxa els tallers pels més petits. Anem amb la Noelia Caselles. Hi participen un centenar d'infants.
23: Sí, d'entre 3 i 13 anys, que fan tota mena d'activitats per preparar-se per l'aquelarret. Anna Llort n'és la coordinadora.
24: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de l'aquelarre, diferents bèsties.
23: Una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses de la cercavila. La Bruna i la Clara hi seran.
25: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest.
26: Aquest any ens disfressarem de caçadors
1: d'ànimes.
23: La Claret donarà pas a la nit de dissabte als actes centrals que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del Mascle Cabró.
4: I abans dels esports, propostes de música en directe. Cau una pluja d'eufòria. Començant per Buhos, que és el grup que actua aquesta nit en plena festa major de Sant Genís a Vilassar de Dalt, el grup de Calafell, que aquest any celebra 20 anys de trajectòria, cantarà les cançons més emblemàtiques que l'han portat a ser un dels grups més reconeguts del panorama musical català. Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí... Amb un to molt diferent, el grup de folk Alosa actua aquesta nit al Festival de Música de Begú. El duet femení, format per Julieta Vidal i Irene Romo, interpretaran el primer cant del matí, el seu primer àlbum complet que combina música d'arrel tradicional catalana. I Girona posa el punt final al cicle Notes del Parc. La violinista Anna Urpina presentarà l'Eixant de Mus, un projecte dedicat a recuperar música de dones compositores del període barroc juntament amb altres dones músiques. I amb una sintonia gens barroca arribem als esports. Laia Tudel, amb un nou missatge de Joan Laporta per fitxar Julián Álvarez.
0: Falten 6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i atenció que el Barça no llença la tovallola per Julián.

0: Esportivament, demà el Barça debutarà a la Lliga al Camp Nou, jugant contra l'Atlètic Club, en el que serà també el debut de Rodri. I a la prèvia d'aquest partit ha parlat el tècnic Hansi Flick, ho ha fet de Julián Álvarez, però és que fa pocs segons que també ha parlat, com dèiem, el president del Barça, Joan Laporta. Joan Fitó, què ha dit, Laporta?
1: Doncs no ha tancat la porta, valgui la redundància, a la incorporació de Julián Álvarez. Diu el president que el Barça segueix en disposició de fitxar el futbolista argentí.
2: Molt interessants amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
1: Laporta ha assegurat que tothom és conscient que Julián només vol jugar al Barça, que només vol ser futbolista del Barça i que el problema, en aquest cas, el té l'Atlètic de Madrid.
2: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs. No?
0: Doncs Joan Laporta, que confirma que fins l'últim dia esperaran Julián Álvarez en aquest mercat d'estiu, que l'oferta no ha caducat, es manté vigent fins l'últim dia. Veurem com, finalment, si l'Atlètic de Madrid doncs, fa algun moviment més o es manté aquesta posició de no voler negociar amb el Barça. Tot això és el que ha dit Laporta o el més destacat del que ha dit el president del Barça, però, com dèiem abans, també ha parlat Hansi Flick.
1: Sí, abans de tot, avui Julián no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid per una indisposició, no per cap acte de rebel·lia, sinó que no s'ha entrenat per aquesta indisposició. Li hem preguntat a Flick sobre Julián, n'ha parlat el tècnic alemany, alineat amb Laporta i amb Deco, diu Flick, però que han de pensar en el futur i no en el present.
3: For me it's like that. I don't want to speak about Julián, no.
4: Per mi és així, no vull parlar de Julián, saps? Només vull parlar de la situació del club. Ara, en aquest mercat, hem fet alguns fitxatges realment molt bons. El club ha de pensar en el futur, no només en el present. És clar que jo, com a entrenador, diria, d'acord, doneu-me, si us plau, el millor que pugueu aconseguir. I més, i més, i més, i més. El club està fent una gran feina. Deco fa una gran feina. Estem mirant cap al futur. Què és el millor? No només pot ser per aquest moment, sinó també per als pròxims 3, 4 o 5 anys.
3: Also in the next or in the next 3, 4, 5 years.
0: Doncs tot això al voltant de Julián Álvarez, però com dèiem, demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, Barça Athletic Club, i serà el debut del fitxatge estrella de l'equip blaugrana d'aquest estiu, com és Rodri.
1: Sí, demà tindrà minuts el migcampista madrileny, debutarà amb el Barça, ho ha confirmat avui Flick. S'ha tornat a entrenar avui Rodri, entrarà a la convocatòria, per tant, és un dels noms del partit de demà. Rodri, qui no hi serà, és Gavi, diu Flick que està bé, Gavi, però que necessita almenys una setmana per recuperar-se del cop al genoll. Però Flick li ha restat importància a aquest problema que va tenir el partit contra l'Elx.
0: Valde estarà convocat?
1: Sí, entrarà a la llista, demà serà amb l'equip. Ha dit Flick que no sap si serà titular, si jugarà o no, però que està molt compromès amb el Barça, al 100%, que ha millorat moltíssim, que ha de millorar moltíssim, i ha tornat doncs, Flick a dir que tots els futbolistes que treu la Masia és impressionant, però vaja, el conflicte amb Alejandro Valde, en principi, solucionat pel tècnic blaugrana.
0: I com veu Flick a Lamine Yamal?
1: Doncs el veu bé, diu que està bé, ha explicat, ara el sentirem, que va tenir un petit problema durant el partit contra l'Elx, però que ha tingut poques vacances, que s'està entrenant dia a dia, que han d'anar dia a dia, però vaja, diu Hansi Flick que Lamine és un geni.
3: Mira, a little problem, he would have some headaches day after, but at the end it's
4: sí,
3: like...
4: va tenir un petit problema. L'endemà tenia una mica de mal de cap, però al final és així. Ja sabeu que Lamine és un geni, tothom ho sap. Ha tingut 3 setmanes de vacances i només s'ha entrenat uns quants dies. Per tant, no pot estar al màxim nivell. És normal, va dia a dia. Hem de veure com està per al partit de demà, però comptem amb ell. El necessitem perquè és extraordinari i el necessitem.
3: He's outstanding and we need him.
0: I I fa dies que us expliquem, i estem parlant del fitxatge de l'Espanyol, de Brian Zaragoza. Fa dies que us diem que avançava bé les negociacions. Ara mateix, Josep Gaya, quina és l'última hora?
4: Sí, principi d'acord entre l'Espanyol i el Bayern de Múnich per Brian Zaragoza. El club blanquiblau ja ha tancat el fitxatge de l'extrem andalús, que arribarà cedit per una temporada, amb una opció de compra condicionada a diferents objectius. Si finalment el jugador compleix els requisits de la clàusula, l'Espanyol haurà de pagar el traspàs del jugador i ja serà propietat del club blanquiblau.

0: I avui juga el Madrid de Mourinho, debut a les 9 al Bernabéu contra la Real Societat. El primer partit de casa hauria de servir per tancar alguns dubtes, tot i, recordem, la victòria que van aconseguir davant de l'Espanyol, Carles Vila.
1: En aquest partit a Cornellà, el Madrid va poder guanyar gràcies a un gol a última hora de Carlos Espí, ja en temps de descompte. Caldria, per tant, mostrar un major domini en el joc i també del partit per no crear els primers dubtes en el nou projecte de Mourinho. El portuguès vol evitar ser la màxima atracció en l'estrena dels blancs al seu estadi.
2: Jo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
1: Mourinho torna a tenir problemes en defensa. Rodrigo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raúl Asensio i Thiago Pitar seran baixa, la qual cosa no li permetrà moltes variacions en aquesta línia. Pel que fa a la Real Societat, els de Matarazzo van perdre el primer partit de Lliga contra el Betis, tot i jugar amb un gran nivell i tenir sempre el control. El tècnic nord-americà tindrà també la baixa d'Álvaro Odriozola. A l'últim precedent, al Bernabéu, el Madrid es va imposar la passada temporada per 2-1 en un partit molt igualat.
0: I del futbol al ciclisme, després del cop d'autoritat ahir de Tadej Pogacar, guanyant la segona etapa del seu compte particular en aquesta Vuelta, avui la ronda espanyola arriba de ple a Catalunya. Cinquena etapa, 171 quilòmetres entre Falset i Roquetes. L'està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Isaac, com tenim l'etapa?
3: Mira, ara mateix a 123 quilòmetres fora al final encara queda molt, eh? Una jornada, com deies, que ha començat a Falset, s'acaba aquí a Roquetes. Veurem si el vent és protagonista. De moment aquí pica una miqueta. Hi ha quatre corredors que són cap de cursa: Bernes, Calzoni, Gafuri i Diego Uriarte. La diferència respecte al gran grup, on hi és Pogacar i la resta d'homes importants, és de poc més d'un minut, insisteixo, quan queden 123 quilòmetres fora al final.
0: I després d'aquesta nova exhibició que dèiem d'ahir de Pogacar a la Vuelta, això vol dir que ja està sentenciada aquesta Vuelta, Isaac, o encara podem tenir alguna sorpresa?
3: Bé, sempre en podem tenir alguna, però la sensació generalitzada és que Tadej Pogacar, amb aquests més de 3 minuts que li treu ja Primo Roglic, segon classificat, tercer és Enric Mas, bé, que té la Vuelta molt encarrilada, la té molt a prop, si no passa res estrany. Després de només 4 etapes ja està sentenciada. De fet, fixa't, Sepp Kuss, un dels grans, quart a la general, deia això ahir, just després d'acabar-se l'etapa.
4: Sí, és... Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
3: Abans de l'etapa, un director català, Xavi Florencio, de l'equip Bahrain, em va alertar. Atenció, que avui Tadej Pogacar pot sentenciar la Vuelta. Després de l'etapa ens deia això.
5: Sabem que és el millor del món, està per davant de molts corredors a nivell físic, i avui una etapa que li anava pues, molt ben vell, no? I quan han vist en Peixalís que es quedava ell sense equip, pues, ha anat cap endavant. Per no quedar sense equip, pues, era la millor opció per ell. I ens ha deixat allí tots tirats.
3: Ahir Tadej Pogacar va guanyar en solitari després d'atacar a 50 quilòmetres de meta. És la setena victòria amb un atac més llunyà al seu historial. La primera, l'Estrada Bianca del 2024, aleshores va atacar a 81 quilòmetres de meta.
0: Deu minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Xavi Hernández.
7: Xavi.
6: Ja. Okay. Yeah. Xavi like chocolate.
7: Yes, okay, thank you very much.
6: Well, it's not a bad position after Guardiola and after Slot, no? Third one, third position, at least we are in the
0: podium. Així explicava, entre altres coses, com es pronunciava i com es pronuncia el seu nom, Xavi Hernández, el tècnic de Terrassa, que és el nou entrenador de Països Baixos.
8: Catalunya migdia. Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
9: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramaturgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars fi.
10: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el FIT.
9: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
11: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions.

0: Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Catalunya migdia.
2: Doncs des d'ahir a la tarda, oficialment Xavi Hernández ja és el nou tècnic de Països Baixos. Ahir el vam sentir. Avui hem pogut veure a les xarxes un vídeo de Van Gaal donant-li la benvinguda, recordant com el va fer debutar al Barça i desitjant-li molts èxits a la selecció. I ahir a la presentació, a més, també, Carles, Xavi Hernández va deixar clar que serà fidel a l'estil Barça.
3: Xavi va reconèixer la seva admiració per l'estil de joc holandès, el que va qualificar d'universitat del futbol. La Garenc té el difícil compromís de tornar a la selecció dels Països Baixos a l'èlit mundial. Diu, però, que no li fa por la pressió i que, òbviament, el seu estil de joc serà el del Barça.
4: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant el FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
3: Xavi accepta amb humor no haver estat la primera opció. De fet, va ser la tercera, després de Guardiola i Slot. El nou seleccionador neerlandès confia que Frenkie de Jong, un dels capitans, es recuperi aviat. Diu també que vol gaudir del moment i que l'equip tingui capacitat de competir i de guanyar. Xavi Hernández ha firmat un contracte fins al 2030, al final del Mundial. El seu debut serà contra Alemanya el mes que ve a la Lliga de les Nacions.
2: I fa uns minuts sentíem el president del Barça, Joan Laporta, parlant del possible fitxatge de Julián Álvarez. Eren unes declaracions, una entrevista que ha fet als mitjans del club, una entrevista que hem estat seguint, el Joan Fitó l'estava seguint. Primer hem sentit els fragments al voltant de Julián Álvarez, però és que ha parlat d'altres qüestions i de qüestions també importants, com és tots els incidents que van passar ells amb l'aficionat del Barça i l'estelada.
5: Sí, Laporta ha confirmat que es va posar el club i ell personalment a disposició d'aquest aficionat i de tota la seva família, i el president del Barça, evidentment, condemna tot el que va passar el diumenge al Martínez Valero d'Elx.
6: Per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs, un cop confirmats els fets, doncs, tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
5: Ha explicat Laporta que espera que això que va passar a ells serveixi, doncs, perquè es deixi d'estigmatitzar l'estelada, i que dijous, demà, contra l'Atlètic Club, doncs, hi haurà una, ha dit Laporta, textualment, exaltació d'estelades en el partit contra l'Atlètic Club.
2: Doncs aquest serà l'ambient que s'espera el president del Barça demà al Camp Nou, el partit entre el Barça i l'Atlètic Club. Abans es farà el sorteig a la Champions, un sorteig que podreu seguir també a l'antena de Catalunya Ràdio, i avui sabrem els últims equips classificats per a la fase Lliga, perquè es disputen els últims 4 enfrontaments, Josep.
7: Sí, tots els partits del dia d'avui són a les 9 del vespre. L'AEK d'Atenes juga contra el Levski Sofia. A l'anada el partit va acabar 0-0. El Viking Noruec s'enfrontarà al Dinamo de Zagreb. En el partit anterior el resultat va ser d'empat a 2. El Estelle rebrà l'Slovan de Bratislava amb un empat a 1 a l'anada. I l'Olímpic de Lió s'enfrontarà al Fenerbahçe també amb empat a 1 a l'anada. Respecte a la jornada d'ahir, ja tenim 3 equips més classificats. Són el Sabah de l'Azerbaijan, el LASK austríac i el Bodo Glimt. Tornarem a tenir l'equip revelació de la temporada passada a la Champions League. Pel que fa a la Champions femenina, el Madrid i la Real Societat, segon i tercer de la Lliga la campanya anterior, disputen els partits d'anada de l'eliminatòria de classificació per la fase principal. Els partits són Ajax-Madrid i Chelsea-Real Societat.
8: Arnau Martínez Díaz a València des de primera hora d'aquest matí, i el que ha de ser un dels seus substituts...
2: Espera, Eduard, no corris tant, que t'he de presentar, perquè ara obrim la carpeta de la segona divisió. Hi ha moviments als despatxos del Girona, marxa un jugador i Eduard Solà, que té moltes ganes d'explicar-ho, n'arribarà un altre.
8: és a València des de primera hora d'aquest matí i el que ha de ser un dels seus substituts, el lateral dret, Javier Buñar, ja és a Girona. Tots dos pendents de la revisió mèdica per anunciar els seus respectius fitxatges. El traspàs d'Arnau a València no arribarà a la clàusula de rescissió de 8 milions d'euros, però el Girona rebrà un fix de 6 milions més un en variables i es guarda un tant per cent d'una futura venda. Arnau tenia contracte amb el Girona fins a la temporada que ve. Arnau deixa vacant el lateral dret de l'equip de Quique Álvarez, que ja té un dels seus substituts, Javier Buñar, de l'Atlètic Madrid, que la temporada passada va debutar amb el primer equip del Cholo Simeone. Té 21 anys i arribarà en propietat. La seva incorporació també s'hauria d'anunciar a les pròximes hores.
2: Aquest que sentiu és una de les noves incorporacions al Centre d'Esport Sabadell que acaben de presentar ara fa pocs minuts al costat d'un altre fitxatge. David Gallofré, de qui es tracta?
9: Es tracta dels davanters Nicolai Obilski i Nicolás Gioacchini. Obilski arriba procedent del Córdoba i firma per les dues properes temporades. El rus ja ha entrat a la convocatòria pels dos partits disputats de Lliga, però encara no ha debutat. L'altre reforç és Nicolás Gioacchini, davanter estatunidenc de 26 anys, que la temporada passada militava a l'Asteras grec. El davanter va ser titular diumenge passat en l'empat a 0 contra el Castelló. Amb aquestes dues incorporacions, el Sabadell ja suma fins a 12 cares noves. El proper partit, dissabte a les 5 davant l'Almeria i a la Nova Creu Alta.
2: I moviments també al bàsquet a l'Uni Girona. Marta García.
10: Incorpora la pivot sudanesa Adut Bulka, firma per una temporada i arriba procedent de la Sulmaria Mallorca-Palma. D'ella ens en dona més detalls el director esportiu del club, Pere Puig.
11: Amb l'arribada d'Adut Bulka, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur, segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
10: I en el futbol sala, Laia, avui també han presentat en el Barça Igor Ribeiro de Sousa i també Suheil Mujedin.
2: I abans d'acabar, una nova presentació avui, la de la final de la Copa Catalunya de Futbol, que enfrontarà el Sabadell i el Barça Atlètic i que jugarà el pròxim 2 de setembre.
7: Serà a la Nova Creu Alta de Sabadell i suposa la reedició d'una final que ja es va disputar fa 10 anys. En aquella ocasió, el 2016, els dos equips es van disputar el títol que va caure del cantó del Sabadell. Ara, al present, màxima il·lusió dels arreclinats, com remarca l'exjugador d'ara en la direcció tècnica, Rubén Martínez.
12: Nosaltres afrontem aquesta final amb la màxima il·lusió possible. Com a jugadors no es té la possibilitat de guanyar un títol tots els dies. Des de l'enfrontament que vam tenir contra el Ripollet, aquesta competició l'hem enfrontat amb la mateixa, o sigui, amb les màximes ganes possibles per poder guanyar la competició. Desitgem que hi hagi un bon ambient de futbol a la Nova Creu Alta i que sigui un gran partit.
7: Les entrades ja estan a la venda a la web de la Federació Catalana. Els preus oscil·len entre els 13 i els 17 euros amb descomptes per als socis del Sabadell. La final serà el pròxim dimecres 2 de setembre a 8:45.
2: I un apunt de piragüisme, Marta?
10: La banyolina Laia Pèlac s'ha classificat per les semifinals del K1 1000 metres després d'acabar segona la seva sèrie. Això és el Mundial de Poznan a Polònia que ha començat avui mateix. Demà de vesprada la semifinal.
2: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més Esports de Catalunya, Ràdio amb el Tot Costa.
1: Trescat Info.
13: Bona tarda, són les 3. Junts presenta de nou al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Els morats diuen que el problema no era el preàmbul, sinó que la llei és racista, tot el conjunt de la llei. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous de la setmana que ve, per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que ell pretenia i compareixerà després que ho hagin fet també els seus ministres. 22 morts i centenars de desapareguts, inclosos uns 300 turistes estrangers, en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles. El Nepal atribueix a un terratrèmol l'origen d'aquesta riuada. Els bombers calculen poder controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Els veïns justament acusen l'administració de deixadesa pel que fa a la gestió del bosc. Creix la firma d'hipoteques i l'import que se'n demana. A Catalunya se n'han firmat més de 8.000 al juny i a l'acumulat de l'any se superen ja les 47.000. És la xifra més elevada des del 2010. El perfil del comprador està canviant. La majoria són parelles joves que, amb l'ajuda de familiars, accedeixen als crèdits per poder finançar el seu primer habitatge.
1: Esports.
8: El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, d'aquest mateix estiu i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Per la seva part, Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana i també que Valde serà a la llista després d'haver parlat amb ell. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Madrid-Real Ciutat a les 9. I en ciclisme, en marxa la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes, i en Pogacar, que ha sortit com a líder. Pel que fa al temps, tindrem una tarda més sol, sobretot a les meitats oest i sud de Catalunya. A la resta del país encara quedaran núvols prims i tindrem cel enterbolit. Pel que fa als termòmetres, la temperatura màxima avui serà una miqueta més baixa. De cara a demà ja recupera i pujarà una mica més la temperatura.
1: 3CAT Info.
13: Ara passen 3 minuts de les 3 del migdia. Aquesta hora us saluda en directe a Eloi Barrera. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio us ho ha avançat aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar ara fa un any, al costat del PP i Vox. El partit de Puigdemont, però, ara ha escapçat el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels moderats. Però, pel que sembla, no en tenen prou, Jordi Corbalán.
14: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
15: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
14: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
16: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
14: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació, també que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
13: Gràcies, Jordi. Doncs sobre la crisi a Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que volia, ja que pretenia fer-ho el dia 9 de setembre. Sánchez compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis de l'executiu. Madrid, Paula Brujats.
17: Pedro Sánchez també haurà d'aclarir el paper del CNI si va fallar en preveure la tragèdia si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, ministra de Defensa, i Grande Marlaska, ministra de l'Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui, el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau, nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
18: Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
17: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI per aclarir la veritat i la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
19: Y el gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. El delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
17: Però els socis de Sánchez tampoc s'expliquen com no es va poder prevenir. Enrique Santiago, de Sumar, es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
20: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio.
17: Al Congrés, la Diputació Permanent, l'òrgan que reuneix durant les vacances, decidirà aquesta tarda si força Marlaska i Robles a compareixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
13: I parlem ara d'aquesta catàstrofe que hi ha hagut al Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una inundació massiva sobtada que ha causat almenys 18 morts i centenars de desapareguts. La riuada s'ha endut tot el que es trobava al davant. Ponts, edificis i pobles sencers. De fet, hi ha uns 400 viatgers amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals són estrangers. Les imatges són de devastació. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts. Diverses imatges permeten fer-se una idea de la destrucció massiva que hi ha hagut per aquesta inundació en una regió remota de l'Himàlaia, a la frontera amb el Tibet. L'aigua engoleix tot el que té al davant, inclòs el pas fronterer amb la Xina, on ha quedat completament destrossat un gran edifici, desenes de vehicles i on s'han vist moltes persones que intentaven fugir corrent. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on viuen unes 50.000 persones. Encara no està clar ben bé què és el que ha passat, que hi hagi hagut aquesta inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat a mitjans locals que la crescuda del riu no hauria sigut per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada posterior. El balanç oficial és, hores d'ara, de 18 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Una llista provisional de l'Oficina de Turisme del Nepal assegura que no es tenen notícies d'uns 300 turistes estrangers, 100 de l'Índia, 20 britànics i 3 nord-americans. El viceprimer ministre xinès ja s'ha desplaçat a la zona pròxima a la frontera. I al Pakistan, com a mínim 14 nadons han mort en un hospital d'Islamabad. Han mort després que es declarés un incendi a la sala infantil arran de l'explosió d'un compressor d'aire condicionat. Un dels metges ha pogut rescatar en vida un dels nadons que hi havia en aquesta sala. Segons ha informat la policia de la ciutat, el foc ha estat molt virulent. I a casa nostra han mort dues dones, mare i filla, a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès, quan els va caure sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
21: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Barà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
13: Doncs justament després de la polèmica que hi ha hagut aquests dies arran dels aiguats de les pluges intenses al sud de Catalunya pel fet que Protecció Civil no va enviar alertes als mòbils dels veïns, avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert la porta a retocar el protocol per enviar aquests missatges.
22: Hem de veure si realment els protocols de les ESALES es poden revisar per canviar els llindars en els quals a hores d'ara s'activen aquestes ESALES, els llindars de perill, es pot revisar.
1: 3CAT Info.
13: Els bombers calculen que, si el temps no canvia, podran controlar aquest vespre l'incendi forestal a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Aquest matí ja l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Uns veïns, per cert, que critiquen la gestió forestal. Diuen que l'administració ha actuat amb deixadesa perquè moltes cases són a tocar del bosc. Ens ho explica des del lloc dels fets la Mar Riera.
0: Els bombers centren tots els esforços en perimetrar el foc i evitar qualsevol revifada ara al migdia durant les hores més crítiques. De moment, l'incendi ja ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest migdia pels agents rurals, i la previsió és que a la tarda el foc pugui quedar controlat. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
3: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
0: Tant al barri de Canyelles, on es va iniciar el foc ahir a la tarda, com a Torre Baró, els veïns es mostren resignats per aquest nou incendi i reclamen una franja de seguretat per les cases.
4: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
23: Ahora no ha pasado nada. No ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
0: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
13: I el poble occità de Pomars intenta recuperar-se del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
24: El poble de Pomars, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat. Jugadors de rugbi de Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret.
25: Com vols
26: que em senti? Ho he perdut tot, el cotxe també, tot i que això no és tan greu, però he perdut tot el que tenia només en 2 minuts. Tot, no em queda res.
24: L'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapades, així com una part d'un castell.
13: Gràcies, Laura. Ara falta un minut per arribar a 3:15. El govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments i s'anirà implantant progressivament els propers 3 anys. Informa des de Barcelona, Albert Banyà.
27: D'entrada, abastarà 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb vies tan importants com l'A2, la B23, la C31, la C32 o les rondes, però l'objectiu és estendre'l als 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat. No només donarà informació al govern i les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon, consellera d'Interior.
28: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat. O poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
27: Amb un pressupost de 7 milions, és un salt tecnològic destinat a millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, ser més eficients i reduir emissions.
13: Gràcies, Albert. Ara és 3:15.
1: El temps.
13: La previsió amb el Francesc Mauri.
8: Més presència del sol aquesta tarda. Aquest és el pronòstic, aprimant-se els núvols, però no desapareixent del tot. Per tant, estones resol. Com més a ponent, com més al sud, sí que en principi el sol hauria de ser més present. La temperatura, que té tendència a quedar-se més curta, i a hores d'ara les més altes, 33-34 graus.
2: De cara a demà pugen una miqueta més, al migdia transitòriament amb més sol al matí a la meitat oest, intervals de núvols a l'est, i a la tarda sol i núvols alternaran a gran part de Catalunya, difícilment amb precipitació. Entre divendres i diumenge farà sol, però la temperatura molt a ratlla, tendirà entre divendres i dissabte, sobretot, a quedar-se més curta.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
13: Primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. La denúncia l'ha presentat l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons Josep Rosell, cofundador d'Acció Cassandra, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
5: Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra i quan ja s'està conduint i sota custòdia policial se'l torna a colpejar. S'està incardinat dintre un delicte de tortures.
13: I atribueix l'agressió policial al fet que el noi és català.
5: L'origen de tot és precisament la condició de català del noi i la condició de portar una estelada. És l'origen de tot i que porta lloc a la desproporció. L'estelada no és una bandera oficial, però és una bandera perfectament legal.
13: Recorda, per tant, que un particular pot poder portar l'estelada en un camp de futbol. I Plataforma per la Llengua reclama que els futurs serveis d'autobús que connecten Catalunya o el País Valencià amb altres punts de l'Estat garanteixin que la informació, l'atenció als viatgers i la possibilitat de presentar reclamacions es puguin fer en català. Per això l'entitat ha presentat una quinzena d'al·legacions al Ministeri de Transports i fa constar que la cartelleria, la senyalització, pantalles, megafonia, màquines de venda o les aplicacions al mòbil han d'incorporar el català. Aquest estiu, Plataforma per la Llengua, juntament amb l'Associació per la Promoció del Transport Públic, ja van fer que les pròrrogues de 6 anys a les concessions de bus interurbà de Catalunya fixin un requisit de català pel personal que fa atenció al públic.
1: 3CAT Info.
13: Rússia considera prematur concloure que la molt inusual visita al país del director de la CIA serveixi per millorar les relacions amb els Estats Units. El Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans, John Ratcliffe, no s'ha vist aquests dies amb el president Vladimir Putin durant la visita que ha fet la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Alguns mitjans nord-americans informen que Ratcliffe tenia a l'agenda parlar d'Ucraïna, de les tensions amb l'OTAN, de l'Iran o de les negociacions per alliberar un pres nord-americà. Sigui com sigui, sobre el terreny, el conflicte a Ucraïna, precisament, aboca Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor que determinarà el futur de la guerra. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenars de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt lent. Anem cap a Moscou. Des d'allà ens ho explica la Cristina Solies.
6: Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
7: 300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que en un termini més o menys raonable podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona de Sloviansk-Kramatorsk.
6: Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
7: La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
6: Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
13: Notícies ara de l'àmbit econòmic. Els préstecs hipotecaris continuen creixent, cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost del pis, de la butxaca s'hi han de posar gairebé 50.000 euros d'entrada, una suma que no està a l'abast de tothom. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i que compten amb l'aportació amb la col·laboració dels pares. I la immensa majoria per comprar primeres residències, com ha explicat a 3Cat Info Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
9: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, eh? El 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
13: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. El tipus d'interès mitjà ja frega el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
9: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
13: Tot i les dificultats, però, el nombre d'hipoteques va a l'alça. Al juny s'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya i, si ens fixem en l'acumulat de l'any passat, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any anterior i la xifra més elevada des del 2010. On més s'han disparat i de llarg és a les comarques gironines, en part per l'atractiu que representa pels estrangers. Al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de compres, tot i que depèn de la zona. Si parlem de segones residències al nord, predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada són els anglesos. I la falta de capacitat de la xarxa elèctrica està endarrerint la construcció de més de 80.000 habitatges a Espanya. Això ho alerta BBVA Research en un informe que s'acaba de publicar. Afirmen que es tracta d'un coll d'ampolla que limita l'oferta d'habitatge, ja que retarda l'execució de promocions immobiliàries. També adverteixen que és imprescindible afrontar-ho, perquè la demanda elèctrica podria augmentar encara un 45% més fins al 2030. Ara bé, aquest informe recorda que ampliar la xarxa elèctrica en grans desenvolupaments urbanístics pot requerir entre 5 i 8 anys entre la planificació i la construcció de les infraestructures necessàries. I encara de l'àmbit econòmic, la diferència entre els sous dels empresaris i dels treballadors s'ha fet més gran els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats, segons un informe de la UGT. Si ens fixem en les dades, el 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i dels assalariats era de 7.000 euros i el 2025 ja era de 12.000 euros. És un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en què els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
10: Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
13: La UGT fa una crida a reforçar la negociació col·lectiva com a eina per distribuir els fruits del creixement econòmic de manera més equilibrada.
1: 3Cat Info.
13: I Colònia, a Alemanya, acull des d'avui el Gamescom, la fira de videojocs més important d'Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses. Clàudia Roses.
11: És el tercer any consecutiu que l'ISTEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISTEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
12: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades, és un èxit, i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut en les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
11: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'escena.
14: Molts dies hi ha molta gent molta gent. El qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant en la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansat.
11: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
13: Gairebé 5 minuts i arribarem a 3:45.
1: Esports.
13: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Eloi. El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, d'aquest mateix estiu, i que volen fer saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo.
15: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada. I ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
8: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
15: I és que esperem i desitgem, doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per si sempre de que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
8: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons han explicat al Matí de Catalunya Ràdio, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Laporta també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món. Demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, pendent de la primera jornada, Barça-Atlètic Club, i per tant hem pogut sentir Hansi Flick, que no ha volgut parlar de Julián Álvarez i sobre el fitxatge d'un davanter centre, ha dit que el club ha de pensar en el futur i no només en el present, i afegeix que només es vol centrar a la plantilla que té actualment. Ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria, que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i que Valde ha entrat a la convocatòria.
16: Demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà. Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar. Han d'estar compromesos al 100% amb això, amb el futbol professional.
8: Gavi, en canvi, es continua entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que se l'espera que d'aquí una setmana pugui estar a punt. Per la seva part, Marc Casador, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. Amb tot això, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les 4 pròximes temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros més 2 en variables pel seu traspàs. En aquest sentit, Hansi Flick ha explicat que decidiran els pròxims dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà immediatament a l'equip. Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, el Real Madrid-Real Ciutat, a partir de les 9. Serà el debut de Mourinho al Bernabéu a la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc. A la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho va donar per tancada la plantilla del Madrid.
17: En mi cabeza, plantilla cerrada. No tengo ninguna petición. Estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
8: Mentrestant, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Munic per fitxar l'extrem Brian Zaragoza. El club blanc-i-blau ja ha tancat el fitxatge d'aquest extrem andalús que arribarà cedit per una temporada amb una opció de compra condicionada a diferents objectius. A les pròximes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. A la segona divisió, el Girona, Arnau Martínez és d'aquest matí a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. El traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. I el que serà el seu substitut, el lateral dret, Javier Boñar, ja és de Girona, pendent de passar la revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge. I mentrestant, el Sabadell ha presentat aquest migdia 2 dels seus nous reforços de l'estiu, els davanters Obolski i Giacocini.
3: dos quarts de quatre.
13: Aquesta hora de 3Cat Info destaquem que Junts ha presentat novament al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració. Ho ha fet modificant el preàmbul per intentar aconseguir el suport de Podem. Els morats, però, diuen que el problema no era només el preàmbul, sinó que és racista al conjunt de la llei. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous de la setmana vinent, per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després que ho hagin fet els seus ministres. I ja hi ha una vintena de morts i centenars de desapareguts, entre ells 300 turistes estrangers, en una inundació massiva i sobtada que hi ha hagut avui al Nepal, a la frontera amb el Tibet. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles. El Nepal atribueix a un terratrèmol l'origen d'aquesta riuada. Són alguns dels titulars d'aquest dimecres 26 d'agost de 2026. La pròxima mitja hora repassarem més notícies. Per exemple, us explicarem que la Generalitat ha reobert les ajudes PUA després de 3 anys sense convocatòria. Les entitats socials avisen que aquesta demora farà que molts sol·licitants en quedin fora, tot i complir els requisits. El programa d'aquestes ajudes compta amb 7 milions d'euros que s'aniran repartint fins que s'esgoti el pressupost. I mirarem què ha passat ara, altra vegada, al petit poble de Tor, al Pallars Sobirà, aquest poble tan conflictiu enmig del Pirineu que ara recupera l'antiga rivalitat entre els pocs veïns que hi viuen. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar o no vehicles en direcció cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol contrari, els de Sansa, ho volen prohibir. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
8: Doncs que el president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez, aquest mateix estiu i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Laporta també ha parlat de l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
13: Pel que fa al temps, aquesta tarda farà més sol, sobretot a les meitats oest i sud de Catalunya. A la resta del país encara quedaran alguns núvols prims, amb aquest cel així enterbolit, grisós, amb una temperatura màxima que, a més, avui quedarà més baixa. De cara a demà, això sí, els termòmetres ja pujaran una miqueta més. Ara passant gairebé 3 minuts de dos quarts de 4. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio us ho ha avançat aquest matí. De fet, és el mateix articulat que Podem va fer descarrilar ara fa un any, al costat del PP i Vox. En aquesta ocasió, el partit de Carles Puigdemont ha escapçat el preàmbul que justifica políticament la llei i ho ha fet per intentar guanyar-se ara el vot decisiu dels morats. Però sembla que els de Podem no en tenen prou. Jordi Corbalán.
4: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Podríem entrar el fang, però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
4: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
19: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, Tanto Junts com el PSOE saben qual és la proposta de Podemos.
4: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estava en el cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
13: Gràcies, Jordi. I sobre la crisi de Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que ell volia, ja que pretenia fer-ho el dia 9. Compareixerà després dels seus ministres, per evitar donar versions diferents, com ha passat aquests dies entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis de l'executiu. Anem a Madrid, Paula Brujats.
0: Pedro Sánchez també haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, ministra de Defensa, i Grande Marlaska, ministra de l'Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui, el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau, nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
3: Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
0: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI per aclarir la veritat i la portaveu dels populars del Congrés, Esther Muñoz, furguen les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
20: Y el gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. El delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
0: Però els socis de Sánchez tampoc s'expliquen com no es va poder prevenir. Enrique Santiago, de Sumar, es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
21: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio.
0: Al Congrés, la Diputació Permanent, l'òrgan que reuneix durant les vacances, decidirà aquesta tarda si força Marlaska i Robles a compareixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
13: Dos quarts i mig de quatre de la tarda. Avui estem molt pendents d'aquesta catàstrofe que hi ha hagut al Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una inundació massiva i sobtada que ha causat almenys 22 morts i centenars de desapareguts. Ha sigut una riuada molt forta que s'ha endut tot el que trobava al davant. Ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha uns 400 turistes amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals són estrangers. Les imatges són de devastació absoluta. Als vídeos que circulen a les xarxes socials es pot veure que en aquesta regió de l'Himàlaia l'aigua engoleix tot el que es troba al davant. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït aquesta inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal diu que la crescuda del riu no ha sigut per unes pluges, sinó que hauria tingut origen en un terratrèmol i una esllavissada que hi ha hagut justament després. El balanç oficial, com us dèiem, és de moment de 22 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Des de l'Oficina del Turisme de Nepal asseguren que no es tenen notícies de 291 turistes estrangers, tot i que encara són molts els qui no s'han identificat. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts. L'any passat, el mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts.
1: 3CAT Info.
13: I ara repassem diverses informacions de la crònica de successos que hi ha hagut les últimes hores a casa nostra. Un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys ha aparegut mort en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Els seus dos fills menors van trobar els cossos ahir la tarda al costat del jacuzzi de la casa que havien llogat per passar-hi les vacances, aquest matrimoni irlandès. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes de les morts. De moment no se'n saben els motius i no es descarta que hagin sigut morts accidentals. Els fills, que tenen necessitats especials, reben ara atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera, al País Valencià. I els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha explicat la policia, la víctima estava fent pràctiques de tir quan, per causes que no se saben, va rebre l'impacte d'una bala que el va ferir mortalment.
2: Això va passar abans d'ahir a l'Hospitalet de Llobregat, però no s'ha sabut fins avui. I a Navarra, 3 persones ferides greus, una cinquantena les han hagut d'atendre al centre de salut de Noain, a Navarra, quan han esclatat diversos coets durant el xupinazo amb què s'inauguraven les festes del poble. La majoria dels afectats tenen cremades lleus, llevat dels 3 homes que han hagut de ser traslladats a l'hospital. I a Tarragona han detingut un perillós delinqüent reclamat per la justícia italiana, que s'havia escapat de 4 presons diferents. L'home, batejat amb el sobrenom de Mestre de les Fugues, està ara a l'espera de que l'extraditin a Itàlia. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: L'home, sobre el qual pesava una ordre europea de detenció i entrega per un delicte contra l'ordre i la seguretat pública, és conegut com el Mestre de les Fugues, perquè s'havia escapat ja de 4 centres penitenciaris de Bèlgica i Itàlia. Utilitzava sistemes com ara una piràmide humana per escalar els murs o serrar uns barrots de les finestres per despenjar-se amb uns llençols nuats. Ara la Policia Nacional l'ha detingut malgrat la resistència i els entrebancs dels seus acompanyants, que van agredir i alguns agents. El fugitiu, un cop detingut, es va identificar amb documentació falsa, amb la qual tenia un antecedent policial a Girona per tinença d'armes i explosius. El jutge ha decretat presó provisional incomunicada i sense fiança a la presó de Mas d'Enric a l'espera del resultat de la seva extradició.
22: 3CAT Info.
2: D'aquí 4 minuts, seran 3:15, la Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes per persones amb discapacitat, conegudes com ajudes PUA. Serveixen per subvencionar compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal o la comunicació. Serien, per exemple, llits adaptats, elevadors, adaptacions al lavabo o ajudes per cobrir el transport adaptat. Aquests ajuts són per persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental, que necessiten suport per poder ser més autònomes. Esther Duarte, presidenta de la Fundació Ictus, destaca la necessitat d'aquesta línia d'ajudes.
23: La veritat és que són molt importants perquè representen ajuda econòmica per persones que tenen discapacitat, no? I sense aquest tipus d'ajudes o de productes, doncs la seva autonomia o el seu nivell funcional doncs no és l'òptim.
2: El programa permet cobrir despeses dels últims 3 anys i això fa que hi hagi molta necessitat d'aquests ajuts. La convocatòria dels ajuts PUA del 2026 està dotada amb pràcticament 7 milions d'euros i cada usuari en pot demanar fins a 9.500 euros. I l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran 4 noves residències públiques per gent gran. Els equipaments tindran places residencials i centre de dia i es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Prat Vermell i també l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
24: L'objectiu és que aquestes 4 residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sol i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
2: L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar els projectes. L'Ajuntament, a través de l'empresa municipal d'obres públiques BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca el caràcter innovador que tindran aquests nous centres.
25: El que volem fer és que les residències de gent gran puguin combinar no només residents de gent gran, sinó persones amb discapacitat, persones amb altres necessitats, que siguin equipaments compartits per diferents necessitats, que estiguin oberts al conjunt del barri, al conjunt de la comunitat, sense que això vagi en detriment de la cura necessària pels usuaris que estan en aquestes residències.
2: Recordem que Barcelona compta actualment amb només 6.000 places públiques per a gent gran.
22: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat les sancions que la Generalitat va imposar a Cabify i 3 empreses vinculades a la seva xarxa de conductors per un valor de més de 500.000 d'euros. Les multes eren per una infracció relacionada amb la cessió il·legal de treballadors. Ara, però, han quedat sense efecte perquè el Tribunal considera que les actuacions d'inspecció de treball van superar el termini màxim legal, és, per tant, per un defecte de forma. La resolució deixa sense efecte 6 actes de sanció i ara el Departament de Treball està estudiant el text per veure quines accions hi pot emprendre.
22: El temps.
2: A punt d'arribar a 3:15, la crònica meteorològica amb el Francesc Mauri.
6: Després del pas d'una banda de núvols aquest matí, amb pols en suspensió, gotellades acompanyades de fang, la tarda es presenta més possibilitat de sol o, com a mínim, de ressol. No s'esperen precipitacions, la temperatura una mica més baixa. Demà repunta la temperatura, més calor a migdia, per tornar a baixar la temperatura entre divendres i diumenge, mentre que el sol demà podria ser més present a la meitat oest de Catalunya, intervals de núvols a la resta, i de cara a demà passat el sol ja podria dominar més, això sí, amb el permís sempre d'intervals de núvols demà a la tarda que anirien desapareixent i donarien més pas a aquest sol de divendres i al cap de setmana.
22: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte al poble de Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns d'aquest petit nucli de muntanya acusa l'altre grup de veïns d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir la circulació en aquesta via. Ens ho explica des de Viella la Sofia Cabanes.
7: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
9: La problemàtica que tenim aquí són les mismes tres cases que han tingut també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com els antepassats que teníem. Havien luchat per tenir el pas obert a Andorra. Que no molestan mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
7: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja en esta tipa de disputes.
10: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
7: Més avall, a Alins, municipi

0: requisits.
1: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
0: Els veïns asseguren que el bar és vital per al poble.
2: Que vinc sol, si vull companyia, he d'anar al bar. Per jo, concretament, és la segona casa. Si vull dir, si vols parlar o dialogar amb algú o algo, has d'anar al bar.
3: Que en un poble, un bar és un lloc social. La gent ja no es troba a les cases. Quedem a les 4, fem un talladet...
4: Quan s'obri el bar del poble, normalment, és un lloc de trobada i tant, a tope. O sigui que el bar és imprescindible.
0: L'alcaldessa Susana Vilà veu clau la reobertura del bar per lluitar contra el despoblament.
5: Un micropoble sense bar... És la fi quasi de... Bueno, la fi no, potser ho he dit una mica exagerat, però és... A veure, el poble, el bar és un punt de reunió social.
0: Als interessats els ofereix habitatge amb un lloguer social d'entre 250 i 350 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills al mateix poble.
6: Gràcies, Pere Joan. I obrim ara pàgina cultural a 3Cat Info.
7: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can...
6: Això és La invitació, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. Però atenció, això és un remake, és una versió de la pel·lícula del director català Cesc Gai, Sentimental, que abans havia sigut també una obra de teatre. Avui li hem preguntat al Cesc Gai i diu que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics de cara als Oscars. El director i autor teatral català està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Teatre Condal de Barcelona d'aquí a pocs dies. És una informació de Valèria Obereda.
8: Cesc Gai reconeix que no hi ha res en ferm, que només són sospites encara, però la pel·lícula Sentimental, Els veïns de dalt, al teatre, sempre li ha portat sorpreses.
9: Home, no sé, això ja arribarà, si arribarà. De moment són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algú molt que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
8: Aquests rumors d'Oscars sonen en les categories de millor pel·lícula, millor guió adaptat i millors intèrprets secundaris per Edward Norton i Penélope Cruz. De moment, Cesc Gai té el cap ocupat en els assajos de 53 diumenges, que la setmana que ve comença a girar a Múrcia. Serà a Barcelona entre el 9 i el 27 de setembre. És una comèdia que parla de les relacions de tres germans que han de decidir com cuidar el pare. Ara es farà en castellà. Fa 6 anys es va veure en català.
6: Doncs va, seguim parlant de cinema. El ser querido arriba avui a la gran pantalla. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen va competir a Cannes i va rebre molt bones crítiques, sobretot per la interpretació de Javier Bardem. Juntament amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa i La constelació del perro són algunes de les estrenes destacades de la setmana que aquesta setmana, justament aquest cop, s'avancen a dimecres. Les ha vist totes gairebé el Marc Garriga.
10: Hay una cosa que quería preguntarte que es... ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
11: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
12: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol.
13: Before the world ended...
12: Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
14: Hey, mòmia fans, us parla el vostre.
13: vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.

0: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gato ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de Hollywood Callum Turner, i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
1: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
2: I a Cervera arriba el moment del foc i de les bruixes. Divendres comença la Calarra i ja estan en marxa els tallers pels més petits de moment. Lleida, Noelia Caselles.
3: Hi participen un centenar d'infants d'entre 3 i 13 anys que fan tota mena d'activitats per preparar-se per a la Calarret. Anna Llort n'és la coordinadora.
4: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm elements que són representatius de la Calarret, diferents bèsties, i aleshores, a mesura que pugen les edats, doncs aprenen a anar amb gegantons o aprenent a fer el toc d'aquelarre amb el tabal o anar amb xanques.
3: Una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses de la cercavila. La Bruna i la Clara hi seran.
5: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
3: La Calarret donarà pas a la nit de dissabte als actes centrals, que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle la cabró.
2: Ara falten 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda. De seguida arriba la informació esportiva 3Cat Info, però abans us expliquem que ha mort als 79 anys Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya. Prat va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació, amb més de 200 articles i 20 llibres publicats, amb obres de referència, com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions i l'espiritualitat i també en altres àmbits, com la cultura popular. Prat també va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya. Joan Prat també va rebre la medalla d'honor de la Xarxa Vives d'Universitats, entre altres reconeixements.
6: Esports.
2: Fins al punt de les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
7: Bona tarda. El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, d'aquest mateix estiu i que volen fer saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per poder-lo comprar.
8: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
7: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
8: I és que esperem i desitgem, doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
7: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons han explicat al Matí de Catalunya Ràdio, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Laporta també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món. Demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, pendent de la primera jornada, Barça Atlètic Club, i per tant hem pogut sentir Hansi Flick, que ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i que Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
9: Demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà.
6: Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar. Han d'estar compromesos al 100% amb això, amb el futbol professional.
9: They have to be 100% committed with that professional football.
7: Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que d'aquí una setmana ho pugui fer. Per la seva part, Marc Caçador, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents de la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les 4 pròximes temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros més en variables pel seu traspàs. Hansi Flick ha explicat que decidiran els pròxims dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà immediatament a l'equip.
10: Trescat Info.
7: Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, el Real Madrid-Real Ciutat a partir de les 9. Serà el debut de Mourinho al Bernabéu a la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc. Mentrestant, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza. El club blanc i blau ja ha tancat el fitxatge de l'extrem andalús, que arribarà a cedir per una temporada amb opció de compra condicionada a diferents objectius. A les pròximes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. Avui el que ha parlat és el migcampista Urco González, ex de la Real Sociedad, el rival de l'Espanyol aquest pròxim dissabte.
11: Sempre és especial, ¿no? Al final, por allí conozco a mucha gente, he pasado muchos años allí y, bueno, pues espero un partido muy, muy complicado, pero bueno, que podemos competir y traer los tres puntos por aquí.
7: A la segona divisió, el Girona, Arnau Martínez és des d'aquest matí a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. El traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. I el que serà el seu substitut al lateral dret, Javier Buñar, ja és a Girona, pendent de passar la revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge. Per la seva part, el Sabadell ha presentat aquest migdia dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolaj Obolski i Nicolás Gioacchini.
10: Trescat Info.
7: En ciclisme en marxa, la cinquena etapa de la Vuelta íntegrament per territori català amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Tadej Pogacar ha sortit com a líder després de la que hi va guanyar l'etapa. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulga, que firma per una temporada i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma. I en futbol sala, el Barça també ha presentat dos dels nous reforços d'aquest estiu.
12: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Balanç positiu de la primera edició de l'iniciativa Fem Esport als Barris Jove. Les activitats per a joves de 16 a 25 anys han comptat amb un total de 52 persones participants, majoritàriament dones. Van tenir lloc els dimecres i divendres del mes de juliol a la platja de Castelldefels. El barri de la Muntanyeta comptarà amb una nova zona d'estacionament regulat. A l'entorn del nou cap de la ciutat, l'Ajuntament habilita a partir de l'1 de setembre noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixen els requisits de la zona verda. El barri de Canyers tancarà les festes de barri de l'estiu. Del 4 al 6 de setembre, el Parc del Xiprés acull les activitats organitzades per l'Associació de Veïns Canyers amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza y ahora, Castelldefels, així som. Recordarem que ja ha començat el concurs de fotografia Viu al Parc i que aquest mes de novembre es compleixen 50 anys de la creació d'una banda mítica, la banda Trapera del Río. Recordarem l'entrevista que va mantenir amb un dels seus membres, doncs encara que fa música, tot i que no és tan actiu, i que viu a Castelldefels, Jordi Pujades, àlies Els Subides. Avui dia trist també per a la música en general, per la mort de Dolly Parton, que mor als 80 anys a Tennessee, una de les veus carismàtiques del gènere country que va triomfar no només en la música, sinó també al cinema. I recordarem la cura que hem de tenir, sobretot per al jovent, per estar massa pendents de les pantalles, amb la coach Eva Aragall. I també recordarem què és el que s'ha de tenir en compte si un utilitza drons o fa servir patinets als vehicles de mobilitat personal. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Diuen que va ser la primera cançó de rock and roll doncs, cantada en català. Parlarem ara precisament d'aquesta banda, de la banda Trapera del Río, perquè saps que el seu cantant Murphy Gray, el nom real del qual era Miguel Ángel Sánchez Tenedor, va morir el passat 5 de gener, deixant doncs, bastant orfa l'escena del rock en Catalunya i en tota Espanya, podríem dir. La banda Trapera del Río va començar l'any 1976 des del barri de Sant Ildefons, o també conegut com a Ciutat Satèl·lit en Cornellà. Durant la seva època en actiu, la banda Trapera van explorar diverses formes del rock and roll i es va considerar, segons alguns entesos, i hi ha també matisos, jo aquí no penso el mateix, que van ser els precursors del punk en Espanya. Com deien, estem escoltant Ciutat Perdida, que molts consideren que és la primera cançó de rock dur en català. Van estar actius des de l'any 1976 fins al 82. El 1993 se'ls reedita el seu primer disc i llançar el segon, Guante de Guillotina, la banda es va reunir. Van registrar dos discos, un en viu, Directo a los Cojones, i un altre en estudi, Mente en Blanco, i es van separar de nou l'any 1996. Va ser el 2019 quan la banda va tornar als escenaris fins al seu concert d'acomiad, que va ser el 25 de març del 2010, celebrat a les Rambles de Barcelona. Després d'això, l'any 2016, el grup es va reunificar per celebrar el seu 40è aniversari, una reunió que va continuar doncs, fa poc, doncs, parlem amb una persona que va formar part de la vida, de la història de la banda Trapera del Río, el baixista Jordi Pujadas, àlies Els Subidas, que es veia més de Castelldefels. Molt bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Des de quan vius a Castelldefels? Des dels anys 90, no?
1: Sí, des dels 90. 90, em sembla que el 94 o 95 vaig venir a viure aquí, sí.
0: I quan t'incorpores tu a la banda? Quin any?
1: Jo a la banda m'hi vaig incorporar a finals del 79. De l'any 1979, era a finals del 79. Era.
0: O sigui, vas participar també en el primer disc?
1: No.
0: En aquest no?
1: No. Jo l'únic disc en el que no he participat és en el primer, que ja estava editat, i amb tots els altres, sí, clar, tots els altres.
0: Com va ser la teva incorporació a la banda?
1: Bueno, jo en aquella època tenia 19 anys i buscava poder treballar amb alguna banda professional. I ells tenien, clar, el disc editat, tocaven per tot Espanya i tal, i bueno, doncs, va ser per un anunci que vaig posar en un fòrum i em van contestar, em van dir que sí, no em van dir ni que era la banda Trapera, vaig anar a provar i bueno, els hi va agradar molt com tocava. Es veu que havien provat altres baixistes i tal, i no els hi convencien, no estaven molt convençuts, però bueno, jo és que en aquella època tocava moltes hores cada dia i feia rock progressiu, feia jazz fusion, coses així, clar, tenia molta habilitat als dits, no? Aleshores, doncs, clar, per mi, fer corxees a 180 doncs era relativament fàcil, no? I sí, els va agradar molt i vaig començar a tocar amb ells ja, de seguida.
0: Mm. Qui va ser la teva primera impressió? Com vas conèixer la banda?
1: Bueno, clar, per mi era un món diferent, era un món absolutament diferent. Jo venia d'una altra història. Aleshores, doncs, bueno, me'n recordo que sí, que clar, tot el que era la banda i tot l'ambient de la banda era com, bueno, ja dic, molt, molt diferent. O sigui, era molt dur, molt...
0: Clar, sí, si eren curriquis, no? Sí, també, sí, sí. I ja sé, pues, i doncs,
1: sí.
0: Clar,
1: sí.
0: Ho hem anat a parar.
1: Sí, bueno, clar, una mica sí. Però, bueno, la música és música. I quan tu toques, toques. I a mi jo, tocant el que toqui, disfruto, m'és igual. I de seguida em vaig incorporar, bueno, de seguida em vaig fer això, no? I bueno, al cap, mira, jo vaig entrar amb ells i al cap d'una setmana tocàvem a Palau Esports de Bilbao. En una setmana em vaig estudiar tot el repertori.
0: Ostres.
1: En una setmana. I vam tocar el Palau d'Esports de Bilbao. I a més, hi ha fotografies. I aleshores tocava amb un Fender Precision sense trastes. O sigui, el màstil era com el d'un contrabaix. I clar, tocar rock and roll punk amb un baix així, doncs era molt... Això no us ha fet el Jonas Hellborn i clar, està molt amunt aquest. Però sí, sí, i bueno, vaig disfrutar moltíssim. Jo sempre he disfrutat molt, amb la banda, sempre. Sempre he disfrutat molt, sí.
0: Hi ha certa unanimitat per part de la crítica en considerar la banda, i ho deia al començament a la presentació, com un grup precursor del punk a Espanya, tot i que vosaltres heu defensat que la banda sempre ha fet rock, no?, en realitat.
1: Bueno, aquí hi ha un tema de matisos. És veritat que ells amb el seu primer disc i les seves primeres actuacions van ser els precursors del... Era punk, sí que era punk, però era un punk elaborat. Era un punt que musicalment ja era més elaborat. Després, amb els següents discos i tal, ja la música no és punk ni de conya. És un rock and roll, inclús ja en l'últim disco hi ha temes que són hasta funky. Vull dir que no té res a veure. Però sí que és veritat que les lletres sempre han sigut antisistema, absolutament antisistema. No polítiques, socials, que és diferent. Els grups del nord, per exemple, que van sortir després de la trapera, doncs, Cortatu, els Neu Gorriaga, la Polla Records, tots aquests, la Plata de Tu, tots aquests han sigut més polítics. O sigui, han fet lletres més polítiques, diguem-ne, no? Amb essència. En canvi, la trapera no. La trapera sempre ha sigut social. O sigui, sempre ha estat a favor de l'obrero, a favor d'esquerres, però a nivells... I sempre antisistema, però social. D'una manera social, no política, no? Aleshores, clar, què tenim? Doncs tenim que les lletres sí que són antisistema, sobretot el primer disc, i la música, bueno, l'actitud, sobretot l'actitud del Morphy en directe, era molt punk, molt punk. Era molt... molt descarada, no? I sempre ho va ser, perquè ell era així, no? La resta de la banda, el que intentàvem era, pues, fer la música el millor ben feta possible a nivell de rock and roll, a nivell de rock dur, no? Per això que hi ha aquest matís, o sigui que va ser la primera banda de punk? Sí, perquè de fet van ser els primers que van començar amb aquesta actitud en un escenari aquí a Espanya, no? Però després ha continuat sent un grup de punk com a tal? No, jo diria que hi ha aquest matís, no? Que amb les lletres sí que hi ha un tema antisistema, però la música sempre ha sigut molt més elaborada, uns sols de guitarra que amb el punk no hi són, unes línies de baix de bateria que amb el punk no hi són. Vull dir, és una qüestió més elaborada.
0: Ara parlàvem de la funció, doncs, antisistema de crítica social de la banda. Aquest tema és Venir de les cloaques, així s'anomena també un documental, a mi em va agradar moltíssim, de Daniel Arasant, que ara estàvem parlant d'ell, que es va presentar al Festival Inèdit de Barcelona, va guanyar un premi, i on fa el recorregut una mica de la història de la banda, surten gravacions antigues també de com era el Cornellà de finals dels 70, principis del 80, una ciutat que tenia, com moltes de l'extraradi, carecia de tot, no? No tenia infraestructures ni tan sols, de gent que era treballadora i tenia molt, molt mancances a nivell social, i el que denuncia també la banda trapera del Riu, les seves cançons.
1: Sí. Bueno, com barro hasta el pantalón, ja t'ho diu, eh? Com barro hasta el pantalón, amb les mobilets i tal. I era... Jo venia de Barcelona, jo anava a Cornellà...
0: Per mi, no?
1: Pues jo anava allà a passejar i ja està. Però jo, clar, jo venia de Barcelona, que no era exactament el mateix. A veure, al final dels 80, tot arreu, en totes partes, se facien aves, però sí que és veritat que l'extraradi i Cornellà, sobretot, era la ciutat sin ley. Ja li deien la ciutat sin ley. I allà, bueno... es veien, clar, la situació social era la que era, no? Molt precària, molt... Hòstia, és que les lletres de la trapera són molt bones per això, perquè ho reflexen molt, molt bé.
0: Com era aquella època. Realment la banda, però, no va tenir una continuïtat al llarg de la seva història. Hi ha un primer període d'activitat, uns 8 anys, no? Un altre d'uns 4 o 5. Això va lastrar, creus tu, les possibilitats comercials, o aquesta inconstància va determinar, va passar factura a la banda al final?
1: Jo sempre he pensat que sí. Jo sempre he pensat que sí, i encara moltes vegades m'he sorprès de que realment sigui una banda que es considera una banda de culte entre segons quin tipus de cercles, no? havent desaparegut tant temps, perquè les bandes normalment tenen, o sigui, una banda de rock té que anar arrossegant la clientela, no? I la va augmentant. Clar, si desapareixes, això és molt complicat. La primera vegada ens vam desfer pel que ens vam desfer, perquè, bueno, pues el Morfis va enganxar al cavall i tot això era un lío, era un problema. I després, en els anys 90, quan va sortir el tema del CD, que van començar els CDs, es va reeditar el primer i es van vendre 20 o 25.000 còpies d'una tacada i, bueno, la discogràfica ens va dir, bueno, doncs, escolta, doncs, tornem a ajuntar i anem a veure què podem fer i inclús podem fer un altre disc. I així, ens vam tornar a ajuntar i va ser la segona vegada. I després ens vam tornar a desfer. Però, bueno, això ja va ser per una altra cosa. I després vam tornar, però llavors resulta que... Bueno, no, els vam desfent, no. Va morir el Modesto. Clar.
0: El guitarrista.
1: Sí. Mm. Llavors jo vaig pensar, bueno, doncs aquí això s'ha acabat. Però resulta que el Raül, el fill del Joan, que era el bateria, era un nano que és un tio que de petit no jugava amb soldadets ni camions, jugava amb la guitarra del seu tio Modesto, no? I el tio pues, toca. Bueno, ell, a més, és un gran artista i té la seva pròpia producció, no? Diguéssim. Però, clar, els temes de l'altra pera els clavava tots, els puntets, tot. I el Joan va dir, pues pot tocar el Raül i tal. Hòstia, va dir, pues venga, vam provar i sí, i molt bé. Llavors es va incorporar també el Fossi, que és un guitarrista basc, i vam tirar endavant així, fins que, clar, el 2010 va morir el Joan, també. I aleshores, clar, ens vam tornar a quedar doncs així, llavors ens vam tornar a desfer i tal. Llavors el 2016 un dia em vaig trobar jo amb el Morfi i, hombre, tío, què passa? Pues mira... I el tio em diu, este año haríamos 40 años la trapera. Digo, coño, no jodas, sí, tal, sí, oye, ¿qué, montamos un pollo? Pues venga, va, vamos a montar un pollo. Vam muntar el pollo i vam començar... I, bueno, ell va incorporar el Bolo, que és una bateria de Subterranean Kids, que és una institució, anem on anem, i bueno, vam quadrar la banda i sonava allò, mare meva, però molt bé, molt bé, molt bé, molt contundent, superpotent. Bueno, llavors hem anat continuant del 2016 fins ara.

0: Esta, aquest tema és un altre tema de la reverència de la banda Trapera del Río, Padre Nuestro. Encara tu penses que estaria vigent la crítica social que portaven les lletres del grup?
1: Home, totalment. I si no, mira-te-les una per una. És una cosa que continua vigent, absolutament. Repassa la que vulguis. Però el Padre Nuestro, per exemple, pues és una crítica absoluta a el que està passant. Ja està. Cada vegada hi ha més rics i cada vegada hi ha més pobres, que són més pobres, i és el que hi ha. Bueno, pues...
0: El Primavera del Sound vau tocar també. Què va significar? Pues un festival...
1: Va ser una cosa molt
0: gran. Festival de Barcelona.
1: Això del Primavera del Sound va ser tremendo perquè ens van venir a buscar, que no ho he acabat d'entendre mai. Van contactar amb el... Em sembla que va ser amb el Fossi o amb el mànager, que llavors era el Vikingo. Bueno, i van contactar que volien, bueno, que si volíem, clar, un caché molt, molt guapo, un tal... Home, el Primavera del Sound és un lloc que nosaltres no hi quadràvem gaire, però el Primavera del Sound sempre, almenys fins a aquella època, sempre introduïa un grup, una banda revulsiva, una miqueta, no?, que se sortia de lo que era la idea del Primavera del Sound. No? I llavors, en aquest cas, doncs, bueno, doncs vam pensar en nosaltres. I sí, vam tocar. I a més va ser molt curiós perquè va ser el dia de la moció de censura del PSOE al Mariano Rajoy.
0: Bueno... No, històrica, eh?
1: Històric. Per això et dic que me'n recordo molt bé. I hi ha un moment, entre tema i tema, no sé quins temes són, que el Morfe fa un speech contra el Mariano Rajoy, no? I allò és boníssim, és brutal. Li diu que, bueno, que nos veremos que te vaya bien el viaje a las cloacas del infierno, que no sé, bueno, el tio el posa per a parir i va estar molt bé. De fet, tenim tot el concert en directe, que no és molt llarg, sembla que eren tres quarts d'hora. Aquests festivals et fan tocar tres quarts d'hora i punt, no pots passar. I el tenim amb cru, amb 32 pistes, i estem pensant a veure si ens agradaria remasteritzar-ho, i bueno, masteritzar-ho més aviat, i poder-ho treure. Estaria molt bé, perquè va ser un dia i una cosa molt, molt, molt especial. Molt especial. Sobretot per això, perquè va ser el dia de la moció de censura. És que va ser tremendo. Va estar molt bé.
0: Doncs, parlant del Primavera Sound, tens de preguntar, segueixen les noves generacions? Abans parlaves de que el fill de la bateria
1: s'ha
0: agregat a la banda i ha participat, un noi jove. I clar, encara continuen gent com el Raül, el fill del Juan, o més gent jove que ha sentit els seus pares, els seus oncles, altra generació, escoltar la banda Trapera, i està ahí?
1: Sí, bueno, totalment. Jo en els últims concerts que hem fet, tots aquests anys des del 2016, després vam treure l'últim disc, el que manda el futuro, que és un disc brutal, és boníssim, i en directe jo he vist, fixa't tu, gent de 20 anys, de 22, 25, cantant els temes de l'últim disco. Ja no dels anteriors, sinó és que de l'últim disc. I, clar, ho veus els avis, els pares i els nets o fills. Els veus tots allà, que salten i estan cantant i estan... Clar, pensa que la nostra generació tenim 60 i escaig d'anys. Tots tenim nets. Jo no en tinc, però... Jo tinc una filla molt maca, però no
0: té... És que estiguin nets, no?
1: Lo normal és que els 60 i escaig es puguin tenir, estiguin nets, no? I els veus els pares, els pares dels pares i els nets. I allà, pues, saltant i brincant, i sí, la Trapera, ja ho crec, sempre ha arrossegat molt totes les generacions, això sí que ho ha tingut. Ara, és això.
0: Pocs grups, eh?
1: Sí. Bueno, no,
0: jo, espectre,
1: bueno, jo suposo que sí, variat. Vas a veure grups del nord, també passarà igual, perquè

0: hi ha llocs que anem que el van a veure amb ell i no a l'altra pera, o sigui, perquè és un tio que és una institució, no? I ara el Murphy, clar, el Murphy és diferent, clar, el Murphy és la, és el, el Murphy és el, és la, és l'essència, no? És l'essència. No ho sé.
1: A però mi, què estàs fent, Jordi?
0: Jo tinc una banda de funky, que a mi és el que m'agrada, és el funky, fem versions i fem algun tema propi, estem, però bueno, per divertir-nos i per passar-nos bé. Però, bueno, no sé, mira, va sortir una pintada al pont de, amb un dels ponts de Cornellà, no sé quin és exactament, però ha corregut molt per les xarxes, que posa la trapera, diu, la trapera vive, Murphy Gray descansa en paz. Clar, què vol dir això? Que vol dir que la gent espera que la trapera no es mori, no, saps? Bueno, ja veurem. Ja veurem, està tot a l'aire. Eh? Love is in the air. En aquest cas, no solament el love, sinó tot l'altre. No? Però bueno, està a l'aire, no ho sé. Jo, a mi em sabria molt greu, perquè hi ha molt de bagatge, hi ha molta música, hi ha molta... No ho sé. Ja veurem. El que sí farem de moment serà, en el seu moment...
1: Un homenatge al concert.
0: Sí, farem un homenatge per tot l'alto, tremendo, i a lo millor segurament volem que sigui itinerant, perquè clar, nosaltres... Tenim seguidors a molts llocs d'Espanya, a Madrid tenim moltíssim, Saragossa, tot el nord, tot, tenim molta... I potser serà un homenatge que ens agradaria que fos itinerant. A veure com ho farem, perquè és complicat fer-ho, eh? Però sí que ens agradaria fer alguna cosa important, no? Perquè el Murphy s'ho mereix.
1: Precisament la meva darrera pregunta, Jordi, tu com descriuries a Murphy? Vas dir que era una persona descarada que es menjava a l'escenari amb un carisma brutal, sí. També, però tu que el vas conèixer molt més de prop.
0: Bueno, pues ell era així, ell en un moment, en un, clar, a veure, un cop es va anar fent més gran i ara últimament, pues, clar, també era una persona delicada de salut, les coses com siguin, no? Llavors pues, ja estava molt més tranquil, però als anys 80, als anys 90, et liava un pollo on t'anava. Jo me'n recordo una vegada, tocàvem a Pamplona i vam passar amb la furgoneta per una tenda de disfresses i el tio, para, vam parar allà i tal, i el tio no se li acut res més que compres un gorro de Guàrdia Civil.
1: Ah, i provocando, no?
0: I el primer que fa quan sortim a l'escenari, una sala gran, no me'n recordo com es deia la sala, una sala gran, estava patadíssima de gent, el primer que diu, sortim, i el tio el primer que diu és, amb el gorro de Guàrdia Civil, buenas noches, etarras, hijos de puta! I clar, dius, madre mía, espera, tio, espera, es va fer un silenci brutal, i vam començar a trucar, i la gent es va tirar endavant, i va, la puta mare, clar, perquè era un provocador, ell sempre havia provocat. Als anys 90 hi ha gravacions de la sala garatge, que el tio es baixa els pantalons, ensenya el cul, es fot el micro pel cul, unes coses tremendes, clar, ell era això, era provocació pura.
1: Doncs,
0: jo molt no divertit, per l'altra banda, molt divertit, sí. Però bueno.
1: Doncs espero que ens avisis quan es faci el concert homenatge a la banda Tapera del Río, aquest concert que espero que sigui i tindran quan passi per Barcelona. Molts èxits amb la teva banda de funky, també.
0: A veure, sí, és divertit, és funny.
1: El Fadi ja continua gaudint de la música i moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos doncs, tot el que vas viure, a part el que vas viure, evidentment, el que et pots explicar, el que es pot explicar també amb la banda de Tapera del Río.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i sí, a la que fem alguna cosa us en enterareu.
1: Que vagi molt bé, Jordi.
0: Gràcies.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Continuen les millores d'instal·lacions esportives a Castelldefels. Aquests dies s'han iniciat ja les obres de remodelació de les pistes de bàsquet del Burrito Can Vinader i la Pineda i de la zona de fitness del CEM Can Roca. Penúltima setmana d'activitats d'oci del Pal Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Pal Market Cinema a la Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Pal Market tancarà les seves portes el 5 de setembre. Castelldefels participa en una iniciativa europea de transparència i contra la corrupció. Castelldefels és un dels 3 municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Això és tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, nosaltres. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat, que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del Parc del Garraf i Olèrdola i el Fos, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofiten que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sènior de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? És la particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a l'Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen el tema tot el parc, la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament, de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar-vos que ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que es fa a l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre a les 2 de la tarda tanquem la inscripció, jurat i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia i en aquest cas amb el llibre posat als diferents aquests tres parts, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

0: Castelldefels, així som.
1: Càpsules de salut.
2: I precisament el proper diumenge 6 d'abril se celebra el Dia Mundial de l'Activitat Física. Per aquesta raó, avui en aquest espai és amb nosaltres Marc Lladó. Ja he vingut més vegades aquí. Molt bon dia, Marc.
3: Bon dia.
2: Que ets el referent de fisioteràpia del CASAP Can Bou i, entre altres coses, responsable de realitzar activitats comunitàries per potenciar l'activitat física amb l'objectiu de millorar la salut dels pacients. Recentment, perdona, vas organitzar un taller a l'Espai Montserrat Roig anomenat Com combatre el sedentarisme. Quin és l'objectiu?
3: Sí, el vam fer tant aquí com a la biblioteca també, relacionat amb les jornades de vida sana. I bueno, és una miqueta fer veure la importància que a vegades sembla que tothom sap, però ningú s'aplica, de realitzar activitat física de manera habitual.
2: Quan parles d'activitat física, no ens estem referint només a practicar un esport, sinó que de vegades l'activitat física la podem fer d'una manera que és poc impensable, no?
3: Sí, correcte. O sigui, l'activitat física, per definició, és qualsevol moviment que generem per nosaltres mateixos. O sigui, no cal anar corrent en bicicleta, sinó anar a comprar és fer activitat física. I a partir d'aquí, qualsevol desplaçament que fem, anirem sumant minuts d'activitat física diària.
2: Per exemple, què és el que pot fer per començar una persona que no estigui habituada a fer exercici físic?
3: Sí, doncs mira, com a recomanació general de l'OMS, venen per unes guies, recomanen uns 30 minuts d'activitat física al dia. Aleshores, aquí ens podem trobar gent que pensi, això ja ho faig, i per tant, ja està. Aquí la reflexió és que els 30 minuts és un aprovat justet, o sigui, és el mínim, i contra més minuts pugui sumar aquests 30, molt millor. D'igual manera, podem trobar algú que tingui alguna patologia i potser 30 minuts és una meta de moment inalcançable, no? Aleshores, aquí el que faríem és comencem amb 10, comencem amb 5, amb el que calgui, per començar a fer girar la roda d'alguna manera. Com a trucs, com a estratègies, a vegades els més senzills és utilitzar més les cames i menys el cotxe, per exemple, o patinets elèctrics, o qualsevol cosa que m'estalvia a mi la feina, entre cometes. A nivell del cotxe també podem aparcar una miqueta més lluny, no cal aparcar la porta d'on anem. Per moltes vegades tindrem el premi, que sol ser gratuït. Si volem aparcar la porta, s'ha de pagar, si no, no. Amb l'autobús o transport públic podem baixar una parada abans, gestionar el temps, veure si realment em serveix, si tinc una feina sedentària, fer pauses actives, que és fer petites interrupcions en què jo m'aixeco, genero alguna cosa de moviment i aleshores continuo. O sempre el gran dilema, quan jo tinc unes escales, escollir entre escales ascensor o escales automàtiques a escales manuals, no? Serien petites coses que jo puc canviar en el meu dia a dia, i encara que em sembli molt poc, a nivell d'estudis és algo que els professionals inclús ens sorprèn de vegades amb què poquet el cos és capaç de començar a generar un canvi.
2: És a dir, que heu constatat que amb poquetes coses, poquetes accions, ja el cos està canviant, oi?
3: Sí, correcte. O sigui, abans sí que es tenia una mica la tendència a pensar que aquesta activitat física s'havia de condensar i havia de ser 20 minuts però seguits, i avui dia el que han demostrat molts estudis és que si són amb dosis de 2 minuts, per exemple, repartides durant el dia, el benefici al final del dia és el mateix. I això són bones notícies.
2: Bones notícies. I mira que has proposat coses senzilles com, per exemple, el tema molt fonamental, la gent que té un lloc de treball sedentari, només d'aixecar-se de la cadira i caminar una mica, no?
3: Sí,
2: això és sumaria, per exemple.
3: Aquí la idea és que cadascú s'adapti al seu lloc de feina. No hi ha un consell que puguem donar que ens funcioni a tots, però si jo, doncs, per exemple, haig de fer moltes trucades, doncs potser puc marcar el número de telèfon i en el moment de fer la trucada ficar-me dret i fer la trucada que duri el temps que duri estar en dret i després tornar a seure. Buscar estratègies per anar buscant aquesta mobilitat.
2: Amb aquest moviment tan senzill ja ens està, el cos ens està enviant una resposta positiva, no?
3: Exacte. O sigui, trenquem el sedentarisme, i el sedentarisme no deixa de ser alguna cosa que el que sabem a mig i llarg plaç és que afectarà la nostra qualitat de vida. Aleshores, si jo el que vull és tenir una bona qualitat de vida, i com aquesta gent gran que a vegades veiem, no?, que no sembla l'edat que tenen, perquè estan molt bé en relació als anys, segurament això ve de tota una vida, d'uns hàbits saludables, que d'alguna manera no és gratuït, sinó que s'ho han treballat i ja després reculls el fruit. doncs, els que som més joves i encara no tenim aquesta edat, és el moment de fer aquesta feina en prevenció.
2: Molt bé, i justament amb aquestes coses petites, no cal córrer una marató ni córrer cada dia mitja hora o 20 minuts, sinó que aquests minuts al llarg del dia van sumant. A què entenen també les tasques de neteja, per exemple, a casa nostra?
3: Sí, tant. O sigui, al final, qualsevol activitat, ja dic, que genera un moviment, sigui escombrar, sigui netejar els plats, clar, hi ha persones que avui dia doncs, els plats els neteja el rentavaixelles, l'escombra ho fa l'aspirador automàtic, i aleshores al final no ens donem compte i ens estem traient molta activitat diària. No passa res si jo aquest temps l'aprofito per d'alguna manera compensar. Però si al final tota aquesta feina que jo feia deixo de fer, no la compenso, doncs tot això al final sí que es pot girar una miqueta en contra.
2: Uh-huh.
3: I jo a nivell del CAP, el que sentim de pacients, és fàcil quan parlem d'activitat física, som experts en excuses, no? Perquè és el que el feedback que rebem, i el temps és el major, sempre el més assenyalat. En aquest sentit, quan diem que en comptes del cotxe vaig caminant, que potser trigaré una mica més, dic potser perquè a vegades aparcar pot compensar aquest temps, no? Però hem de fer un canvi de mentalitat i veure no com una pèrdua de temps, sinó com una inversió en salut, perquè al final es girarà.
2: Per cert, que de vegades quan la gent camina diu que és més efectiu caminar ràpid, caminar al meu pas, el desgast energètic és més gran, o el benefici és el mateix si jo camino tranquil·lament, camino una mica més de pressa?
3: El benefici existirà sempre. O sigui, jo, encara que vagi caminant a fer la compra, a fer un cafè, aquest exercici ja genera uns beneficis a nivell del cos. Sí que és veritat que després jo una activitat com el caminar la puc transformar en comptes d'una activitat física en un exercici físic. I aquí ja és quan augmento una intensitat, ja vaig a un punt d'intensitat més elevat, que potser em falta una miqueta l'alè, i aquí els beneficis es multipliquen. D'alguna manera, igual que es multipliquen també si jo aconsegueixo fer l'activitat física a l'exterior.
2: Tornem a aquest punt que m'ha semblat molt interessant, si ho veus així, Marc, de la persona que no faci res d'activitat física, com el cos respon de seguida a aquest estímul?
3: Sí, sí, és així, ja et dic, que fins fa uns anys, inclús a nivell professional, no es creia tant. I ara el que hem vist és això, que de fet és un avantatge per qui està en un estat físic que ve d'un estat més llarg de sedentarisme i per contra pot pensar que li costarà més arrencar. La contrapartida és que amb molt poqueta dosis el cos ja genera molt de benefici. Qui està acostumat a caminar una hora, a caminar una hora, a caminar 10 minuts més, no hi ha una gran diferència. Però qui està acostumat a caminar 5 minuts, de caminar 5 a caminar-ne 15, veiem que el cos, els efectes que genera a dins es multipliquen també.
2: És generós en aquest sentit, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Perquè imaginem una persona que sempre, per exemple, ha agafat l'ascensor i puja escales, al primer igual li costa, però si aquesta acció la repeteix, arribarà un moment que no li costarà, oi?
3: Exacte, sí, sí. O sigui, qui té a casa escales i té ascensor, sempre dic, té un gimnàs. Perquè al final jo puc començar fent un tramp a les escales, la resta, suposant que visqui en un cinquè, la resta faig per l'ascensor, mica en mica, al cap d'unes setmanes pujaré dos pisos en comptes d'un i arribarà el dia segur en què podré pujar totes les escales de manera manual sense utilitzar l'ascensor. I això el que genera primer és un benefici psicològic de veure que sóc capaç de fer alguna cosa que no era capaç de fer ni de somiar probablement un temps enrere.
2: Doncs una bona idea, una bona proposta. Espero anar a la gent que participi de l'activitat física, com deies, Mar, encara que sigui en petites dosis, perquè al final tot anirà sumant en benefici de la seva salut.
3: Sí, sí, sí. Jo l'únic així per concloure seria entendre que quan jo estic davant on sigui al metro, amb unes escales, en un centre comercial, d'escollir entre una escala automàtica i pujar a peu guanyant-m'ho jo sóc lliure d'escollir. I evidentment, cadascú fa la seva elecció i no és criticable. L'únic que hem de tenir en compte és que això després té una contrapartida, no? I això, aquests efectes que pugui tenir poden ser negatius o positius. Si és un patró que es va repetint, potser amb el temps el que em trobo és que la part més còmoda no era la millor per mi.
2: A tenir en compte. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos visitat de nou, Maria Dó, referent en fisioteràpia del CASAP, Cambou, responsable de realitzar activitats comunitàries per potenciar l'activitat física a l'objectiu de millorar la salut dels pacients. Aquesta visita també coincideix amb la celebració el diumenge 6 d'abril del Dia Mundial de l'Activitat Física. Per poc que sigui, el cos Marc no li respon bé.
3: Sí, sí, el lema que tenen aquest any crec que és cada pas compta i una mica sempre és millor que res, així que això, espero anar a tothom a iniciar-se.
2: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
3: Que vagi bé.
1: Càpsules de salut.
4: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Castelldefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, el renovat skatepark serà una realitat abans del 2027. Les obres segueixen a bon ritme i s'espera que la instal·lació esportiva, tot un referent a Espanya i Europa, pugui estar oberta abans que acabi l'any. La nova pista inclourà gran varietat de rampes, mòduls i recorreguts que permetran la pràctica de l'skateboarding, EVA, MX, l'escúter i patinatge a línia. Continuen les millores d'instal·lacions esportives a Castelldefels. Aquests dies han començat les obres de remodelació de les pistes de bàsquet del Burrito, al barri de Can Vinader i la Pineda, i de la zona de fitness del CEM Can Roca. Les escoles públiques de Castelldefels milloren les seves instal·lacions. Després de la col·locació de tendals i la plantació d'arbres als patis dels 10 centres educatius, aquest estiu s'han instal·lat ventiladors a les aules de les escoles de la ciutat. L'estiu també ha servit per realitzar tasques de manteniment programades d'acord amb les necessitats de cada centre. I és tot de moment. Ja més informació a l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home en un 64% de nacionalitat internacional, un 63%, i amb una edat mitjana d'en 45 a 54 anys. L'oci, un 46%, i els negocis, un 26%, van ser els principals motius del viatge. El 62% d'aquests turistes es van allotjar en hotels i durant l'estada, les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres. Aquesta és la primera conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotada per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts d'enquestació a 753 turistes entre el gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una mitjana de 4,6 nits predominantment en hotels, en un 62% dels casos. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, un 12%, els campis, un 5%, i les autocaravanes, un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, o sigui gastronomia o compres. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un percentatge del 40%, visites a amics un 30% i activitats a l'aire lliure un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria dels turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, un 61,4%, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, un 22%, i en tren, un 9%. Pel que fa a la manera de viatjar, el 28,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, en un 47%, com ara Booking. L'11,5% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35,7% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada en un 25%, la darrera setmana un 21% o entre un i tres mesos abans un 15,7%. L'oci, les visites a amics i familiars, els principals motius del viatge. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional, que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge en un 46% dels casos, mentre que els negocis ocupen la tercera posició, un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 66% asseguren que serien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. Per al 28%, gairebé sempre, i per a un 8% de manera ocasional. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests darrers, el 29,3% afirmaven haver visitat la comarca quatre o més vegades.
Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, un 42%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, un 12%, la cripta Gaudí de la Colònia Güell, en un 8,4% dels casos, les coves de Montserrat a Collbató, un 6,2%, i els espais naturals del Delta del Llobregat, en un 4,5%. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat és de 8,4 punts sobre 10.

0: Doncs amb nosaltres, perdó, Víctor Picón, sergent de la policia local de Castelldefels. Molt bon dia, Víctor.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem de les incidències succeïdes aquest cap de setmana a Castelldefels. Prop de 200 actuacions en les quals va intervenir la policia local i destaquem tres. Sobretot, Víctor, una relacionada amb l'ús de drons on no tocava.
1: Sí, exacte. Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia a la vista el dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista del dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
0: Doncs la segona intervenció té a veure amb un accident d'un patinet o un vehicle de mobilitat personal, un VMP, que va acabar amb la persona usuària a l'Hospital de Viladecans.
1: Va ser un accident d'un MVP i deixa'm anar que aprofiti per dir que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests MVPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels MVPs. Properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora.
0: És a dir, que han estat trucats o manipulats en algun lloc.
1: Sí, exacte, han estat o fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que ja porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, bueno, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Recordem també algunes coses que no poden fer aquests vehicles de mobilitat personal, els patinets.
1: Sí, mira, per exemple, no poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora, no poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats, i a més, i han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor.
0: És prohibit també que es desplacin a zones de vianants, persones de vianants.
1: Sí, exacte. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o en el seu defecte la calçada.
0: Han de tenir matrícula aquests vehicles?
1: Han de tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula.
0: Doncs recordem que el passat ple de juliol es va aprovar una ordenança que regula l'ús d'aquests patinets i que, com diem al començament, Víctor, és que és un fet que s'han incrementat els accidents.
1: Sí, sí, nosaltres estem notant moltíssim els accidents, i no només els accidents, sinó les actuacions amb els UMPs. De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exactament, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fent més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors doncs, els traumatismes facials, cranoencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: A més d'impactes que poden tenir envers altres persones que estan caminant en aquell moment pel carrer.
1: Per suposat, algun atropellament o fins i tot amb un altre cotxe. I per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que és, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança. I que condueixem amb cura.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Víctor Picón, sergent de la policia local, per aquestes informacions sobre incidències succeïdes al cap de setmana i sobre les coses que s'ha de tenir en compte les persones usuàries d'aquests vehicles de mobilitat personal o patinets.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, bon dia.
2: Castelldefels, així som.

0: Avui a Ràdio Castelldefels parlem d'un tema que ens afecta a tots i totes en el dia a dia, com és els estímuls constants que ens ofereixen les pantalles, les xarxes socials i el consum ràpid d'informació. Com estan influint en la nostra atenció, les nostres emocions i fins i tot en la manera com funciona el nostre cervell. En un món on busquem la recompensa immediata gairebé sense adonar-nos-en, ens fem diverses preguntes de molt importants. Estem perdent capacitat de concentració, sabem desconnectar, estem gestionant bé la nostra relació amb la tecnologia. Per parlar-ne avui més en detall, ens acompanya ara l'Eva Aragall, formadora i mentor coach especialitzada en desenvolupament humà, que aquesta tarda condueix a la Biblioteca de Castelldefels al taller Generació Dopamina, basat en el llibre del mateix nom. Eva, bon dia i benvinguda a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia. Un plaer tornar a ser aquí.
0: Exacte, sí, perquè ja m'estaves comentant fora de micro que ja havies estat anteriorment per un altre taller també, una altra xerrada en tornar també a la vida sana, no?
1: Sí.
0: Doncs abans d'entrar en matèria de l'activitat concreta que tenim aquesta tarda a la biblioteca, anem a situar una mica a l'audiència, a les persones que ens estan escoltant. Qui és l'Eva Aragall i com arribes a treballar en aquest àmbit del desenvolupament humà?
1: Bueno, jo crec que ha estat tota la vida, perquè des dels 18 anys jo no conec tantes persones que tinguessin ja 50 llibres de desenvolupament personal als 18. Vull dir, és un tema que tota la vida m'ha cridat molt l'atenció. I ha desenvolupat la meva passió. És la meva passió. El que passa que vaig anar doncs, a treballar en una empresa i vaig anar-me'n més cap al món empresarial, però sempre ha estat aquesta crida, diguéssim, de poder compartir des de l'experiència, des del que a mi m'ha anat bé a la vida. Perquè si sé coses és primer perquè sóc gran i s'acumula experiència i segon perquè algunes bufetades m'he pagat. I arrel de les bufetadetes, i no voler-les tornar a repetir per segona, tercera, quarta, ha estat, i és una passió, o sigui, el tema de tot el que sigui la conducta humana i sobretot com estar millor, com viure millor. Ningú ens ha dit que aquesta vida, tinguem 7 vides com els gats, en tenim una per ara, que sapiguem, i aleshores penso que qualsevol passet endavant que puguem fer per estar millor val la pena. Uh-huh. Aleshores, aquesta està la resposta.
0: Perfecte, Eva. Una cosa, mira, ara surto, Eva, perquè justament
1: no
0: anava a passar a entrar en matèria del taller d'aquesta tarda, però faré un incís, perquè just m'has donat una targeta teva de treball, no?
1: Sí.
0: I ara m'he fixat que posa escape room portàtils. Això què és?
1: Doncs això és apropar la formació d'una manera més divertida, tant als adults com als nens. Aleshores, una de les coses que ja s'ha vist a nivell d'investigacions és que l'aprenentatge entra molt més quan està doncs, vinculat a l'emoció, al divertiment, no? I aleshores jo vaig pensar això que la letra con sangre entra, doncs que sí, d'acord, el sacrifici és molt important, però també hi ha una altra banda que estàvem deixant, que era el poder obtenir plaer per aprendre. I les escape rooms són una metodologia molt bona, perquè concentra tot el que un nen o una persona que es vol formar necessita perquè li quedi aquell contingut que vol assimilar. Aleshores, ho fa a tots els àmbits. Ho he fet aquí a la biblioteca, amb famílies, sobretot a les escoles, des de 3 anys fins a claustres, passem per totes les etapes i acabem amb els claustres, que també necessiten cohesió i passar-s'ho bé. Després, empreses, ajuntaments... Vull dir, és una activitat que depèn de quina és la necessitat de l'entitat que ens contracta, podem adaptar-la al que necessita i al missatge que vol transmetre o al que vol que les persones aprenguin. És una manera molt més divertida que no anar a una sessió amb un PowerPoint i dir i això i l'altre, sinó que aprens fent les coses.
0: I tant, sí. A mi ja m'agrada aquesta proposta.
1: És xula, és xula.
0: Jo ja m'apunto perquè has comentat, anava a dir, mira, això ho hem de parlar amb la biblioteca perquè també es faci alguna cosa, però ja has comentat que també s'ha fet anteriorment.
1: Sí.
0: Així que per les properes estarem pendents per poder informar i jo mateixa. A mi els escriptors m'encanta, m'agrada molt la proposta i per les persones que ens estiguin escoltant per tancar ja aquest inici de presentació doncs si volen conèixer més veig a la teva targeta que tens la teva web que és evaaragall.com, no
1: exacte.
0: Té pèrdua així que aquí ho deixem per aquesta banda i ara ja sí que passem en concret al taller d'aquesta tarda. El títol prové del llibre de la psiquiatra Anna Lemke i ja és molt suggeridor, Generació Dopamina.
1: Sí.
0: Al final, quan parlem de dopamina, parlem de plaer, de motivació, de recompensa, també parlem de dependència. Què és exactament el que vols transmetre amb aquest taller a la ciutadania de Castelldefels?
1: Primer que hi ha molt lío amb el tema de la dopamina, perquè la gent es pensa que la dopamina és el plaer i fins i tot se li diu l'hormona de la felicitat. Primer, no és una hormona i no és la felicitat. Realment és un neurotransmissor, una d'aquestes paraulotes, no? Però en el fons és com un vehicle que porta ganes de fer, vale? Ganes d'aconseguir, no és la felicitat en si mateixa. ¿Vale? Aleshores, primer és això, sabem que en el cervell tenim una fàbrica que fabrica dopamina, que fabrica ganes de fer, i després la dopamina agafa el cotxe i se l'emporta per als diferents emmagatzems per voler estudiar, per voler anar al gimnàs, per voler fer coses, menjar, ¿vale? O sigui, primera diferenciació és que no és una hormona, és un neurotransmissor i és les ganes de fer, d'acord? Així perquè hi ha una mica de confusió amb això.
0: Vale, per tant, ara estava pensant que realment hi ha moments que la dopamina és positiva i moments on pot ser negativa, però tampoc no hem de perdre la vista això, que també és positiva.
1: També és molt positiva, és que no faríem res, no ens aixecaríem del sofà sense dopamina. Mm. El problema que estem tenint és que durant molts milions d'anys i molts anys teníem dopamina per anar a caçar, per anar a recol·lectar, i tot això suposava un esforç físic, no? Si me'n vaig a matar un mamut per menjar, home, déu-n'hi-do el que hauré de fer per poder-lo. Aleshores, tota aquella dopamina, diguéssim que troba un equilibri entre l'esforç que hi ha hagut de fer per tenir aquell plaer, no?, que és menjar-me el mamut, ¿vale? Però quin és el problema ara? Que quasi no hem de fer res per tenir molta dopamina. És a dir, que quasi no em moc del sofà i puc tenir el mòbil, em bec un cafè, m'aixeco a buscar una bossa de patates i mentre trio la pel·lícula miro a veure si he rebut algun like o alguna... Vull dir, el problema no és la dopamina ni molt menys, és la sobreestimulació que fem d'aquests picos d'adrenalina, ¿vale? Uh-huh. I d'aquests de dopamina, no? És com constantment li estem donant al nostre cervell picos, pam, pam, pam. I què fa el nostre cervell? Ha de produir dolor per compensar, perquè en el nostre cervell ha d'haver com una balança entre el plaer i el dolor. I quan es dispara massa, el que fem és, el cervell que fa és provocar dolor. I aleshores què fem? Anem a buscar més. I és com una escalada quasi sense fi.
0: Quan parles de dolor, estem parlant de conseqüències com són l'ansietat, per exemple?
1: O per suposat, final, no? Et dona ansietat, et dona angoixa, et dona problemes per dormir, et dona avorriment, molt avorriment, i tot això, si no saps sostenir-ho, si no saps mirar-lo als ulls i saber el que està passant, el que busques és un altre pico de dopamina per saciar aquest malestar. Mm-hmm. I llavors estem a la roda del hàmster. O sigui, estem buscant pal·liar aquest avorriment, aquest dolor, aquesta ansietat, aquesta angoixa, amb més coses fàcils que no ens requereixi esforç, i aquí és on està el problema. Però, per suposat, la dopamina és bona sempre que la sapiguem construir, ¿vale? Mm-hmm. Sí. I se la piguem fer-la.
0: Mm-hmm. De tot el que dius, estava pensant en l'avorriment, en la frustració, que avui dia sembla que no tenim paciència, no? I em sembla com que ens hem d'educar en avorrir-nos també, no? És una cosa que potser enfoques pels nens i nenes petits, però a nosaltres també ens passa com a adults, que també hem d'aprendre a tenir un moment de no passa res si m'aturo un segon, no?
1: No som tan diferents, és que tenim la mania sempre de marcar, que si els nens, si nosaltres no deixem de ser nens, tenim el nostre nen i nena interior allà. Aleshores, vull dir, el problema de l'avorriment el tenen els nens, els joves i els adults. El que passa que no sé per què els adults no ens posem les ulleres de mirar-nos a nosaltres mateixos, perquè sempre és millor criticar els nens i els joves, així no te toca, no? Però nosaltres, quantes persones triguen més de 10 minuts en triar una pel·lícula, per exemple, quan estan amb el Netflix? Quanta gent és capaç de veure una pel·lícula sense agafar el mòbil un moment per veure si ha rebut un e-mail o li han donat un like? Quantes persones estan parlant amb la seva parella que ja hi ha confiança i agafen el mòbil mentre van contestant-li?
0: O quan sopem, no? O dinem. Escoltes a les famílies, no? Aquesta exigència dels petits, però potser nosaltres justifiquem també amb la feina, que moltes vegades és el que passa, no?
1: Ara ho has dit.
0: És alguna cosa de feina.
1: Però tu ho has dit, ara ho has dit, la justificació. Mm-hmm. És una justificació. Cuando me excuso, me acuso. I això que ho tinguem ben clar. Quan jo m'excuso d'una cosa molt i em poso molt reaccionari, l'únic que estic tapant és un mal que tinc jo i m'estic excusant i tapant una de les meves coses que potser hauria de millorar també, no? Justament amb una excusa i punto pelota. Em justifico, m'excuso, però no és veritat.
0: Mm-hmm. Per tant, vivim envoltats de moltes notificacions i constants, de molts estímuls a tot arreu, les xarxes socials, amb els vídeos curts, amb l'escroll infinito, no? Això és una bogeria.
1: La swimming pool aquesta, no? La piscina aquesta,
0: sí.
1: Però tot, eh?
0: A tot arreu, a tot arreu, als continguts infinits, no? I en tot moment, i el que dèiem, que no ens permeten avorrir-nos i nosaltres mateixes no ens permetem avorrir-nos. En quin moment aquests estímuls deixen de ser una eina útil i es converteixen o ens poden dur a una addicció?
1: Primer de tot, quan no som conscients de que això està passant. Quanta gent realment és conscient? És el que dèiem, si la majoria de gent li preguntes, primer, saber el que és la dopamina, i segon et diria, ah, sí, l'hormona de la felicitat. Però primer ha de saber com funcionem biològicament i saber com funciona aquesta balança de plaer i dolor. Si tu no saps que cada vegada que cedeixes a un plaer que no et fa bé, estàs fent més gran el monstre. És com quan els gossos, si tu a un gos li tens molta por i ho nota, et borda. Si tu el mires tranquil·la i te l'enfrontes cada vegada menys, doncs això és el mateix. Però si nosaltres no sabem cognitivament, des de l'àrea racional, ara no estem parlant ni d'emocions, simplement com funciona la nostra biologia, és molt difícil que canviem. Per què canviarem una cosa que aparentment em dona plaer per una cosa que no me la dona? I més amb totes aquestes noves tendències de no, tu has de fer el que tu vols a la vida, no facis res que et provoqui una cosa que... Hi ha tanta confusió entre el que ens diuen que ens hem de permetre i el que és bo per nosaltres, que aquí, primer de tot, jo començaria fent pedagogia. O sigui, per això estic fent la sessió d'avui. Perquè almenys siguem conscients. Després, si tu vols encadenar picos de dopamina i tal, ja ho sabràs, però sabràs que jo l'únic que fa és més gran el problema. Si estàs al sofà avorrit, no t'aguantes, comences a fer el que tu dius, scroll, ara mires la tele, ara t'aixeques a buscar una bossa de patates fregides, ara dius, ai, mira, ja no vaig al gimnàs, que és tard. I tot això, però, almenys que tu sàpigues que no t'enganyis a tu mateix. És que el creixement personal només pot començar si tu almenys ets honest amb tu mateix. I a partir d'aquí ja decidiràs, doncs avui sí que vull donar-me una dutxa de dopamina i avui vull fer-ho tot perquè avui m'ho mereixo o perquè ho necessito, però des de la consciència. O sigui, per mi el primer pas és que saber quins efectes fa en el nostre cos.
0: Mira, faig un incís, recuperant que abans posaves com a exemple que a moltes persones ens passa de que tries, vols veure una plataforma, no? I comences a dir, veureu alguna sèrie, un capítol o una pel·lícula, i al final et passes, has dit 10 minuts, però jo hi ha vegades que m'ha passat d'estar 30 minuts
1: jo també
0: mirant i remirant.
1: M'ha fet vergonya dir 10 minuts, jo també. Jo, si no em controla el meu marit que diu, nena, avui no veurem res, estic 30 minuts com a mínim.
0: Però aquí em pregunto, aquí com afecta la dopamina? Perquè tu no, al final no obtens una recompensa. A mi em frustra moltíssim, perquè jo m'acabo cabrejant amb mi mateixa, de he perdut 30 minuts, clar, no he vist res, clar, i no, he triat, no hi ha res que m'agradi.
1: Perquè no has tingut el plaer, només has tingut les ganes d'aconseguir el plaer. I les ganes no han passat. Tu segueixes dient que vols veure una pel·li que t'agradi o una sèrie que t'enganxi o tal. Les ganes estan allà. I cada vegada que no trobes, és com que... I segueixes insistint, cada vegada es fa més gran el desig de trobar alguna cosa i tal, i la frustració de donar-te que portes 30 minuts. Per això, no confonem. La dopamina no és la felicitat. No és haver trobat la pel·lícula. No és haver trobat... És l'ansietat i l'angoixa per trobar el que vols veure. I això, com ho alimentes, perquè no pares, si et posessis una alarma i diguessis, mira, dedicaré 5 minuts, i els 5 minuts escullo sí o sí, que això pot ser una solució, eh? Doncs aleshores no alimentes aquesta ansietat, aquesta dopamina. Però si tu no li poses un límit, l'únic que estàs fent és alimentar. I cada vegada vols més, fins que algú al costat, com el meu marit, em diu, nena, avui no veurem res.
0: Sí, tal qual, i apagues la televisió enfadada.
1: Exacte, enfadada per dir, he sigut capaç de passar 30 minuts sense poder triar? Doncs per això hi ha petits trucs que es poden fer, doncs com el que deia, doncs digues, em permeto 5 minuts de buscar. I a més, pensem que les plataformes avui en dia són molt conscients. És que hi ha gent molt intel·ligent i amb molt poder que està fent totes les coses perquè cada vegada nosaltres tinguem més aquests pics de dopamina, perquè ens torna més febles, ens fan més submissos, ens fan que no ens plantegem tantes coses de lo que està passant en el món, i aleshores, per què poses siguiente capítulo sense tu preguntar-te quan estàs veient una sèrie? Perquè com som la mínim esforç, ja ho deixes i ja veus una altra. Per què les sèries ara no tenen un grau de complexitat? Perquè saben que la gent, si no és capaç d'entendre gaire una trama complicada, i cada vegada reprodueixen més models de bum, aquí ara dolor, ara aquí no sé què, i cada vegada estan fent més simples les sèries, les pel·lis, tot, mm-hmm. perquè sí. saben que una persona pot agafar el mòbil almenys 10 vegades en una pel·lícula. Mm-hmm. Aleshores, no poden fer trames complicades que t'hagis de fixar amb detalls i coses, perquè la gent no seguiria i de canviaria de pel·lícula. Mm-hmm. És a dir, que pensem que hi ha ments molt intel·ligents i molt poderoses que estan treballant en aquest moment que estem... que la revolució tecnològica només porta 30 anys. És que no estem preparats una mica. Llavors hem de ser conscients com ens afecta per prendre les decisions lliures. I si vols després veure 5 capítols siguiente del trono d'aquest o el que sigui, m'és igual, és que jo els batejo tots, eh? Vull dir, i no vol dir que no les vegi, eh? Però els batejo. Doncs pues aleshores, vale, però almenys és des de la consciència que ets una persona adulta, que saps el que estan fent amb tu i tu els hi permets. Mm-hmm. I ja.
0: Sí, sí. Ostres, mira, has dit moltes coses que precisament no fa molt també aquí a la ràdio recuperàvem una entrevista i comentàvem una mica per on ha estrenat una pel·lícula i vam estar comentant sobre el Matt Damon, mm-hmm. que va parlar de... ell dirigia o coproduïa, participava en una pel·lícula nova de Netflix i parlava del sistema de com fan les pel·lícules.
1: Ah, no l'he
0: dit.
1: I
0: que a ell no li acabava d'agradar gaire perquè al final el tema és repetir tota l'estona el guió. I, a veure, dit, és així, és un poco tractar l'espectador de tonto, però perquè som conscients de que ens despistem i estem amb el mòbil. I llavors estava recordant aquella conversa i com el Matt Damon deia, bueno, pues a mi no m'ha acabat d'agradar gaire perquè al final la pel·lícula, per una persona que sí que estigui pendent, ens repetim moltíssim, però... és cap a on va, i és cap a on va les plataformes el que generen, però perquè ja el que dius tu, perquè ja són intel·ligents i saben qui està consumint i com està consumint.
1: Exacte, exacte. Mm. I és que això afecta tot, no només a les pel·lis, en el fons, en els discursos polítics. Ja no els hi demanem que argumentin com ho faran. Només que diguin quatre frases grandiloquentes que tal, ja està. Només que ja no acceptem postures intermitges. És bueno, és malo, és de los míos, és de los otros. Vull dir, cada vegada estem anant cap a una societat més bipolar. Però tot això és perquè la nostra concentració i capacitat d'entendre s'està veient afectada perquè tota aquesta dopamina que va i que ve i que ja dic molt important, però que està mal cultivada. Les sessions també passa el mateix, eh? Les sessions. Jo he de pensar molt bé tot el que vull dir perquè si no quedaria res. Llavors, de tot el que jo vull explicar, he de tenir molt clar quin és el missatge o quins són els deures que els hi poso perquè realment impacti el màxim a les seves vides. Si jo em despisto i començo a fer tot el que jo he preparat aquí, no quedarà res. Que passa que jo ho faig perquè m'agrada tenir-ho tot en plan ampli, però després som molt conscient. Però no ho dic jo ara perquè ho estic fent. Però també em passa, quan vaig a una sessió i no estic molt centrada... he d'estar concentrada perquè si no se'm passa la meitat de la sessió, eh? Vull dir, és un impacte que ens està afectant a tots, però primer almenys sapiguem el mal que ens fa i a partir d'aquí decidim. I, no, i la bona notícia, perquè estic sent molt tremendista, la bona notícia és que encara que ara els nostres receptors, diguéssim, de dopamina estiguin una mica tocats, perquè estan una mica tocats, perquè és això, estic menjant, estic amb el mòbil, estic no sé què, ara estan tocats. Vull dir, per trobar una persona que no ho tingui tocat, difícil. Però és que es pot tornar a habilitar. Hi ha maneres de tornar-ho a habilitar, perquè el nostre cervell respon molt al context, al nostre dia a dia, al que fem, i si som insistem en unes bones pràctiques, podem tornar a posar els nostres receptors de dopamina a punt, o sigui, com si haguessin anat al gimnàs, i sortiran aquí amb una musculatura increïble.
0: Ara estic recuperant que el subtítol del teu taller parles de recuperar l'equilibri i cultivar una vida més conscient. Mm-hmm. Això, en aquest sentit, això no implica demonitzar la tecnologia, sinó que el que parles és d'aprendre a relacionar-nos-hi millor. Sí. Quines eines o estratègies bàsiques poden començar a aplicar les persones que ens escolten?
1: Jo soc molt pesada amb la consciència, però jo crec que si som conscients que tenim aproximadament, i ara hi ha gent dirà, no, jo no dormo tant, jo dormo més, però bé, aproximadament, 8 hores dormim, 8 hores treballem, i qui no treballa fa les feines de casa, va a comprar, no sé, ens queden 8 hores per fer coses. Pues, simplement que d'aquestes 8 hores pensis que un 80% siguin coses que no estiguin relacionades amb la tecnologia i un 20% sí, ja està. Pensa de les 8 hores, doncs a veure, què puc fer en aquestes 8 hores que en teoria no són de lleure, però bueno, no treballo, no dormo, no? Doncs quines coses puc fer que no estiguin vinculades, per exemple, a coses de plaer immediat, no? Doncs puc anar a caminar, puc llegir, puc fer una manualitat, puc tenir una conversa nutritiva amb algú que fa temps que no veig o que veig sovint i em nutreix... Hi ha moltes coses que es poden fer. I després, quan ja he fet tot això, no sé, doncs el 20%, escolta, tu, escrolear, el que vulguis, o potser també pots utilitzar la tecnologia, que jo llavors no la posaria en el mateix sac, que és, per exemple, jo què sé, pots escoltar podcasts superenriquidors, ¿vale? Que és com quasi hi hagi un llibre. ¿Vale? Uh-huh. Pots caminar i pots escoltar un bon podcast també. Clar que és recomanable el tema del mindfulness i estar centrat en el que fas en el moment i no fer una multitarea, però home, jo no ho trobo tan malament. Estar fent un passeig i escoltant un bon podcast que t'està formant amb alguna cosa o que t'està informant sobre alguna cosa que t'agrada, no? És l'ús i és el temps. És a dir, que pensem, oblidem-nos de les hores que dormim, oblidem-nos de estem treballant, les 8 hores aquelles que nosaltres podem fer i desfer, i l'altra cosa és això, bueno, 80-20, no? La llei del Pareto, de Pareto, uh-huh. Ens en recordem de la llei de Pareto, i l'altra cosa que també et volia dir que se m'han anat era el tema d'intentem, ja sé que és difícil en aquesta societat i que no està ben vist ni premiat, però baixar una miqueta el ritme, i t'ho diu una persona que va a unes velocitats increïbles, eh? Però a mi m'ha canviat la vida el ser capaç d'anar una miqueta més lenta. Jo no et dic que jo no sóc lenta, no podré ser-ho mai, però de com anava a com vaig, hi ha un món. O el tema de fer moltes coses alhora. Intentem fer una o dos, però no cinc, no? No posar, tancar el rentavaixelles amb el peu mentre estic calentant el microones, mentre m'estic fent unes abdominals perquè així... Vull dir, no, que jo m'he trobat així, a la cuina, sí. Mentre està calentant això, dic, doncs vaig a fer ara una miqueta d'estiraments... Respirar és un dels grans aliats que tenim que tenir. Ui, què m'està passant això? Em sento agobiada, em sento angoixada, em sento ansiosa. Paro. Jo ara els dimecres, ho dic per qui vulgui afegir-se, els dimecres a les 8:30 a Instagram, a Eva Aragall, faig uns directes gratuïts per una miqueta parar, reflexionar, respirar i meditar. Mitjoreta. Però si ens regalem aquesta mitjoreta, ja és moltíssim. Res, és simplement Eva Aragall a les 20:30 dels dimecres intentaré estar. Ja vaig començar la setmana passada, eh? Vull dir que té molt poca trajectòria això. Però és una manera de tenir com un incentiu sa per parar. Mm. I reflexionar i respirar, sobretot.
0: Sí, ara quan comentaves això de l'engany que tenim a sobre amb el multitasking, no? D'intentar fer tot alhora, jo crec que l'engany aquí és que ho veiem positiu, no? I en realitat el nostre cervell no funciona així, no ens hauria de... O sigui, no ens ho permet, no és una Qué cosa... Va. Ens enganyem, no?
1: Què va, però és veritat, quan tu et trobes amb algú queda raro que tu... T'ho imagina't la trobada, dos amics o dues amigues o dos coneguts. Hola, què fas? Que l'altre digui, bé, tranquil·la... Queda malament, és que dir, el que queda guai és a dir, ai, és que no tinc temps de res, perquè avui de no sé què i acabarem no sé quantos, i això és, ai, que guai, quina vida que tens. Ens hem acostumat a premiar ja, com a envejar, les vides superocupades, però per favor, on ens porta aquesta vida ocupada? Realment ets feliç? O escolta tu, si algú troba la manera de ser feliç d'aquesta manera, bé, però que analitzi bé quin tipus de bé és, eh? Perquè... Al final, si no toques una mica i no pares i no d'allò, estàs passant per la vida de puntetes, eh? De puntetes. Mm. És a dir, que deixem que quede tan bien dir és que tinc tanta feina, és que no puc quedar. Quan quedem? Ja mirarem! Però què és això? Que és una vida, que no en tenim set, que no som un gat.
0: Mm-hmm. I ara, recuperant sobre el títol del taller Generació Dopamina, jo precisament, quan estava mirant la programació de la biblioteca i veia que aquesta tarda hi havia aquest taller, jo automàticament vaig pensar en joves i adolescents. Sí. Vaig pensar que seria una xerrada més això, adreçada a famílies, no? Per veure com gestionar tot plegat. Sí. Però, vamos, la nostra conversa ha estat superenfocada a persones adultes, o sigui que realment tothom ho hem de tenir en compte. Però si posem aquesta mirada a joves i adolescents, en concret, estem arribant tard o encara hi som a temps?
1: Jo sóc una positiva total, vull dir, jo sóc molt optimista, jo no crec que arribem tard a res, a no ser que hi ha dues coses que la mort, no sé, això no sé fer res, o quan tens una malaltia molt greu, realment aquí estem parlant d'uns altres nivells d'il·luminació, de presència, però jo no crec mai que arribem tard. El problema és que si només abordem el problema dels nens i dels joves des del seu problema, no farem res. Si no som capaços nosaltres primer de canviar i liderar des de l'exemple i no des del sermó, no farem res. Per tant, primer me canvio jo com a papa, com a mama, i quan jo ja ho tinc una miqueta controlat aquest tema, vaig a veure què puc fer amb el meu fill. Clar que no arribem tard, el que passa que els efectes nocius que tenen per joves i adolescents és molt més greu, perquè el cervell no està format encara a la part del neocòrtex

0: fica la culpa a nosaltres, no? Però, a veure, un matrimoni que treballen els dos, que arriben a les 8 a casa, que estan cansadíssims i que el nen o la nena, papa, que no em llegeixes, papa, que no juguem, o mama, que no sé què... Hòstima, a vegades dius, mira, té la tablet, no? I deixa'm estar un moment veient una sèrie de Netflix. És humà, perquè estem responent a unes demandes de la societat que no són ni mig normals. Però dit això, primer comencem per nosaltres, després siguem estrategues. Què podem proporcionar que sigui també gratificant? L'esport és un gran aliat. L'esport és un gran aliat, perquè si s'ho passen ben fent esport, estan convivint i treballant amb altres nanos o amb altres nenes, aleshores ja és una cosa que ja els agrada fer i ja no estan davant d'una pantalla o davant de tal. És a dir, hem de ser una mica estrategues, observar com és el teu fill, què és el que li mou realment al teu fill. El meu, ja et dic, jo tinc... Li agraden molt les pantalles. El que passa que, clar, límits. De dilluns a divendres no en veu ni una. Bueno, sí que en veu. Mentre estava veient quan arriba del gimnàs o no sé què, de la natació, veu una sèrie o veu una pel·lícula. Però estem parlant de mitja hora, d'acord? ¿Vale? Ara, el dissabte i diumenge tenim que tenir-ho molt controlat perquè ell ho té identificat com... Ah, ara puc, ara tal. Pues també m'ha hagut de posar límits. Pues no, farem això després d'això. És a dir, límits és un sí o sí. A mi no m'agraden, els límits, però és que ara mateix jo no hi ha una altra manera. I l'altre jo crec que és això, observar molt i conèixer molt bé el teu fill. Perquè si vas veient el que realment li agrada fora del que sigui només pantalles, potser és posar-li una miqueta més a l'abast, no? I quedar amb amics és gratificant sempre, o veure la família, o vull dir que has de facilitar altres coses que no estiguin tan vinculades a aquests xutes de dopamina, no? Bueno, jo no sé res més, estoy en ello, Estoy totalment en la matèria i estic investigant, però vull intentar fer una mica la feina de primer analitzar-nos a nosaltres, els papes, i paral·lelament amb ell, però no deixar-nos a banda i només és un problema dels nens. No és veritat.
1: Sí, sí. Bueno, el que has estat comentant durant tota aquesta entrevista, no? Aquesta consciència, i clar, amb els nens i adolescents hem d'aplicar la nostra consciència adulta perquè ells estan en desenvolupament. Per tant, aquí s'ha de controlar, jo crec que s'ha de controlar molt també el contingut que consumeixen, sí. Perquè tu posaves exemples, no? De jo mateixa sóc conscient de que ara m'he tirat 30 minuts o una hora fent scroll mirant continguts de tal, del que sigui, no? Però els infants, doncs, ells consumeixen i tu has de saber, doncs, a quin videojoc que estan jugant, que és el que implica, no? I a partir d'aquí, però clar, si no fem primer nosaltres l'exercici, en aquest sentit. I als tallers, com per exemple d'aquesta tarda a la biblioteca, entenc que al final també hi ha un espai de consultes, no? De dubtes de les persones. Quines són les típiques preguntes que t'arriben?
0: Quan estem una mica fora de les, entre cometes, bones pràctiques, tot ho veiem com molt... És que no tinc temps, és que... Això, clar, jo si estigués en un altre context, és que amb la meva família... Que tot és veritat, però realment jo els dic, quan us heu enamorat alguna vegada, i encara que no tinguéssiu res de temps, no trobàveu una mica de temps per anar a veure? És que si volem, trobem el temps. Si considerem que allò que hem de fer és important, al final ho trobem. El que sí que és això, que trobo que a vegades doncs que és que jo no puc, per les meves circumstàncies, que no tal... Bueno, és normal. I per això és molt millor demanar poquet i consistent. És molt millor. No? A vegades ara està molt de moda els detox, no? Els detox tecnològics i aquestes capses que les guardes a dintre de no sé què, que tot està molt bé. Però jo cada vegada crec molt més en cosetes petitones i sostingudes en el temps que no anar-te'n un cap de setmana en una cova i venir en plan con ego espiritual, no? Yo he estado 48 hores sin tecnologia. Vale, muy bien, aplausos. Però si això no ets capaç de trasllador en el teu dia a dia, pues simplement has estat, pues mira, ja passant-ho malament un cap de setmana.
1: I ja està, exacte. No serveix de res.
0: És a dir, que allò que diu una flor no fa estiu, no? Pues aquí sí, vull dir, és millor una coseta. Dir, jo primer fer una anàlisi, a veure, on jo crec que estic més pillada? ¿Vale? A partir d'aquí dir, bueno, quantes hores crec que li estic dedicant a això que realment crec que em fa una mica de pupa? I a partir d'aquí començar a posar algun límit i cuidar-ho, e intentar substituir-ho amb alguna cosa, perquè a vegades tenim la tendència a treure coses de la nostra vida que no, quan no són bones, però tampoc li donem un espai a altres coses perquè també ajuda una mica, no?, a llevar el temps. Llavors, a lo millor, si estàs, jo què sé, pues 3 hores, 4 hores, 5 hores a l'Instagram, pues a lo millor és, bueno, no, n'estaré 4 i mitja aquesta setmana. I aquesta mitja hora, mira, me n'aniré a donar una volta, a veure escaparates, encara que no compri, o faré una trucada a aquesta amiga que tal, o escriu, saps? Vull dir, sempre que pensem abandonar una cosa que no ens fa bé,

0: estaria bé que penséssim a fer una cosa que ens faci bé en substitució, no? També. I mica a mica. Sobretot no serveix de gaire, potser per engegar, potser en plan motivació, no? De dir, me'n vaig amb unes amigues a fer un detox a no sé on i em faré un massatge i veuré caldets i tot això. Està fenomenal, com a inici. Però quan tornem el dilluns, deixa les patates fregides o deixa el dònut d'esmorzar, si vols que continuar, no? Una mica amb aquesta cosa que acabes d'encetar per tot lo grande. A mi m'encanta celebrar i fer les coses així, però la consistència és el més important, i perquè hi hagi consistència ha d'haver-hi poca demanda al nostre cervell. Quan veu que li demanem massa, al moment comença a justificar-se. Jo no puedo, no puedo, no puedo.
1: Bueno, doncs em sembla que amb això ja tenim un missatge final del que vols transmetre en aquest taller que faràs aquesta tarda a la biblioteca, el taller Generació Dopamina, a les 6 de la tarda, aquest dilluns 13 d'abril, a càrrec de la formadora i mentor coach especialitzada en el desenvolupament humà, Eva Aragall, amb qui acabem de parlar. Moltes gràcies per dedicar-nos a aquest temps.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer tant venir a la biblioteca com venir a la ràdio i estar amb vosaltres. Us esperem la proper mes, que tornaré. Amenazo con volver.
1: Perfecte, això ha estat molt Terminator, no?
0: Sí, jo ja ho dic, Soc una mica Terminator.
1: Perfecte, Eva, doncs moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies a tu.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 26 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels renova les pistes de bàsquet de El Burrito i La Pineda i amplia la zona de fitness de Can Roca. Ja estan en marxa les noves actuacions de millora en diferents equipaments esportius de la ciutat. Els treballs afecten a la pista de bàsquet El Burrito, la pista multiesportiva de La Pineda i la zona de fitness del Centre Esportiu Municipal de Can Roca. Nou portal permet consultar les dades dels vols i el soroll de l'aeroport. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal web amb estadístiques que ofereix informació visual i interactiva sobre l'activitat de l'aeroport de Barcelona i els seus efectes al municipi. El barri de Canyars tancarà les festes de barri de l'estiu amb 3 dies d'activitat al Parc dels Xiprers. Del 4 al 6 de setembre, el barri de Canyars celebrarà la seva festa amb propostes per totes les edats que posarà el punt i final al calendari de festes de barri de l'estiu a Castelldefels. Comencem!

0: Castelldefels continua avançant en la modernització de les seves instal·lacions esportives amb un conjunt d'actuacions que busquen millorar la qualitat dels equipaments, reforçar la seguretat dels usuaris i adaptar els espais a les necessitats actuals de la pràctica esportiva. Una de les intervencions ja en marxa és la renovació de la pista de bàsquet de El Burrito, situada al barri de Can Vinader. Es tracta d'un espai de lliure accés que registra una elevada afluència durant tot l'any i que, amb el pas del temps, havia acumulat diversos desperfectes derivats de l'ús continuat. El cap de secció d'obres i edificis municipals, Rubén Peláez, explica l'estat en què es troba la instal·lació abans de l'inici dels treballs.
1: Bueno, la pista és una instal·lació oberta al públic, a peu de carrer, que tenia un ús o que té un ús força intensiu i pues, el pas de l'any, dels anys, l'utilització, el desgast, pues, ha fet necessari pues, intervenir per renovar, per posar al dia, per reparar els defectes que s'han anat produint amb l'ús i tornar-la a posar-la pues, diguem-ne, com nova.
0: La reforma permetrà actuar sobre tots els elements principals de la pista. A banda de reparar el paviment existent, també se substituiran les cistelles i es renovarà completament la imatge de l'espai, amb un nou acabat superficial i el repintat de les línies de joc. L'objectiu és que la instal·lació ofereixi unes millors prestacions per a la pràctica esportiva i recuperi unes condicions òptimes per als seus usuaris. Rubén Peláez detalla els principals millores previstes.
1: Renovació del paviment, el pintatge de les línies, la renovació dels equipaments, de les cistelles. El que es trobaran els usuaris pues, és una pista nova de trinca per continuar-la utilitzant com fins ara. Això vincula pues, amb el fet de que una mica més amunt, el que era el pavelló Can Vinader, que tenia unes pistes exteriors, doncs aquestes pistes exteriors esdevindran un nou pavelló, una ampliació del pavelló existent. Llavors, pues, la necessitat de tenir pistes d'ús lliure pues, pren força. Llavors, d'aquí l'interès en que aquesta instal·lació estigui com nova. Des que es va fer la instal·lació fa molts anys ara, pues, el tema dels materials, dels paviments esportius, pues, ha evolucionat molt. Llavors, pues, la pintura que tindrà, el material que s'emprarà, pues, té unes característiques millors de cara a la pràctica de l'esport, al rebot de la pilota, a l'adherència. I bueno, pues, permet també uns acabats amb colors i el fet de renovar totes les línies pues, donarà un efecte visual molt que farà molta patxoca.
0: La renovació arriba en un moment en el que la pràctica del bàsquet continua guanyant presència a la ciutat. De fet, segons expliquen des del consistori, la necessitat de disposar de pistes exteriors en bones condicions s'ha fet cada vegada més evident per la gran utilització que en fan jugadors i entitats esportives. Sobre aquesta demanda de creixement dels usuaris es refereix el responsable municipal. L'escoltem.
1: Bueno, no tant els veïns com els usuaris de les instal·lacions de bàsquet que, bueno, pues que tenen una demanda molt alta i s'ha anat detectant que la demanda ha anat creixent i bueno, no ho demanen tant els veïns com els practicants habituals. També amb els clubs de bàsquet municipals vull dir, hi ha un interès transversal en que es puguin disposar d'aquestes instal·lacions.
0: La previsió de que les obres de El Burrito estiguin finalitzades durant la tercera setmana de setembre. Paral·lelament, el consistori ja treballa en una altra actuació destacada a la pista multiesportiva La Pineda. En aquest cas, es durà a terme una renovació integral de la instal·lació que inclourà la substitució de la superfície actual per una de nova amb gespa artificial, la col·locació d'un nou tancament perimetral i la instal·lació de porteries i cistelles que permetran comptabilitzar diferents disciplines esportives. La nova pista tindrà unes dimensions aproximades de 20x14 metres i incorporarà millores en matèria d'accessibilitat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi amb facilitat. Les obres estan previstes per la primera setmana d'octubre i tindran una durada aproximada de 15 dies. Aquestes actuacions formen part d'una línia de treball més àmplia destinada a ampliar i modernitzar els espais esportius de la ciutat, tant els equipaments coberts verds com les instal·lacions a l'aire lliure. El cap de secció d'obres i edificis municipals, Rubén Peláez, emmarca aquests projectes dins de l'estratègia municipal de millora de les infraestructures esportives. L'escoltem.
1: És la línia de renovar i ampliar els espais per a la pràctica esportiva a la ciutat que tenim encetada de fa temps. Tenim dues obres grans emblemàtiques, que són el que et comentava, l'ampliació del pavelló de Can Vinader i la pista poliesportiva Can Roca, que esdevindrà un altre pavelló esportiu tancat, i després l'impuls als espais de pràctica exterior, de pràctica lliure de l'esport, com aquesta pista, com la de Pineda, doncs són instal·lacions existents que tenen molt d'ús, que tenen molt de desgast i que doncs, ja els hi tocava una renovació.
0: A més de les actuacions de les pistes exteriors, l'Ajuntament també executarà diverses millores al centre esportiu de Can Roca. A partir del 31 d'agost començaran les obres d'ampliació de la sala de fitness, una actuació que es farà aprofitant un període de menor afluència d'usuaris. Els treballs consistiran en modificar la distribució interior de l'espai, incorporant una part de l'actual sala de cycling a la zona de fitness per incrementar-ne la superfície i la capacitat. Aquesta intervenció obligarà a suspendre temporalment les sessions de ciclisme indoor i a tancar la zona d'estiraments fins al 14 de setembre. A més, la piscina d'ensenyament del centre romandrà tancada fins al 30 de setembre per substituir l'equip de deshumificació i garantir el correcte funcionament de la instal·lació. Amb aquest conjunt d'actuacions, Castelldefels reforça l'aposta per la renovació dels equipaments esportius municipals amb l'objectiu d'oferir espais més moderns, segurs i adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania. Els veïns i veïnes de Castelldefels disposen d'aquesta setmana d'una nova eina per conèixer amb detall l'activitat aeroportuària que afecta el municipi. Es tracta d'un portal estadístic impulsat per l'Ajuntament a través de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, coneguda com l'OMSICA, que recull i presenta de forma gràfica diverses dades vinculades als vols que passen per l'espai aeri de la ciutat. La plataforma s'ha creat amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació que fins ara estava dispersa en diferents fonts i oferir una visió específica centrada en la realitat de Castelldefels. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica l'origen i la finalitat d'aquest nou portal.
2: Hemos habilitado en la web de la OMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, como se sabe, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
0: El nou espai permet consultar indicadors relacionats amb el comportament de l'activitat aeroportuària sobre el municipi. Entre altres aspectes, els usuaris poden accedir als nivells de soroll registrats pels sistemes de mesurament instal·lats a Castelldefels, identificar els esdeveniments acústics associats al pas dels avions i conèixer com evoluciona aquesta activitat al llarg del temps. Segons expliquen des de l'Ajuntament, una de les fortaleses de la plataforma és que la informació es presenta de manera visual i fàcilment interpretable, fet que permet acostar dades tècniques a qualsevol ciutadà interessat. El responsable de l'OMSICA detalla quina informació es pot consultar actualment.
2: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado, pues tenemos pues día a día, pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
0: La nova eina també permet fer un seguiment molt específic de l'activitat diària. Els usuaris poden seleccionar una dada concreta i comprovar quina va ser la intensitat del trànsit aeri, en quines hores es concentraven més moviments i quina incidència acústica van generar els diferents vols enregistrats. A més, el portal incorpora gràfics comparatius que faciliten l'anàlisi de tendències i l'evolució mensual dels sobrevols que afecten la ciutat. Sobre aquestes funcionalitats parla Daniel Liro.
2: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron. Además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no?, que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de este incremento, ¿no?, de los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
0: Una altra utilitat destacada és la possibilitat d'entendre millor les variacions que percep la ciutadania en determinats moments de l'any. Sovint, els períodes amb major presència d'avions sobre Castelldefels estan relacionats amb canvis temporals en l'operativa aeroportuària, especialment quan les condicions meteorològiques obliguen a modificar l'ús habitual de les pistes. Aquestes circumstàncies poden provocar un increment del sobrevol sobre algunes zones del municipi. Així ens ho explicava Daniel.
2: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica a la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no?, y padecen.
0: Des del consistori remarquen que bona part de la informació que incorpora la plataforma ja era pública, però que ara s'ha agrupat, organitzat i adaptat per facilitar-ne la consulta des d'una perspectiva local. L'objectiu és que els veïns disposin d'una eina útil per comprendre millor com els afecta l'activitat aeroportuària i puguin consultar les dades objectives quan tinguin dubtes sobre el trànsit aeri o els nivells de soroll registrats al municipi. El responsable de l'OMSICA ens explica aquest enfocament centrat específicament en Castelldefels.
2: Son datos que bueno, ya son datos públicos que ya estaban disponibles pues en otras páginas web, ¿no? Principalmente pues son datos que proporciona pues AENA en su página web, digamos, en el apartado ambiental. ¿Qué ofrecemos nosotros? Estos datos están filtrados y adaptados a una perspectiva de Castelldefels. Es decir, pues de todas esas operaciones y los datos acústicos que muestran, pues digamos, otras fuentes de información, aquí los mostramos para el ciudadano de Castelldefels, para la ciudadanía que pueda pues comprenderlos mejor. Para acceder, bueno, la forma más fácil es entrando en la página web del ayuntamiento, castelldefels.org, Justo recientemente aparece una publicación de la noticia, ¿no?, en la que se da aviso a la ciudadanía de este nuevo apartado. Desde la noticia está el enlace directo y si no, se puede acceder también en el apartado de servicios del ayuntamiento. Ahí hay uno de esos servicios, aparece la oficina municipal del aeropuerto. Se hace una actualización conforme, digamos, o las fuentes en las que se basan estos datos van incorporando nuevos datos. Desde el ayuntamiento pues se van incorporando a estos gráficos de visualización que además pues son muy interactivos, ¿no?, para que el ciudadano pueda ir día por día comparando y pueda pues interpretar y valorar pues por sí mismos, ¿no?, la información.
0: L'Ajuntament preveu continuar ampliant el contingut del portal durant els pròxims mesos amb noves dades i sèries històriques. La intenció és reforçar la transparència informativa i oferir a la ciutadania una visió cada vegada més completa de l'impacte que l'activitat de l'aeroport de Barcelona té sobre Castelldefels. El barri de Canyars serà l'escenari de l'última festa de barri de l'estiu a Castelldefels. Del 4 al 6 de setembre, el Parc dels Xiprers acollirà una programació pensada per totes les edats, organitzada per l'Associació de Veïns de Canyars amb suport de l'Ajuntament de Castelldefels. El programa arrencarà divendres amb una gran sardinada popular, seguida del pregó de festes que enguany anirà a càrrec d'Esteban Ruiz i d'una actuació musical de Damián Pola. Dissabte serà el torn de les activitats familiars amb un mercat d'intercanvi infantil, sessions d'animació amb pintacares i pallassos i el concert de Toni Torres Band. La jornada de diumenge inclourà algunes de les propostes més tradicionals de la festa, com la vuitena trobada de cotxes d'època i el recorregut pels carrers del barri, així com una festa d'escuma de colors, un sorteig de regal i una paella popular que servirà per acomiadar 3 dies de convivència veïnal. Més enllà de les activitats lúdiques, des del consistori destacant el paper que tenen aquestes celebracions en la vida dels barris. Les festes populars permeten crear espais de relació entre veïns, fomentar la participació del teixit associatiu i reforçar els vincles entre persones de diferents generacions. La tècnica de cultura de l'Ajuntament, Imma Amat, posa en valor la importància d'aquestes celebracions.
3: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, no sé, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio, de verdad, es entrañable.
0: La festa de Canyars serà la cinquena i última del calendari estival d'enguany. Abans, les activitats han passat pels barris de Vistalegre, Can Roca, Llumineta i a l'Abaixador, en una edició que ha tornat a comptar amb una àmplia participació ciutadana. Des de l'Ajuntament es valora especialment la implicació de les associacions veïnals encarregades d'organitzar les diferents activitats i de mantenir viva una tradició que contribueix a dinamitzar la vida comunitària. El model permet que cada barri defineixi el seu propi programa amb propostes que van des de concerts i balls populars fins a les activitats infantils o iniciatives gastronòmiques. La tècnica de cultura i Mamat també anima altres barris de la ciutat a sumar-se en el futur a aquesta iniciativa i convida la ciutadania a gaudir de la festa de Canyars.
3: Esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminade, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya.
0: Durant 3 dies de celebració hi haurà servei de bar i l'Associació de Veïns de Canyes ha informat que la major part dels productes que hi s'oferiran seran sense gluten ni lactosa. Amb aquesta cita, Castelldefels posarà punt final a les festes de barri de l'estiu 2026, una proposta que any rere any continua fomentant la participació ciutadana, la convivència i el sentiment de comunitat als diferents barris del municipi. L'Ajuntament de Castelldefels vol incrementar la xarxa d'establiments adherits al carnet jove. Per aconseguir-ho, les àrees municipals de comerç i joventut han posat en marxa una campanya informativa adreçada als negocis de la ciutat amb l'objectiu d'incorporar nous avantatges i promocions per als titulars del carnet. La iniciativa es desenvolupa amb col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut i permet que qualsevol establiment interessat pugui adherir-se de manera gratuïta. L'únic requisit és oferir algun tipus de descompte, promoció o benefici als usuaris del carnet jove. La tècnica de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Vilma Bianchi, explica els avantatges que implica formar part del programa.
4: Bueno, la campaña es muy sencilla, es sumarnos al carnet jove de Castelldefels y que los comerciantes ganen visibilidad y dar también un descuento, digamos una adhesión de responsabilidad social hacia los jóvenes, un descuento del 10% bueno, a esta amplia red que es Carnet Jove de Catalunya.
0: Actualment, el carnet jove de Castelldefels ofereix una trentena d'avantatges locals relacionats amb els sectors tan diversos com la salut, l'esport, la formació, la tecnologia, la mobilitat o el lleure. A la ciutat hi ha prop de 4.000 titulars d'aquest carnet, fet que converteix aquest col·lectiu en un públic potencial de gran interès per als negocis locals. Un dels establiments que ja s'ha sumat a la iniciativa és Serena Boutique. La seva responsable, Sandra Pérez, assegura que la proposta els va semblar molt bona oportunitat, tant per guanyar visibilitat com per arribar a nous perfils de clients. L'escoltem.
5: Bueno, en Serena Boutique nos sumamos a esta iniciativa. Nos llamó mucho la atención porque nos daban una visibilidad al final gratuita, que nos iban para darnos a conocer. Pero principalmente también queremos acercarnos también a ese público joven que pueda hacer un poco de barrio, comprar en el comercio local y entonces, pues, oye, haciéndoles un poquito de descuento, que ellos puedan también, pues ir por nuestras tiendas del pueblo.
0: Des de l'Ajuntament remarquen que el programa genera beneficis en les dues direccions. D'una banda, els joves poden accedir a descomptes i avantatges en serveis i establiments del municipi i, d'altra banda, els comerços disposen d'un canal de promoció que els permet donar-se a conèixer entre milers de potencials clients. En el cas de Serena Boutique, la valoració de l'experiència és positiva. Segons expliquen des de l'establiment, l'adhesió al carnet jove ja ha contribuït a atraure nous visitants y a donar més visibilitat al negoci.
5: Pues es un resultado positivo. Estoy teniendo resultado positivo. Están viniendo, al final yo la ropa que tengo es un poco en una horquilla de edad bastante amplia. Entonces me viene gente joven, al final les aparece mi comercio como uno de los que está en esta iniciativa para el descuento. Entonces han venido bastantes clientas, jovencitas. Hay alguna que todavía no lo conoce, por eso es importante, está bien este tipo de medio también para que lo sepan. Y luego pues han vuelto a venir. Habiendo conocido el lugar, luego vuelven. Es una experiencia positiva.
0: La campanya també busca consolidar una xarxa comercial implicada en les iniciatives dirigides al jovent. En aquest sentit, des de l'àrea de comerç assenyalen que cada any s'incorporen nous establiments i que la resposta del sector està sent favorable. Més enllà dels descomptes, la iniciativa posa l'accent en el valor del comerç local com a element dinamitzador de la ciutat. Els establiments de proximitat no només ofereixen serveis i productes, sinó que també contribueixen a generar activitat econòmica i vida als barris. La responsable de Serena Boutique defensa precisament aquesta funció del comerç de proximitat.
5: Bueno, lo comentamos siempre. En un establecimiento tienes esa cercanía, tienes esa... O sea, yo lo digo siempre, a mí me encanta cuando vienen para que les asesore. Oye, pues tengo una cena. Tienen, pues, ya no solo eso, sino un lugar cercano, que se sientan como en su casa. Entonces, a mí me encantaba de jovencita irme a probar ropa a un sitio con mis amigas.
0: Els establiments interessats en formar part del programa poden contactar amb l'àrea municipal de comerç i sumar-se a la iniciativa. Repassem algunes de les activitats programades per aquest dimecres 26 d'agost. La Biblioplatja proposa aquesta tarda una nova sessió de màgia a Abracadabra. L'activitat començarà a les 7 i s'allargarà fins a les 8 del vespre. La proposta es diu Con la boca abierta, a càrrec de Marcos Mago. També continua avui al Palm Market amb una sessió de Palm Lights, amb un concert sorpresa a càrrec de Ricard Azor. I en l'àmbit esportiu segueix la jornada de regata de vela lleugera del Campionat d'Espanya de patí a vela. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Fem un repàs dels principals titulars. Castelldefels renova les pistes de bàsquet de El Burrito i La Pineda i amplia la zona del fitness de Can Roca. Ja estan en marxa les noves actuacions de millora en diferents equipaments esportius de la ciutat. Un nou portal permet consultar les dades dels vols i el soroll de l'aeroport de Castelldefels. L'Ajuntament ha estrenat un nou portal web d'estadístiques que ofereix informació visual i interactiva. El barri de Canyars tancarà les festes de barri de l'estiu amb 3 dies d'activitat al Parc dels Xiprers. Del 4 al 6 de setembre, el barri de Canyars celebrarà la seva festa amb propostes per totes les edats. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: fons.
1: Avui a Ràdio Castelldefels parlarem de pantalles, de com conviure-hi sense que acabin ocupant tot el nostre temps, especialment ara que estem en ple estiu, quan moltes famílies canvien rutines i els infants i adolescents disposen de moltes més hores lliures. Ho farem amb una entitat que fa més de 40 anys que treballa per promoure un consum audiovisual responsable, la protecció dels menors d'edat i l'educació mediàtica, impulsant campanyes, programes educatius i activitats adreçades tant a famílies com a centres escolars. Avui ens acompanya una persona que conec especialment bé. Durant 4 anys vaig tenir la sort de formar part de l'equip de comunicació de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Així que serà també una conversa per retrobar-nos i posar al dia tota la feina que continueu fent. M'acompanya per telèfon l'Anna Plans, presidenta d'aquesta entitat. Anna, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies i també molta il·lusió per tornar-me a retrobar amb tu.
1: Doncs, Anna, comencem ara ja de ple amb aquesta campanya d'estiu, aquesta campanya Live Your Real Life, que no és nova, perquè jo ja recordo també quan va començar, quan es va posar en marxa, però que cada estiu aneu reactualitzant, sempre des de l'associació seguiu al dia de les tendències que hi ha en l'àmbit de consum de pantalles, i enguany quin és el missatge principal que voleu transmetre i que heu preparat amb aquesta campanya d'estiu?
2: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, d'alguna forma, el que estem intentant és compartir diferents recursos precisament per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya adjuntem una guia que està de jocs analògics, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió. I pensem que és una bona eina perquè realment la infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses. I, per tant, ja sabem que la infància el joc, el jugar és un dret, per tant, omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions és molt important per nosaltres. I basem aquesta campanya sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, de donar eines a les famílies per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
1: La campanya, com bé diu el seu nom, Live Your Real Life, viure la vida real, i a més també s'assuma aquest missatge que ens destacaves, que des de l'associació no busqueu demonitzar la tecnologia, sinó que el que busqueu és trobar un equilibri, no? I com ho podem fer? Les famílies que ens estan escoltant i que ara es troben amb aquesta quantitat d'hores lliures dels seus infants, dels seus adolescents, com podem trobar aquest equilibri entre gaudir de les pantalles i gaudir també del temps fora d'elles?
2: Clar, el tema és que què poden fer les famílies, no? Per mi, el principal error no és posar pocs límits, sinó començar massa tard, no? L'educació digital comença molt, molt abans de donar el primer mòbil. De fet, nosaltres ens basem en evidències que, si vols, després també ho podem comentar, perquè no sé si ho sabràs tu ara, doncs que nosaltres formem part de la plataforma Control Z, que és una associació a nivell estatal, en la que formen part diferents societats mèdiques i diferents plataformes, no? I realment doncs, està molt bé perquè darrere hi ha molta evidència científica i és cert. Doncs, de fet, en la guia doncs, ja ho recuperem, no? Això és la guia mateixa. Doncs, nosaltres ja posem tips que són molt importants per a aquest acompanyament saludable. I després també distingim doncs, entre els primers 6 anys de vida, doncs, realment hi ha moltes, doncs, moltes societats mèdiques, com la Societat Espanyola de Pediatria, doncs, que doncs, ja recomanen de 0 a 6 anys 0 pantalles. Uh-huh. De fet, s'haurien d'evitar de 0 als 3 anys. No? I nosaltres en aquesta guia ja posem doncs, les diferents recomanacions, no? De fet, de 0 a 6 anys mai hauria de sobrepassar l'hora diària, màxim, màxim estem parlant, no que tinguin que estar una hora diària, sinó que màxim dels 7 als 12 anys no s'hauria de passar ja doncs, gradualment d'alguna forma, no s'hauria de passar de les 2 hores diàries. Per tant, bueno, de 3 a 6 anys, fins a 30 minuts, perdona, t'ho he dit malament, i després una hora diària, i a partir dels 12 anys, 2 hores diàries màxim. Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen adolescència lliure de mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu. Per tant, és molt important doncs, aquí doncs, pensar que mentre que hi hagi una regulació, que sí que apostem per la regulació, doncs que potser com més esperem no passa res en què esperem que els nostres fills i filles doncs, entrin. I després també està el tema d'un exemple. De fet, nosaltres aquí compartim en la nostra campanya el Tecnotest, que tu el coneixes molt bé, no? Mm-hmm. Aquest Tecnotest doncs, bueno, és una forma de que les famílies doncs, puguem veure quin ús estem fent d'aquesta tecnologia, perquè ja sabem que el principal òrgan educatiu és la vista i que els nostres fills i filles es fixen en nosaltres. Per tant, una bona forma de començar doncs, a tenir en compte aquesta campanya d'estiu doncs, és pensar nosaltres mateixos, veure quin ús n'estem fent, fer aquest Tecnotest i després d'aquí ens sortirà un pla digital per l'estiu, que aquest pla doncs, pot ser un pla digital familiar, per exemple, nosaltres adjuntem tot això que t'estic dient, són recursos que nosaltres regalem, no? Per exemple, doncs, que pot ser aquesta guia, pot ser tenir un pàrquing de mòbils i tablets, pot ser doncs, tenir activitats, organitzar alguna activitat estiuenca, enriquir els sopars familiars, vull dir, fer aquest pla digital, no? I també doncs, el pla digital doncs, a nivell personal, no? Tant personal com familiar, no? Veure doncs, nosaltres quins reptes saludables doncs, volem dur a terme. Uh-huh. Després, doncs, amb aquesta guia, a part de que tenim els tips i tenim diferents recomanacions segons les edats, que primer t'ho he dit malament, que era doncs, els 6 primers anys, no, aquests 30 minuts, després els 6 als 12, aquesta hora màxim, i després dels 12 en endavant, doncs ja les 2 hores. No? També doncs, compartim les senyals d'alerta, de les quals les famílies també tenen que estar a punt. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que l'important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar. Quan diuen una guia, buf, no? Moltes vegades no parlem de guies complicades. Vull dir, pensa que qualsevol família, penso jo, que es pot adaptar, perquè tenim des de jocs de vocabulari, històries inventades al saló de casa, jocs d'aigua senzills amb recipients, no? I joguines a la banyera, per exemple, manualitats amb material reciclat, jocs de taula. Vull dir que realment són jocs molt fàcils, no? Uh-huh. I després també moltes vegades les famílies diuen ai, pues no totes les famílies tenen el mateix temps i els mateixos recursos. I jo penso que, i pensem des de l'associació, que reconèixer aquesta desigualtat és important, no? Perquè per això nosaltres tot el que proposem, i tu saps molt bé que ens coneixes molt bé, són de cost zero, no? I que es poden fer en espais petits. Per tant, són experiències que no necessiten cap tipus de material especial, com t'he comentat abans, no? I coses molt senzilles, no? Des de fer, jo què sé, una caseta amb cartró, no? Un vaixell, etc. No? Hi ha molts exemples, no? A la guia, com convertir-nos en xefs. Jo sempre recordo, i tu m'has sentit dir, el meu fill, que avui dia ja té 24 anys, poca broma, i a la cuina ens han passat. No he compartit aquesta recepta, però estic pensant de compartir-la i amb l'associació, no? De les cookies. No? Quan fèiem cookies des de ben petit era una forma de compartir temps junts i sobretot de parlar, no? De parlar, aprofitar aquests moments per parlar i tenir converses maques. I després, quan va arribar l'adolescència, jo penso que continuava fent un mi perquè li feia pena, però perquè ja ho tenia incorporat. I el que més em va impactar quan ja estava estudiant fora, a la universitat, i el primer any que va venir em va dir, mama, me'n vaig al Mercadona a comprar ingredients per fer les cookies, no? I vaig pensar, ostres, que xulo, no? Ja ha passat aquesta etapa i realment ho té molt incorporat. Per tant, la guia penso que pot ser molt útil. Uh-huh. I que realment ens pot ajudar a tenir eines perquè nosaltres el que intentem és això, no? Que donar moltes eines, no? I sobretot aquestes edats amb les que els nens i les nenes són tan vulnerables, que tenim tanta evidència científica, que tinguem en compte que retrasar el primer smartphone o l'accés a internet en realitat ens pot ajudar moltíssim a tenir unes persones adultes sanes i que després seran més capaces d'utilitzar, no?, totes aquestes eines. Uh-huh. Per tant, fins que no es demostri per entitats independents que els productes digitals són segurs, sobretot estem parlant aquí de mòbils i xarxes socials, doncs, nosaltres estem aquí per donar eines a les famílies que a vegades també tant costa perquè també es troben quan em diuen qui té la responsabilitat, doncs tots tenim una miqueta, no? Tots tenim una mica de responsabilitat, les famílies hem d'acompanyar a educar, les escoles que han format el pensament crític, no? Les administracions han legislat, però compta amb les plataformes. A les plataformes la principal clau és regular. I què passa? Doncs que ara mateix ens estem trobant amb dissenys digitals que no estan dirigits a la infància, no? I realment hauríem d'exigir, no? Igual que es va regular en el seu dia tot el tema del tabac, l'alcohol, la publicitat infantil, doncs potser hauríem de començar a exigir aquesta regulació. Mm-hmm. Aquesta regulació. Passa que, clar, sí que hi ha sancions econòmiques, però ja saps que són, tenen molt de poder i realment fins que no hi hagin, d'alguna forma, sancions penals, serà molt difícil en aquest mm-hmm. sentit. Doncs, com a mínim, això, no?
1: Anna, anem ara una mica a pams perquè ens has sí. facilitat moltíssima informació sí. i llavors, per reconduir una mica, perquè sí que ens sí. has posat aquest exemple d'hàbits, no? L'exemple de fer les cookies, les galetes amb el teu fill i sí. com això, també ens destacaves que el problema és arribar tard, no? I aquí és on molts pares i mares tenen aquesta sensació de que continuen arribant tard. Aquí és on entra, per exemple, aquesta campanya d'estiu de l'associació, però molt moltes més, molts recursos, tot això que ens explicaves també dels recursos que oferiu de manera gratuïta, que els poden consultar, per exemple, a la vostra pàgina web, a consumidorsaudiovisuals.cat, i aquí trobaran tota aquesta informació dels projectes que porteu en marxa. I tot això ho vinculo perquè dins del que m'estaves explicant, que ens estaves explicant, Anna, era aquest paper que teniu ara a la plataforma Control Z, una associació estatal, i on també feies una pinzellada del cervell, la importància de la neurociència que té dins de les formacions que oferiu també des de l'associació. M'agradaria entrar ara en aquest tema, perquè hem de parlar de com han canviat els hàbits digitals dels anys que porteu, des de que va començar l'associació, que al principi es parlava de la televisió, que encara també continua, perquè teniu també aquesta feina d'anàlisi de continguts del que veuen els nostres infants i joves a la televisió, però clar, el protagonisme s'ha traspassat cap al mòbil, cap a les xarxes socials, el consum sense control de vídeos curts, no? Ha canviat també tota aquesta manera de consum, i amb això l'associació ha fet tota aquesta investigació, tota aquesta recerca també en l'àmbit de la neurociència per després oferir aquesta informació als centres escolars.
2: Així és. Clar, és que pensa que el cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no, de quan ens trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer aquesta persona en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència, vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys. Bueno, de fet, n'hi ha que cada vegada asseguren de que s'està retrasant més, no? Per tant, és una qüestió de crec que està suficientment justificada i que realment hem de començar, com diu també, no, Adolescència Lliure de Mòbils, que també és una plataforma que jo penso que és interessant donar-li veu i de la que nosaltres formem part, no? Doncs que està parlant de que és important una protecció urgent basada amb aquest amb el principi, no? I tenint en compte totes aquestes evidències. De fet, en les famílies també va molt bé perquè Adolescència Lliure de Mòbils el que d'alguna forma permet és aquest pacte de famílies, doncs de que el que es poden adherir moltes famílies per no sentir-se soles. Però jo recordo quan feia les primeres xerrades, quan estaves tu, que tu has viscut moltes vegades, la pregunta, el que ens deien moltes vegades les famílies quan anaven a fer les xerrades al col·le era que estaven soles, no? És que el meu fill serà l'únic. Doncs, bueno, jo sempre els deia, uniu-vos, i després va aparèixer, perquè nosaltres, com que ja ho veiem, ja veiem com a sentit comú que les famílies s'uneixin és molt important. I després va sortir Adolescència Lliure de Mòbils, que penso que també doncs, pot ajudar que les famílies doncs, puguin expressar-se i no es sentin soles i que en les seves escoles vegin doncs,

0: és molt important, i aquí estem la Fundació i l'associació.
1: Anna, aprofito perquè, com mencionaves, la Fundació, per aclarir que estem parlant amb tu com a presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, però que treballeu d'una manera conjunta en el dia a dia també amb la Fundació Aprender a Mirar. Estàvem parlant d'aquesta educació audiovisual que feu a les escoles, que apropeu tant a famílies com a professorat com als propis alumnes, no?, que són els que fan aquest consum de les pantalles. M'agradaria preguntar-te, l'educació audiovisual i també totes aquestes qüestions que treballeu des de l'associació i des de la Fundació, com són el ciberassetjament, la pornografia, la hipersexualització o la desinformació, tota aquesta educació entorn a aquestes qüestions, és avui més necessària que mai?
0: I tant que sí. I tant que sí. Precisament una de les... dels nostres principals objectius és fomentar el pensament crític. I és molt important, perquè pensa que passem amb el tema de la salut mental. Hi ha una idea clau, que és aquest entorn digital està influint en l'ansietat, en l'autoestima i en el benestar emocional. Sí que és cert que no tot problema de salut mental ve de les pantalles, però ignorar el seu impacte és un error. Per tant, aquí hem de cuidar el son, les hores de son, evitar les pantalles abans de dormir, garantitzar un temps diari sense dispositius. Parlem de la hipersexualització, saps que és el meu tema, no?
1: El teu camp.
0: Que he estat investigant més. Sí. Realment veiem que molta infància està aprenent que el seu valor depèn de la seva imatge, de l'aprovació externa, no? Clar, quan aquesta autoestima depèn dels likes, es deixa de construir des de dins, no? Per tant, nosaltres aquí què fem des de l'associació? Pues reforçar capacitats quan els hi fem tallers, no? Quan fem les jornades d'hipersexualització, doncs veure també aprofundir amb aquelles capacitats que tenen, requereixen esforç, amb les qualitats personals, no?, que van molt més enllà de el que és la vàlua personal que ja tenim tots de per si, no? I es parla molt d'autoestima, no?, just abans de l'adolescència, que és molt important. Parlem de pornografia, també, no?, que s'ha convertit en una de les principals fonts de l'educació sexual de la infantesa. I nosaltres pensem, doncs, que realment cal una educació afectivo-sexual des de la infància. Jo penso sempre dir que si eduquéssim per la pau, doncs ja ens estalviaríem moltes de les coses que estan passant. Però bueno, com que sempre hi ha ideologia per un cantó sí, d'un cantó de l'altre, és molt difícil, doncs la realitat és que la principal font d'educació sexual avui per la infància és la pornografia. I cada vegada, des de quan tu has estat amb nosaltres, no?, des de fa molts anys que estem treballant, doncs, amb l'associació amb aquest tema, malauradament aquí sí que haig de dir que cada vegada va a pitjor, no? Ja fa molts anys que es va haver un estudi que va fer la doctora Mònica Lario, que amb el que es veia en el seu doctorat, doncs en el que va fer una investigació i en el que es veia que el vídeo més vist amb cents de milers de milions de reproduccions era una violació manada. I mira quina situació ens trobem avui dia, no? Uh-huh. I després estem amb les xarxes socials en general que estan modelant valors, no? I el que els menors veuen repetidament, doncs se'ls acaba semblant normal. Clar, què passa? Que per molt que nosaltres, quantes vegades hem recomanat als joves continguts, influencers positius, etc, però al final tots acaben veient el mateix contingut, l'acaben repetint i acaben normalitzant, no?, una sèrie d'actituds. Per tant, nosaltres també en els nostres tallers, doncs, aquest ensenyar pensament crític és tan important, doncs veure qui crea aquest contingut, no?, què pretenen aconseguir, si és real o no real. Vull dir, així és amb tots, amb cada un dels, amb els videojocs també, no? Vull dir que realment és molt important aquesta formació, aquest empoderament real que volem fer, no?, tant amb les famílies com amb la infància i amb l'adolescència, aquest pensament crític. Mm-hmm. Que no necessària, vull dir, que es pot fer sense la necessitat de que aquest nen, aquesta nena, tingui un dispositiu quan encara no té la maduresa suficient. Però si almenys les famílies decideixen que sí, que tinguin doncs aquest accés, com a mínim, doncs també que sàpiguin doncs establir unes normes, crear uns espais, acompanyar. Però jo realment el que sí que daria sí o sí és que primer, és a dir, que per tu poder acompanyar els teus fills, primer t'has de formar tu, encara que faci molt de pal, i primer els has de formar offline perquè puguin fer un bon ús online. Perquè avui dia, sobretot amb xarxes socials, és molt difícil, està fet per enganxar i realment, doncs és un problema que ens trobem avui dia i que

0: l'única forma que nosaltres tenim és d'empoderar, donant-los doncs, aquest pensament crític i també donant eines, no? I com tu molt bé has dit, no només doncs, amb campanyes, sinó que tenim molts webinars, no? Webinars, l'últim que vam fer, jo recordo que vaig fer amb la Mare Espanya, precisament ella és la Mare Espanya era la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i després ha sigut la que ha liderat la creació de la plataforma Control Z, de la qual nosaltres formem part. I, bueno, doncs, ella parlava, no?, de com les grans empreses tecnològiques utilitzen patrons addictius a través d'algoritmes dissenyats per mantenir-los enganxats. Clar, aquest tipus de dependència pot arribar a tenir efectes similars al consum de drogues. Perdona, ara m'oblidava del mòbil no és un juguete, no? Tota aquesta... També una tenim webinars, campanya, per sí. exemple. Mm-hmm. Sí, és que tenim moltíssimes, no? Ja saps, sí. Live Your Real Life, que és aquesta, que hi ha tots aquests tests. El mòbil no és una joguina, doncs aquí doncs, vam entrevistar, per exemple, tenim entrevistes amb la Sílvia Álava Reyes, que és doctora en psicologia i parla la importància de posar límits a l'hora de compartir doncs, tot el tema del sharenting, per exemple, i després, com tu saps, tot el tema de projectes socials com el ciberbullying, prevenció de violències masclistes, bueno, etcètera, etcètera, prevenció de tecnologia. Realment, jo a vegades, quan ara estic parlant amb tu, penses, ostres, quantes...
1: Molta cosa. Molta cosa, malauradament, Anna, ens falta temps per parlar de tot el que feu temps, des de l'associació, perquè ja no hem entrat i no podrem entrar, però, òbviament, ja et convido, ja faig una invitació a tornar a parlar amb vosaltres perquè podem parlar dels Premis Zapping, aquests premis a la qualitat audiovisual, podem entrar en detall en molts més projectes que porteu, que continueu duent a terme des de fa molts anys, tot el que ens has fet també unes pinzellades de contraste.info, aquesta web on oferiu totes les crítiques de continguts molt important per acompanyar tot el que jo crec que el que ens has destacat al llarg d'aquesta conversa, Anna, és aquest acompanyament, aquest suport que feu a les famílies perquè deixin de sentir-se soles davant les pantalles i davant com marcar els límits amb els fills, filles, i que trobin un punt, un espai on realment compartir inquietuds, on aprendre, on rebre assessorament, no? Per exemple, dins de totes les coses que feu, així saltant ara una mica per fer tancament. I el que també m'agradaria aprofitar és per mencionar, ja simplement deixar-ho com pel setembre, que puguem parlar també del festival infantil que ja esteu preparant, que arribarà el 19 de setembre. Un altre punt, que ja obrirem aquest meló en una altra ocasió, Anna, amb això hem de tancar aquesta entrevista. Per part meva, agrair-te moltíssim aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Com deia, m'ha fet especial il·lusió poder parlar de amb tu, Anna, com a presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, on vaig tenir la sort de treballar doncs, 4 anys. Només m'agradaria demanar-te per acabar. Hem dit que teniu la pàgina web consumidorsaudiovisuals.cat i també esteu presents a xarxes.
0: També estem presents a xarxes, també tenim el canal de WhatsApp, però doncs, a través de la pàgina web podeu trobar tota la informació.
1: Molt bé, Anna.
0: I bueno, i esperant parlar del Festival Infantil.
1: Celebració que organitzeu a Barcelona, també oberta, i ja farem aquesta crida també per la ciutadania. Així que quedem de cara al setembre. Anna, per ara desitjar-te molt bon estiu amb un ús saludable de les pantalles.
0: Molt bé, igualment, Estefania, i moltíssimes gràcies.
2: A fons. Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
3: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: Os espero cada viernes en Radio Castelldefels de 10 a 11. La cara B.
2: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
5: Radio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
6: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
7: Al 98.0 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: in town.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagi concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Ràdio Castelldefels.
3: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 26 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels renova les pistes de bàsquet de El Burrito i La Pineda i amplia la zona de fitness de Can Roca. Ja estan en marxa les noves actuacions de millora en diferents equipaments esportius de la ciutat. Els treballs afecten a la pista de bàsquet El Burrito, la pista multiesportiva de La Pineda i la zona de fitness del Centre Esportiu Municipal de Can Roca. Nou portal permet consultar les dades dels vols i el soroll de l'aeroport. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal web amb estadístiques que ofereix informació visual i interactiva sobre l'activitat de l'aeroport de Barcelona i els seus efectes al municipi. El barri de Canyars tancarà les festes de barri de l'estiu amb 3 dies d'activitat al Parc dels Xiprers. Del 4 al 6 de setembre, el barri de Canyars celebrarà la seva festa amb propostes per totes les edats que posarà el punt i final al calendari de festes de barri de l'estiu a Castelldefels. Comencem!

0: Castelldefels continua avançant en la modernització de les seves instal·lacions esportives amb un conjunt d'actuacions que busquen millorar la qualitat dels equipaments, reforçar la seguretat dels usuaris i adaptar els espais a les necessitats actuals de la pràctica esportiva. Una de les intervencions ja en marxa és la renovació de la pista de bàsquet de El Burrito, situada al barri de Can Vinader. Es tracta d'un espai de lliure accés que registra una elevada afluència durant tot l'any i que, amb el pas del temps, havia acumulat diversos desperfectes derivats de l'ús continuat. El cap de secció d'obres i edificis municipals, Rubén Peláez, explica l'estat en què es troba la instal·lació abans de l'inici dels treballs.
1: Bueno, la pista és una instal·lació oberta al públic, a peu de carrer, que tenia un ús o que té un ús força intensiu i pues, el pas de l'any, dels anys, l'utilització, el desgast, pues, ha fet necessari pues, intervenir per renovar, per posar al dia, per reparar els defectes que s'han anat produint amb l'ús i tornar-la a posar-la pues, diguem-ne, com nova.
0: La reforma permetrà actuar sobre tots els elements principals de la pista. A banda de reparar el paviment existent, també se substituiran les cistelles i es renovarà completament la imatge de l'espai, amb un nou acabat superficial i el repintat de les línies de joc. L'objectiu és que la instal·lació ofereixi unes millors prestacions per a la pràctica esportiva i recuperi unes condicions òptimes per als seus usuaris. Rubén Peláez detalla els principals millores previstes.
1: Renovació del paviment, el pintatge de les línies, la renovació dels equipaments, de les cistelles. El que es trobaran els usuaris pues, és una pista nova de trinca per continuar-la utilitzant com fins ara. Això vincula pues, amb el fet de que una mica més amunt, el que era el pavelló Can Vinader, que tenia unes pistes exteriors, doncs aquestes pistes exteriors esdevindran un nou pavelló, una ampliació del pavelló existent. Llavors, pues, la necessitat de tenir pistes d'ús lliure pues, pren força. Llavors, d'aquí l'interès en que aquesta instal·lació estigui com nova. Des que es va fer la instal·lació fa molts anys ara, pues, el tema dels materials, dels paviments esportius, pues, ha evolucionat molt. Llavors, pues, la pintura que tindrà, el material que s'emprarà, pues, té unes característiques millors de cara a la pràctica de l'esport, al rebot de la pilota, a l'adherència. I bueno, pues, permet també uns acabats amb colors i el fet de renovar totes les línies pues, donarà un efecte visual molt que farà molta patxoca.
0: La renovació arriba en un moment en què la pràctica del bàsquet continua guanyant presència a la ciutat. De fet, segons expliquen des del consistori, la necessitat de disposar de pistes exteriors en bones condicions s'ha fet cada vegada més evident per la gran utilització que en fan jugadors i entitats esportives. Sobre aquesta demanda de creixement dels usuaris es refereix el responsable municipal. L'escoltem.
1: Bueno, no tant els veïns com els usuaris de les instal·lacions de bàsquet que bueno, pues que tenen una demanda molt alta i s'ha anat detectant que la demanda ha anat creixent i bueno, no ho demanen tant els veïns com els practicants habituals. També amb els clubs de bàsquet municipals, vull dir, hi ha un interès transversal en que es puguin disposar d'aquestes instal·lacions.
0: La previsió de que les obres de El Burrito estiguin finalitzades durant la tercera setmana de setembre. Paral·lelament, el consistori ja treballa en una altra actuació destacada a la pista multiesportiva La Pineda. En aquest cas, es durà a terme una renovació integral de la instal·lació que inclourà la substitució de la superfície actual per una de nova amb gespa artificial, la col·locació d'un nou tancament perimetral i la instal·lació de porteries i cistelles que permetran comptabilitzar diferents disciplines esportives. La nova pista tindrà unes dimensions aproximades de 20x14 metres i incorporarà millores en matèria d'accessibilitat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi amb facilitat. Les obres estan previstes per la primera setmana d'octubre i tindran una durada aproximada de 15 dies. Aquestes actuacions formen part d'una línia de treball més àmplia destinada a ampliar i modernitzar els espais esportius de la ciutat, tant els equipaments coberts oberts com les instal·lacions a l'aire lliure. El cap de secció d'obres i edificis municipals, Rubén Peláez, emmarca aquests projectes dins de l'estratègia municipal que de millora de les infraestructures esportives. L'escoltem.
1: És la línia de renovar i ampliar els espais per a la pràctica esportiva a la ciutat que, bueno, pues que tenim encetada de fa temps. Tenim dues obres grans emblemàtiques, que són el que et comentava, l'ampliació del pavelló de Can Vinader i la pista poliesportiva Can Roca, que esdevindrà un altre pavelló esportiu tancat, i després l'impuls als espais de pràctica exterior, de pràctica lliure de l'esport, com aquesta pista, com la de Pineda, pues són instal·lacions existents que tenen molt d'ús, que tenen molt de desgast i que pues, ja els hi tocava una renovació.
0: A més de les actuacions de les pistes exteriors, l'Ajuntament també executarà diverses millores al Centre Esportiu de Can Roca. A partir del 31 d'agost començaran les obres d'ampliació de la sala de fitness, una actuació que es farà aprofitant un període de menor afluència d'usuaris. Els treballs consistiran en modificar la distribució interior de l'espai, incorporant una part de l'actual sala de cycling a la zona de fitness per incrementar-ne la superfície i la capacitat. Aquesta intervenció obligarà a suspendre temporalment les sessions de ciclisme indoor i a tancar la zona d'estiraments fins al 14 de setembre. A més, la piscina d'ensenyament del centre romandrà tancada fins al 30 de setembre per substituir l'equip de deshumificació i garantir el correcte funcionament de la instal·lació. Amb aquest conjunt d'actuacions, Castelldefels reforça l'aposta per la renovació dels equipaments esportius municipals amb l'objectiu d'oferir espais més moderns, segurs i adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania. Els veïns i veïnes de Castelldefels disposen d'aquesta setmana d'una nova eina per conèixer amb detall l'activitat aeroportuària que afecta el municipi. Es tracta d'un portal estadístic impulsat per l'Ajuntament a través de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, coneguda com l'OMSICA, que recull i presenta de forma gràfica diverses dades vinculades als vols que passen per l'espai aeri de la ciutat. La plataforma s'ha creat amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació que fins ara estava dispersa en diferents fonts i oferir una visió específica centrada en la realitat de Castelldefels. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica l'origen i la finalitat d'aquest nou portal.
2: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
0: El nou espai permet consultar indicadors relacionats amb el comportament de l'activitat aeroportuària sobre el municipi. Entre altres aspectes, els usuaris poden accedir als nivells de soroll registrats pels sistemes de mesurament instal·lats a Castelldefels, identificar els esdeveniments acústics associats al pas dels avions i conèixer com evoluciona aquesta activitat al llarg del temps. Segons expliquen des de l'Ajuntament, una de les fortaleses de la plataforma és que la informació es presenta de manera visual i fàcilment interpretable, fet que permet acostar dades tècniques a qualsevol ciutadà interessat. El responsable de l'OMSICA detalla quina informació es pot consultar actualment.
2: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, bueno, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado, pues tenemos pues día a día, pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
0: La nova eina també permet fer un seguiment molt específic de l'activitat diària. Els usuaris poden seleccionar una dada concreta i comprovar quina va ser la intensitat del trànsit aeri, en quines hores es concentraven més moviments i quina incidència acústica van generar els diferents vols enregistrats. A més, el portal incorpora gràfics comparatius que faciliten l'anàlisi de tendències i l'evolució mensual dels sobrevols que afecten la ciutat. Sobre aquestes funcionalitats parla Daniel Liro.
2: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron. Además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no?, que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de este incremento, ¿no?, de los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
0: Una altra utilitat destacada és la possibilitat d'entendre millor les variacions que percep la ciutadania en determinats moments de l'any. Sovint, els períodes amb major presència d'avions sobre Castelldefels estan relacionats amb canvis temporals en l'operativa aeroportuària, especialment quan les condicions meteorològiques obliguen a modificar l'ús habitual de les pistes. Aquestes circumstàncies poden provocar un increment del sobrevol sobre algunes zones del municipi. Així ens ho explicava Daniel.
2: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica a la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no?, y padecen.
0: Des del consistori remarquen que bona part de la informació que incorpora la plataforma ja era pública, però que ara s'ha agrupat, organitzat i adaptat per facilitar-ne la consulta des d'una perspectiva local. L'objectiu és que els veïns disposin d'una eina útil per comprendre millor com els afecta l'activitat aeroportuària i puguin consultar les dades objectives quan tinguin dubtes sobre el trànsit aeri o els nivells de soroll registrats al municipi. El responsable de l'OMSICA ens explica aquest enfocament centrat específicament en Castelldefels.
2: Son datos que bueno, ya son datos públicos que ya estaban disponibles pues en otras páginas web, ¿no? Principalmente pues son datos que proporciona pues AENA en su página web, digamos, en el apartado ambiental. ¿Qué ofrecemos nosotros? Estos datos están filtrados y adaptados a una perspectiva de Castelldefels. Es decir, pues de todas esas operaciones y los datos acústicos que muestran, pues digamos, otras fuentes de información, aquí los mostramos para el ciudadano de Castelldefels, para la ciudadanía que pueda pues comprenderlos mejor. Para acceder, bueno, la forma más fácil es entrando en la página web del ayuntamiento, castelldefels.org, justo recientemente aparece una publicación de la noticia, ¿no?, en la que se da aviso a la ciudadanía de este nuevo apartado. Desde la noticia está el enlace directo y, si no, se puede acceder también en el apartado de servicios del ayuntamiento. Ahí hay uno de esos servicios, aparece la oficina municipal del aeropuerto. Se hace una actualización conforme, digamos, o las fuentes en las que se basan estos datos van incorporando nuevos datos. Desde el ayuntamiento, pues, se van incorporando a estos gráficos de visualización, que además, pues, son muy interactivos, ¿no?, para que el ciudadano pueda ir día por día comparando y pueda, pues, interpretar y valorar, pues, por sí mismos, ¿no?, la información.
0: L'Ajuntament preveu continuar ampliant el contingut del portal durant els pròxims mesos amb noves dades i sèries històriques. La intenció és reforçar la transparència informativa i oferir a la ciutadania una visió cada vegada més completa de l'impacte que l'activitat de l'aeroport de Barcelona té sobre Castelldefels. El barri de Canyar serà l'escenari de l'última festa de barri de l'estiu a Castelldefels. Del 4 al 6 de setembre, el Parc dels Xiprers acollirà una programació pensada per totes les edats, organitzada per l'Associació de Veïns de Canyars amb suport de l'Ajuntament de Castelldefels. El programa arrencarà divendres amb una gran sardinada popular, seguida del pregó de festes, que enguany anirà a càrrec d'Esteban Ruiz, i d'una actuació musical de Damián Pola. Dissabte serà el torn de les activitats familiars amb un mercat d'intercanvi infantil, sessions d'animació amb pintacares i pallassos i el concert de Toni Torres Band. La jornada de diumenge inclourà algunes de les propostes més tradicionals de la festa, com la vuitena trobada de cotxes d'època i el recorregut pels carrers del barri, així com una festa d'escuma de colors, un sorteig de regal i una paella popular que servirà per acomiadar 3 dies de convivència veïnal. Més enllà de les activitats lúdiques, des del consistori destacant el paper que tenen aquestes celebracions en la vida dels barris. Les festes populars permeten crear espais de relació entre veïns, fomentar la participació del teixit associatiu i reforçar els vincles entre persones de diferents generacions. La tècnica de cultura de l'Ajuntament, Imma Amat, posa en valor la importància d'aquestes celebracions.
3: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, no sé, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
0: La festa de Canyar serà la cinquena i última del calendari estival d'enguany. Abans, les activitats han passat pels barris de Vistalegre, Can Roca, Llominetes i a l'Abaixador, en una edició que ha tornat a comptar amb una àmplia participació ciutadana. Des de l'Ajuntament es valora especialment la implicació de les associacions veïnals encarregades d'organitzar les diferents activitats i de mantenir viva una tradició que contribueix a dinamitzar la vida comunitària. El model permet que cada barri defineixi el seu propi programa amb propostes que van des de concerts i balls populars fins a les activitats infantils o iniciatives gastronòmiques. La tècnica de cultura Imma Amat també anima altres barris de la ciutat a sumar-se en el futur a aquesta iniciativa i convida la ciutadania a gaudir de la festa de Canyars.
3: Esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Cambinadé, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Cañas del 4 al 6 de septiembre, que está ya.
0: Durant 3 dies de celebració hi haurà servei de bar i l'Associació de Veïns de Canyes ha informat que la major part dels productes que hi s'oferiran seran sense gluten ni lactosa. Amb aquesta cita, Castelldefels posarà punt final a les festes de barri de l'estiu 2026, una proposta que any rere any continua fomentant la participació ciutadana, la convivència i el sentiment de comunitat als diferents barris del municipi. L'Ajuntament de Castelldefels vol incrementar la xarxa d'establiments adherits al carnet jove. Per aconseguir-ho, les àrees municipals de comerç i joventut han posat en marxa una campanya informativa adreçada als negocis de la ciutat amb l'objectiu d'incorporar nous avantatges i promocions per als titulars del carnet. La iniciativa es desenvolupa amb col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut i permet que qualsevol establiment interessat pugui adherir-se de manera gratuïta. L'únic requisit és oferir algun tipus de descompte, promoció o benefici als usuaris del carnet jove. La tècnica de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Vilma Bianchi, explica els avantatges que implica formar part del programa.

0: que converteix aquest col·lectiu en un públic potencial de gran interès per als negocis locals. Un dels establiments que ja s'ha sumat a la iniciativa és Serena Boutique. La seva responsable, Sandra Pérez, assegura que la proposta els va semblar molt bona oportunitat tant per guanyar visibilitat com per arribar a nous perfils de clients. L'escoltem.
1: Bueno, en Serena Boutique nos sumamos a esta iniciativa. Nos llamó mucho la atención porque nos daban una visibilidad al final gratuita que nos iban para darnos a conocer. Pero principalmente también queremos acercarnos también a ese público joven que pueda hacer un poco de barrio, comprar en el comercio local. Y entonces, pues oye, haciéndoles un poquito de descuento, que ellos puedan también pues ir por nuestras tiendas del pueblo.
0: Des de l'Ajuntament remarquen que el programa genera beneficis en les dues direccions. D'una banda, els joves poden accedir a descomptes i avantatges en serveis i establiments del municipi i, d'altra banda, els comerços disposen d'un canal de promoció que els permet donar-se a conèixer entre milers de potencials clients. En el cas de Serena Boutique, la valoració de l'experiència és positiva. Segons expliquen des de l'establiment, l'adhesió al carnet jove ja ha contribuït a atraure nous visitants i a donar més visibilitat al negoci.
1: Pues es un resultado positivo. Estoy teniendo resultado positivo. Están viniendo, al final yo la ropa que tengo es un poco en una horquilla de edad bastante amplia. Entonces me viene gente joven, al final les aparece mi comercio como uno de los que está en esta iniciativa para el descuento. Entonces han venido bastantes clientas, jovencitas. Hay alguna que todavía no lo conoce, por eso es importante. Está bien este tipo de medio también para que lo sepan. Y luego pues han vuelto a venir. Habiendo conocido el lugar, luego vuelven. Es una experiencia positiva.
0: La campanya també busca consolidar una xarxa comercial implicada en les iniciatives dirigides al jovent. En aquest sentit, des de l'àrea de comerç assenyalen que cada any s'incorporen nous establiments i que la resposta del sector està sent favorable. Més enllà dels descomptes, la iniciativa posa l'accent en el valor del comerç local com a element dinamitzador de la ciutat. Els establiments de proximitat no només ofereixen serveis i productes, sinó que també contribueixen a generar activitat econòmica i vida als barris. La responsable de Serena Boutique defensa precisament aquesta funció del comerç de proximitat.
1: Bueno, lo comentamos siempre. En un establecimiento tienes esa cercanía, tienes esa... O sea, yo lo digo siempre, a mí me encanta cuando vienen para que les asesore. Oye, pues tengo una cena. Tienen, pues, ya no solo eso, sino un lugar cercano, que se sientan como en su casa. Entonces, a mí me encantaba de jovencita irme a probar ropa a un sitio con mis amigas.
0: Els establiments interessats en formar part del programa poden contactar amb l'àrea municipal de comerç i sumar-se a la iniciativa. Repassem algunes de les activitats programades per aquest dimecres 26 d'agost. La Biblioplatja proposa aquesta tarda una nova sessió de màgia a Abracadabra. L'activitat començarà a les 7 i s'allargarà fins a les 8 del vespre. La proposta es diu Con la boca abierta, a càrrec de Marcos Mago. També continua avui al Palm Market amb una sessió de Palm Lights, amb un concert sorpresa a càrrec de Ricard Azor. I en l'àmbit esportiu segueix la jornada de regata de vela lleugera del Campionat d'Espanya de patí a vela. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Fem un repàs dels principals titulars. Castelldefels renova les pistes de bàsquet de El Burrito i La Pineda i amplia la zona del fitness de Can Roca. Ja estan en marxa les noves actuacions de millora en diferents equipaments esportius de la ciutat. Un nou portal permet consultar les dades dels vols i el soroll de l'aeroport de Castelldefels. L'Ajuntament ha estrenat un nou portal web d'estadístiques que ofereix informació visual i interactiva. El barri de

Canyars tancarà les festes de barri de l'estiu amb 3 dies d'activitat al Parc dels Xiprers. Del 4 al 6 de setembre, el barri de Canyars celebrarà la seva festa amb propostes per totes les edats. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. Balanç positiu de la primera edició de l'iniciativa Fem Esport als Barris Jove. Les activitats per a joves de 16 a 25 anys han comptat amb un total de 52 persones participants, majoritàriament dones. Van tenir lloc els dimecres i divendres del mes de juliol a la platja de Castelldefels. El barri de la Muntanyeta comptarà amb una nova zona d'estacionament regulat. A l'entorn del nou cap de la ciutat, l'Ajuntament habilita a partir de l'1 de setembre noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixen els requisits de la zona verda. El barri de Canyès tancarà les festes de barri de l'estiu. Del 4 al 6 de setembre, el Parc del Xiprés acull les activitats organitzades per l'Associació de Veïns Canyers amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Castelldefels, així som.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza y ahora, Castelldefels, així som. Recordarem que ja ha començat el concurs de fotografia Viu al Parc i que aquest mes de novembre es compleixen 50 anys de la creació d'una banda mítica, la banda Trapera del Río. Recordarem l'entrevista que va mantenir amb un dels seus membres, doncs, encara que fa música, tot i que no és tan actiu, i que viu a Castelldefels, Jordi Pujades, àlies El Subirás. Avui dia trist també per a la música en general, per la mort de Dolly Parton, que mor als 80 anys a Tennessee, una de les veus carismàtiques del gènere country que va triomfar no només en la música, sinó també al cinema. I recordarem la cura que hem de tenir sobretot per al jovent per estar massa pendents de les pantalles, amb la coach Eva Aragall. I també recordarem què és el que s'ha de tenir en compte si un utilitza drons o fa servir patinets als vehicles de mobilitat personal. Comencem, welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Diuen que va ser la primera cançó de rock and roll doncs, cantada en català. Parlarem ara precisament d'aquesta banda, de la banda Trapera del Río, perquè saps que el seu cantant Murphy Gray, el nom real del qual era Miguel Ángel Sánchez Tenedor, va morir el passat 5 de gener, deixant doncs, bastant orfa l'escena del rock en Catalunya i en tota Espanya, podríem dir. La banda Trapera del Río va començar l'any 1976 des del barri de Sant Ildefons, o també conegut com a Ciutat Satèl·lit en Cornellà. Durant la seva època en actiu, la banda Trapera van explorar diverses formes del rock and roll i es va considerar, segons alguns entesos, i hi ha també matisos, jo aquí no penso el mateix, que van ser els precursors del punk en Espanya. Com deien, estem escoltant Ciutat Perdida, que molts consideren que és la primera cançó de rock dur en català. Van estar actius des de l'any 1976 fins al 82. El 1993 els reedita el seu primer disc i llença el segon, Guante de Guillotina. La banda es va reunir, van registrar dos discos, un en viu, Directo a los Cojones, i un altre en estudi, Mente en Blanco, i es van separar de nou l'any 1996. Va ser el 2019 quan la banda va tornar als escenaris fins al seu concert de comiat, que va ser el 25 de març del 2010, celebrat a les Rambles de Barcelona. Després d'això, l'any 2016, el grup es va reunificar per celebrar el seu 40è aniversari, una reunió que va continuar doncs, fa poc, doncs, parlem amb una persona que va formar part de la vida, de la història de la banda Trapera del Río, el baixista Jordi Pujadas, àlies Els Subidas, que es veia més de Castelldefels. Molt bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Des de quan vius a Castelldefels? Des dels anys 90, no?
1: Sí, des dels 90. 90, em sembla que el 94 o 95 vaig venir a viure aquí, sí.
0: I quan t'incorpores tu a la banda? Quin any?
1: Jo a la banda m'hi vaig incorporar a finals del 79. De l'any 1979, era a finals del 79. Era.
0: O sigui, vas participar també en el primer disc?
1: No.
0: En aquest no?
1: No. Jo l'únic disc en el que no he participat és en el primer, que ja estava editat, i amb tots els altres, sí, clar, tots els altres.
0: Com va ser la teva incorporació a la banda?
1: Bueno, jo en aquella època tenia 19 anys i buscava poder treballar amb alguna banda professional. I ells tenien, clar, el disc editat, tocaven per tot Espanya i tal, i bueno, doncs, va ser per un anunci que vaig posar en un fòrum i em van contestar, em van dir que sí, no em van dir ni que era la banda Trapera, vaig anar a provar i bueno, els hi va agradar molt com tocava. Es veu que havien provat altres baixistes i tal i no els hi convencien, no estaven molt convençuts, però bueno, jo és que en aquella època tocava moltes hores cada dia i feia rock progressiu, feia jazz fusion, coses així, clar, tenia molta habilitat als dits, no? Aleshores, doncs, clar, per mi, fer corxeres a 180 doncs era relativament fàcil, no? I sí, els va agradar molt i vaig començar a tocar amb ells ja, de seguida.
0: Mm. Qui va ser la teva primera impressió? Com vas conèixer la banda?
1: Bueno, clar, per mi era un món diferent, era un món absolutament diferent. Jo venia d'una altra història. Aleshores, doncs, bueno, me'n recordo que sí, que clar, tot el que era la banda i tot l'ambient de la banda era com, bueno, ja et dic, molt diferent. O sigui, era molt dur, molt...
0: Clar, sí, si eren curriquis, no? Sí, també, sí, sí. I ja se fos... I dos, clar,
1: sí.
0: Ho he anat a parar.
1: Sí, bueno, clar, una mica sí. Però, bueno, però la música és música. I quan tu toques, toques. I a mi jo, tocant el que toqui, disfruto, m'és igual. I de seguida em vaig incorporar, bueno, de seguida em vaig fer això, no? I bueno, al cap, mira, jo vaig entrar amb ells i al cap d'una setmana tocàvem al Palau d'Esports de Bilbao. En una setmana em vaig estudiar tot el repertori.
0: Ostres.
1: En una setmana. I vam tocar el Palau d'Esports de Bilbao. I a més, hi ha fotografies. I aleshores tocava amb un Fender Precision sense trastes. O sigui, el màstil era com el d'un contrabaix. I clar, tocar rock and roll punk amb un baix així, doncs era molt... Això no us ha fet el Jonas Hellborn i clar, està molt amunt aquest. Però sí, sí, i bueno, vaig disfrutar moltíssim. Jo sempre he disfrutat molt, amb la banda, sempre. Sempre he disfrutat molt, sí.
0: Hi ha certa unanimitat per part de la crítica en considerar la banda, i ho deia al començament, a la presentació, com un grup precursor del punk a Espanya, tot i que vosaltres heu defensat que la banda sempre ha fet rock, no?, en realitat.
1: Bueno, aquí hi ha un tema de matisos. És veritat que ells amb el seu primer disc i les seves primeres actuacions van ser els precursors del... Era punk, sí que era punk, però era un punk elaborat. Era un punt que musicalment ja era més elaborat. Després, amb els següents discos i tal, ja la música no és punk ni de conya. És un rock and roll, inclús ja en l'últim disco hi ha temes que són hasta funky. Vull dir que no té res a veure. Però sí que és veritat que les lletres sempre han sigut antisistema, absolutament antisistema. No polítiques, socials, que és diferent. Els grups del nord, per exemple, que van sortir després de la trapera, doncs, Cortatu, els Neu Gorriac, la Polla Records, tots aquests, la Plata de Tu, tots aquests han sigut més polítics. O sigui, han fet lletres més polítiques, diguem-ne, no? Amb essència. En canvi, la trapera no. La trapera sempre ha sigut social. O sigui, sempre ha estat a favor de l'obrero, a favor d'esquerres, però a nivells... I sempre antisistema, però social. D'una manera social, no política, no? Aleshores, clar, què tenim? Doncs tenim que les lletres sí que són antisistema, sobretot el primer disc, i la música, bueno, l'actitud, sobretot l'actitud del Morphy en directe, era molt punk, molt punk. Era molt... molt descarada, no? I sempre ho va ser, perquè ell era així, no? La resta de la banda, el que intentàvem era, doncs, fer la música el millor ben feta possible a nivell de rock and roll, a nivell de rock dur, no? Per això que hi ha aquest matís, o sigui que va ser la primera banda de punk? Sí, perquè de fet van ser els primers que van començar amb aquesta actitud en un escenari aquí a Espanya, no? Però després ha continuat sent un grup de punk com a tal? No, jo diria que hi ha aquest matís, no? Que amb les lletres sí que hi ha un tema antisistema, però la música sempre ha sigut molt més elaborada, uns sols de guitarra que amb el punk no hi són, unes línies de baix de bateria que amb el punk no hi són. Vull dir, és una qüestió més elaborada.
0: Ara parlàvem de la funció, doncs, antisistema, de crítica social de la banda. Aquest tema és Venir de les cloaques, així s'anomena també un documental, a mi em va agradar moltíssim, de Daniel Arasanz, que ara estàvem parlant d'ell, que es va presentar en el Festival Inèdit de Barcelona, va guanyar un premi, i on fa el recorregut una mica de la història de la banda, surten gravacions antigues també de com era el Cornellà de finals dels 70, principis del 80, una ciutat que tenia, com moltes de l'Extraradi, carecia de tot, no? No tenia infraestructures ni tan sols, de gent que era treballadora i tenia molt, molt mancances a nivell social, i el que denuncia també la banda Trapera del Riu, les seves cançons.
1: Sí. Bueno, com barro hasta el pantalón, ja t'ho diu, eh? Com barro hasta el pantalón, amb les mobilets i tal. I era... Jo venia de Barcelona, jo anava a Cornellà...
0: Per mi, no?
1: Pues jo anava allà a passejar i ja està. Però jo, clar, jo venia de Barcelona, que no era exactament el mateix. A veure, al final dels 80, tot arreu, en totes partes se cocinaves, però sí que és veritat que l'Extraradi i Cornellà, sobretot, era la ciutat sin ley. Ja li deien la ciutat sin ley. I allà, bueno... es veien, clar, la situació social era la que era, no? Molt precària, molt... Hòstia, és que les lletres de la trapera són molt bones per això, perquè ho reflexen molt, molt bé.
0: Com era aquella època. Realment la banda, però no va tenir una continuïtat al llarg de la seva història, un primer període d'activitat, uns 8 anys, no? Un altre d'uns 4 o 5. Això va lastrar, creus tu, les possibilitats comercials, o aquesta inconstància va determinar, va passar factura a la banda al final?
1: Jo sempre he pensat que sí, i encara moltes vegades m'he sorprès de que realment sigui una banda que es considera una banda de culte, entre segons quin tipus de cercles, no? Havent desaparegut tant temps, perquè les bandes normalment tenen... O sigui, una banda de rock té que anar arrossegant la clientela, no? I la va augmentant. Clar, si desapareixes, això és molt complicat. La primera vegada ens vam desfer pel que ens vam desfer, perquè, bueno, doncs, pues el Morfis va enganxar el cavall i tot això era un lío, era un problema. I després, en els anys 90, quan va sortir el tema del CD, que van començar els CDs, es va reeditar el primer i es van vendre 20 o 25.000 còpies d'una tacada i bueno, la discogràfica ens va dir, bueno, pues, escolta, pues, tornem a ajuntar i anem a veure què podem fer i inclús podem fer un altre disc. I sí, ens vam tornar a ajuntar i va ser la segona vegada. Mm-hmm. I després ens vam tornar a desfer. Però bueno, això ja va ser per una altra cosa. I després vam tornar, però llavors resulta que... Bueno, no, es van desfent, no. Va morir el... Bueno, perquè va morir Modest, el Modesto, no? Clar.
0: El guitarrista.
1: Sí. Mm. Llavors jo vaig pensar, bueno, doncs aquí això s'ha acabat. Però resulta que el Raül, el fill del Joan, que era el bateria, era un nano que és un tio que de patir no jugava amb soldadets ni camions, jugava amb la guitarra del seu tio Modesto, no? I el tio pues, toca. Bueno, ell, a més, és un gran artista i té la seva pròpia producció, no? Diguéssim. Però, clar, els temes de l'altre Pere els clavava tots, els punteig, tot. I el Joan va dir, pues pot tocar el Raül i tal. Hòstia, va dir, pues venga, vam provar, i sí, i molt bé. Llavors es va incorporar també el Fossi, que és un guitarrista basc, i vam tirar endavant així, fins que, clar, el 2010 va morir el Joan, també de... I aleshores, clar, ens vam tornar a quedar doncs així, llavors ens vam tornar a desfer i tal. Llavors el 2016 un dia em vaig trobar jo amb el Morfi i, hombre, tío, què passa? Pues mira... I el tio em diu, hosti, este any haríamos 40 anys, la trapera. Diu, coño, no jodas, sí, tal, sí, oye, ¿qué? ¿Montamos un pollo? Pues venga, va, vamos a montar un pollo. Vam muntar el pollo i vam començar... I bueno, ell va incorporar el Bolo, que és una bateria de Subterranean Kids, que és una institució, anem on anem, i bueno, vam quadrar la banda i sonava allò, mare meva, però molt bé, molt contundent, superpotent, bueno, llavors hem anat continuant del 2016 fins ara.

0: Esta, aquí tenemos un altre tema de la reverència de la banda Trapera del Río, Padre Nuestro. Encara tu penses que estaria vigent la crítica social que portava les lletres del grup?
1: Home, totalment. I si no, mira-te-les una per una. És una cosa que continua vigent, absolutament. Repassa la que vulguis. Però el Padre Nuestro, per exemple, pues és una crítica absoluta a lo que està passant. Ja està. Cada vegada hi ha més rics i cada vegada hi ha més pobres, que són més pobres, i és el que hi ha. Bueno, pues...
0: El Primavera del Sound vau tocar també. Què va significar? Pues un festival...
1: Va ser una cosa molt gran.
0: Festival de Barcelona.
1: Això del Primavera del Sound va ser tremendo perquè ens van venir a buscar, que no ho he acabat d'entendre mai. Van contactar amb el... Em sembla que va ser amb el Fossi o amb el mànager, que llavors era el Vikingo. Bueno, i van contactar que volien, bueno, que si volíem, clar, un caché molt, molt guapo, un tal... Home, Primavera del Sound és un lloc... que nosaltres no hi quadràvem gaire, però a Primavera Sound sempre, almenys fins a aquella època, sempre introduïa un grup, una banda revulsiva, una miqueta, no? Que se sortia de lo que era la idea del Primavera Sound. No? I llavors, en aquest cas, doncs, bueno, doncs vam pensar en nosaltres. I sí, vam tocar. I a més va ser molt curiós perquè va ser el dia de la moció de censura del PSOE al Mariano Rajoy.
0: Bueno... No, històrica, eh?
1: Històric. Per això dic que me'n recordo molt bé i... I hi ha un moment, entre tema i tema, no sé quins temes són, que el Morfe fa un speech contra el Mariano Rajoy, no? I allò és boníssim, és brutal. Li diu que, bueno, que nos veremos que le vaya bien el viaje a las cloacas del infierno, que no sé, bueno, el tio el posa per a parir i va estar molt bé. De fet, tenim tot el concert en directe, que no és molt llant. Sembla que eren 3/4 d'hora. Aquests festivals et fan tocar 3/4 d'hora i punto, no? No pots passar. I el tenim amb cru, amb 32 pistes, i estem pensant a veure si ens agradaria remasteritzar-ho, i bueno, masteritzar-ho més aviat, i poder-ho treure. Estaria molt bé, perquè va ser un dia i una cosa molt, molt, molt especial. Molt especial. Sobretot per això, perquè va ser el dia de la moció de censura. És que va ser tremendo. Va estar molt bé.
0: Doncs, parlant del Primavera Sound, tens de preguntar, segueixen les noves generacions? Abans parlaves de que el fill de la bateria
1: s'ha
0: agregat a la banda i ha participat, un noi jove. I clar, encara continuant gent com el Raül, el fill del Juan, o més gent jove que ha sentit els seus pares, els seus oncles, l'altra generació, escoltar la banda Trapera i està ahí?
1: Sí, bueno, totalment. Jo en els últims concerts que hem fet, tots aquests anys des del 2016, després vam treure l'últim disc, el que manda el futuro, que és un disc brutal, és boníssim, i en directe jo he vist, fixa't tu, gent de 20 anys, de 22, 25, cantant els temes de l'últim disco. Ja no dels anteriors, sinó és que de l'últim disc. I, clar, ho veus els avis, els pares i els nets o fills. Els veus tots allà, que salten i estan cantant i estan... Clar, pensa que la nostra generació tenim 60 i pico anys. Tots tenim nets. Jo no en tinc, però... Jo tinc una filla molt maca, però no
0: és que estiguin nets, no?
1: Lo normal és que als 60 i pico es puguin tenir, estiguin nets, no? I els veus els pares, els pares dels pares i els nets. I allà, pues, saltant i brincant, i sí, la Trapera, ja ho crec, sempre arrossegues molt... Totes les generacions, això sí que ho ha tingut. Ara, és això.
0: Pocs grups, eh?
1: Sí. Bueno, no,
0: jo... Tenen aquest espectre.
1: Bueno, jo suposo que si vas a veure grups del nord... També passarà igual, perquè clar, això fa... A veure, no ho sé, però altres bandes que també et porten un bagatge de 40 anys, per exemple, doncs, lògicament, doncs, bueno, els van a veure els avis, els pares i els nets. I això serà així. Nosaltres, perquè ara, bueno, doncs això, doncs ara faríem 45 o 46 anys i
0: ara, bueno, què passarà amb la banda? Després de la mort de Morfi?
1: Bueno, després de la mort del Morfi no se sap, perquè clar, quan va morir el Modesto, jo vaig dir, bueno, la banda s'ha acabat. Però bueno, es va posar el Raül i no es va acabar, sinó que va tenir una continuïtat i una continuïtat forta, no?, en base. Quan va morir el Joan, ja vam dir, hòstia, aquí s'ha acabat i tal. Però bueno, no, es va posar el bolo i, mare meva, és un bateria, bueno... Hi ha llocs que anem, que el van a veure amb ell i no a la Trapera, o sigui, perquè és un tio que és una institució, no? Uh-huh. I ara el Morphy, clar, el Morphy és diferent, clar, el Morphy és l'essència, no? És l'essència. No ho sé.
0: A tu ara què estàs fent, Jordi?
1: Jo tinc una banda de funky, que a mi és el que m'agrada, el funky, fem versions i fem algun tema propi, estem, però bueno, per divertir-nos i per passar-nos-ho bé. Però, bueno, no sé, mira, va sortir una pintada al pont amb un dels ponts de Cornellà, no sé quin és exactament, però ha corregut molt per les xarxes, que posa la trapera, diu, la trapera vive, Morphy Gray descansa en paz. Què vol dir això? Que vol dir que la gent espera que la trapera no es mori, no, saps? Bueno, ja veurem, està tot a l'aire. Love is in the air, i en aquest cas no solament el love, sinó tot l'altre, no? Però bueno, està a l'aire, no ho sé. Jo, a mi em sabria molt greu, perquè hi ha molt de bagatge, hi ha molta música, hi ha molta... No ho sé, ja veurem. El que sí farem de moment serà en el seu moment...
0: Un homenatge al concert.
1: Sí, farem un homenatge per tot l'alto, tremendo, i a lo millor segurament volem que sigui itinerant, perquè clar, nosaltres tenim seguidors a molts llocs d'Espanya, a Madrid tenim moltíssim, Saragossa, tot el nord, tot, tenim molta... I a lo millor serà un homenatge que ens agradaria que fos itinerant. A veure com ho farem, perquè és complicat fer-ho, eh? Però sí que ens agradaria fer alguna cosa important, no? Perquè el Morphy s'ho mereix.
0: Precisament la meva darrera pregunta, Jordi, tu com descriuries a Morphy? Vols dir que era una persona descarada que es menjava a l'escenari amb un carisma brutal,
1: sí.
0: També, però tu que el vas conèixer molt més de prop.
1: Bueno, pues ell era així, ell en un moment, clar, a veure, un cop es va anar fent més gran i ara últimament, pues, clar, també era una persona delicada de salut, les coses com siguin, no? Llavors, doncs ja estava molt més tranquil. Però als anys 80, als anys 90, et liava un poll on t'anava. Jo me'n recordo una vegada, tocàvem a Pamplona i vam passar amb la furgoneta per una tenda de disfresses i el tio, para. Vam parar allà i tal. I al tio no se li acut res més que comprar-se un gorro de Guàrdia Civil.
0: Ai, provocando, no?
1: I el primer que fa quan sortim a l'escenari, una sala gran, no me'n recordo com es deia la sala, una sala gran, estava patadíssima de gent, el primer que diu, sortim, i el tio el primer que diu és, amb el gorro de Guàrdia Civil, buenas noches, etarras, hijos de puta! I clar, dius, madre mía, espera, tio, es va fer un silenci brutal, i vam començar a trucar i la gent es va tirar endavant i la puta mare, clar, perquè era un provocador, ell sempre havia provocat. Als anys 90 hi ha gravacions de la sala garatge que el tio es baixa els pantalons, ensenya el cul, es fot el micro pel cul, unes coses tremendes, clar, ell era això, era provocació pura.
0: Doncs, jo
1: molt no divertit per l'altra banda, molt divertit, sí. Però bueno.
0: Doncs espero que ens avisis quan es faci el concert homenatge a la banda Tapera del Río, aquest concert que espero que sigui i tindran quan passi per Barcelona. Molts èxits amb la teva banda de funky també.
1: A veure, sí, home, sí, és divertit, és funny.
0: El Fari ja continua gaudint de la música i moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos doncs, tot el que vas viure, a part el que vas viure, evidentment, el que et pots explicar, el que es pot explicar també amb la banda de Tapera del Río.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i sí, a la que fem alguna cosa us en enterareu.
0: Que vagi molt bé, Jordi.
1: Gràcies.

0: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
0: Os espero cada viernes, Radio Castell de Fels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
2: Així som.
3: Així som.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Continuen les millores d'instal·lacions esportives a Castelldefels. Aquests dies s'han iniciat ja les obres de remodelació de les pistes de bàsquet del Burrito a Can Vinader i la Pineda i de la zona de fitness del CEM Can Roca. Penúltima setmana d'activitats d'oci del Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema a la Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Palm Market tancarà les seves portes el 5 de setembre. Castelldefels participa en una iniciativa europea de transparència i contra la corrupció. Castelldefels és un dels 3 municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora als sistemes d'integritat dels ajuntaments. Això és tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, amb nosaltres. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi... concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema
0: digital.
1: És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són 3 parts en un. I després hi ha una altra modalitat, que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinal al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i Olèrdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar, i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era que van trobar al moment a una alga que estava per allà. O sigui, només, això només lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des de parc de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc. Inclús a vegades s'han presentat fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula. O sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals. I si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé, doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats, una doncs qualsevol aspecte relacionat amb el parc i l'altra pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs doncs, que cuida la Diputació de Barcelona, i nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que es fa a l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament el
1: 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquem la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el Llull posat als diferents, a aquests 7 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

0: Castelldefels, així som.
1: Càpsules de salut.
2: I precisament el proper diumenge 6 d'abril se celebra el Dia Mundial de l'Activitat Física. Per aquesta raó, avui en aquest espai és amb nosaltres Marc Lladó. Ja he vingut més vegades aquí. Molt bon dia, Marc.
3: Bon dia.
2: Que ets el referent de l'amfisioteràpia del CASAP Can Bou i, entre altres coses, responsable de realitzar activitats comunitàries per potenciar l'activitat física amb l'objectiu de millorar la salut dels pacients. Recentment, perdona, vas organitzar un taller a l'Espai Montserrat Roig anomenat Com combatre el sedentarisme. Quin és l'objectiu?
3: Sí, el vam fer tant aquí com a la biblioteca també, relacionat amb les jornades de vida sana. I bueno, és una miqueta fer veure la importància que a vegades sembla que tothom sap, però ningú s'aplica, de realitzar activitat física de manera habitual.
2: Quan parles d'activitat física, no ens estem referint només a practicar un esport, sinó que de vegades l'activitat física la podem fer d'una manera que és poc impensable, no?
3: Sí, correcte. O sigui, l'activitat física, per definició, és qualsevol moviment que generem per nosaltres mateixos. O sigui, no cal anar corrent en bicicleta, sinó anar a comprar és fer activitat física. I a partir d'aquí, qualsevol desplaçament que fem, anirem sumant minuts d'activitat física diària.
2: Per exemple, què és el que pot fer per començar una persona que no estigui habituada a fer exercici físic?
3: Sí, doncs mira, com a recomanació general de la OMS, venen per unes guies, recomanen uns 30 minuts d'activitat física al dia. Aleshores, aquí ens podem trobar gent que pensi, això ja ho faig, i per tant, ja està. Aquí la reflexió és que els 30 minuts és un aprovat justet, o sigui, és el mínim, i contra més minuts pugui sumar aquests 30, molt millor. D'igual manera, podem trobar algú que tingui alguna patologia i potser 30 minuts és una meta de moment inalcançable, no? Aleshores, aquí el que faríem és comencem amb 10, comencem amb 5, amb el que calgui, per començar a fer girar la roda d'alguna manera. Com a trucs, com a estratègies, a vegades els més senzills és utilitzar més les cames i menys el cotxe, per exemple, o patinets elèctrics, o qualsevol cosa que m'estalvia a mi la feina, entre cometes. A nivell del cotxe també podem aparcar una miqueta més lluny, de no cal aparcar la porta d'on anem. Per moltes vegades tindrem el premi, que sol ser gratuït. Si volem aparcar la porta, s'ha de pagar, si no, no. Amb l'autobús o transport públic, podem baixar una parada abans, gestionar el temps, veure si realment em serveix. Si tinc una feina sedentària, fer pauses actives, que és fer petites interrupcions en què jo m'aixeco, genero alguna cosa de moviment i aleshores continuo. O sempre el gran dilema, quan jo tinc unes escales, escollir entre escales ascensor o escales automàtiques a escales manuals. No? Serien petites coses que jo puc canviar en el meu dia a dia i encara que ens sembli molt poc, a nivell d'estudis és algo que els professionals inclús ens sorprèn de vegades amb què poquet el cos és capaç de començar a generar un canvi.
2: És a dir, que heu constatat que amb poquetes coses, poquetes accions, ja el cos està canviant, oi?
3: Sí, correcte. O sigui, abans sí que es tenia una mica la tendència a pensar que aquesta activitat física s'havia de condensar i havia de ser 20 minuts proseguits, i avui dia el que han demostrat molts estudis és que si són amb dosis de 2 minuts, per exemple, repartides durant el dia, el benefici al final del dia és el mateix. Bones notícies.
2: Bones notícies. I mira que has proposat coses senzilles com, per exemple, el tema molt fonamental, la gent que té un lloc de treball sedentari, només d'aixecar-se de la cadira i caminar una mica, no?
3: Sí, exacte.
2: Això sumaria, per exemple.
3: Aquí la idea és que cadascú s'adapti al seu lloc de feina. No hi ha un consell que puguem donar que ens funcioni a tots, però si jo, doncs, per exemple, haig de fer moltes trucades, doncs potser puc marcar el número de telèfon i en el moment de fer la trucada ficar-me dret i fer la trucada que duri el temps que duri estar en dret i després tornar a seure. Buscar estratègies per anar buscant aquesta mobilitat.
2: Amb aquest moviment tan senzill ja ens està, el cos ens està enviant una resposta positiva, no?
3: Exacte. O sigui, trenquem el sedentarisme i el sedentarisme no deixa de ser alguna cosa que el que sabem a mig i llarg plaç és que afectarà la nostra qualitat de vida. Aleshores, si jo el que vull és tenir una bona qualitat de vida, i com aquesta gent gran que a vegades veiem, no?, que no sembla l'edat que tenen, perquè estan molt bé en relació als anys, segurament això ve de tota una vida, d'uns hàbits saludables, que d'alguna manera no és gratuït, sinó que s'ho han treballat i després reculls el fruit. doncs, els que som més joves i encara no tenim aquesta edat, és el moment de fer aquesta feina en prevenció.
2: Molt bé, i justament amb aquestes coses petites, no cal córrer una marató, ni córrer cada dia mitja hora o 20 minuts, sinó que aquests minuts al llarg del dia van sumant. A què entenen també les tasques de neteja, per exemple, a casa nostra?
3: Sí, i tant. O sigui, al final, qualsevol activitat que genera un moviment, sigui escombrar, sigui netejar els plats, clar, hi ha persones que avui dia doncs, els plats els neteja el rentavaixelles, l'escombra ho fa l'aspirador automàtic, i aleshores al final no ens donem compte i ens estem traient molta activitat diària. No passa res si jo aquest temps l'aprofito per d'alguna manera compensar, però si al final tota aquesta feina que jo feia deixo de fer, no la compenso, doncs tot això al final sí que es pot girar una miqueta en contra. I jo a nivell del CAP, el que sentim de pacients, sí, és fàcil quan parlem d'activitat física, som experts en excuses, no? Perquè és el feedback que rebem, i el temps és el major, sempre el més assenyalat. En aquest sentit, quan diem que en comptes del cotxe vaig caminant, que potser trigaré una mica més, dic potser perquè a vegades aparcar pot compensar aquest temps, no? Però hem de fer un canvi de mentalitat i veure no com una pèrdua de temps, sinó com una inversió en salut, perquè al final es girarà.
2: Per cert, que de vegades quan la gent camina diu que és més efectiu caminar ràpid, caminar al meu pas, el desgast energètic és més gran, o el benefici és el mateix si jo camino tranquil·lament, camino una mica més de pressa?
3: El benefici existirà sempre. O sigui, jo, encara que vagi caminant a fer la compra, a fer un cafè, aquest exercici ja genera uns beneficis a nivell del cos. Sí que és veritat que després jo una activitat com el caminar la puc transformar en comptes d'en una activitat física en un exercici físic. I aquí ja és quan augmento una intensitat, ja vaig a un punt d'intensitat més elevat, que potser em falta una miqueta l'alè, i aquí els beneficis es multipliquen. D'alguna manera, igual que es multipliquen també si jo aconsegueixo fer l'activitat física a l'exterior.
2: Tornem a aquest punt que m'ha semblat molt interessant, si ho veus així, Marc, de la persona que no faci res d'activitat física, com el cos respon de seguida a aquest estímul?
3: Sí, sí, és així, ja et dic, que fins fa uns anys, inclús a nivell professional, no es creia tant. I ara el que hem vist és això, que de fet és un avantatge per qui està en un estat físic que ve d'un estat més llarg de sedentarisme i per contra pot pensar que li costarà més arrencar. La contrapartida és que amb molt poqueta dosis el cos ja genera molt de benefici. Qui està acostumat a caminar una hora, a caminar una hora, a caminar 10 minuts més, no hi ha una gran diferència. Però qui està acostumat a caminar 5 minuts, de caminar 5 a caminar-ne 15, veiem que el cos, els efectes que genera dins es multipliquen també.
2: És generós en aquest sentit, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Perquè imaginem una persona que sempre, per exemple, ha agafat l'ascensor i puja escales, al primer igual li costa, però si aquesta acció la repeteix, arribarà un moment que no li costarà, oi?
3: Exacte, sí, sí. O sigui, qui té a casa escales i té ascensor, sempre dic, té un gimnàs. Perquè al final jo puc començar fent un tramp a les escales, la resta, suposant que visqui amb un cinquè, la resta el faig per l'ascensor, mica en mica, al cap d'unes setmanes pujaré dos pisos en comptes d'un i arribarà el dia, segur, en què podré pujar totes les escales de manera manual sense utilitzar l'ascensor. I això el que genera primer és un benefici psicològic de veure que sóc capaç de fer alguna cosa que no era capaç de fer ni de somiar probablement un temps enrere.
2: Doncs una bona idea, una bona proposta. Espero anar a la gent que participi de l'activitat física, com deies, Mar, encara que sigui en petites dosis, perquè al final tot anirà sumant en benefici de la seva salut.
3: Sí, sí, sí. Jo l'únic així per concloure seria, o sigui, entendre que quan jo estic davant on sigui al metro, amb unes escales, en un centre comercial, d'escollir entre una escala automàtica i pujar a peu guanyant-m'ho jo sóc lliure d'escollir. I evidentment, cadascú fa la seva elecció i no és criticable. L'únic que hem de tenir en compte és que això després té una contrapartida, no? I això, aquests efectes que pugui tenir, doncs, poden ser negatius o positius. Si és un patró que es va repetint, doncs, potser amb el temps el que em trobo és que la part més còmoda no era la millor per mi.
2: A tenir en compte. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos visitat de nou, Maria Dó, referent en fisioteràpia del CASAP. Can Bou, responsable de realitzar activitats comunitàries per potenciar l'activitat física amb l'objectiu de millorar la salut dels pacients. Aquesta visita coincideix amb la celebració el diumenge 6 d'abril del Dia Mundial de l'Activitat Física. Per poc que sigui, el cos Marc no li respon bé.
3: Sí, sí, el lema que tenen aquest any crec que és cada pas compta i una mica sempre és millor que res, així que això, espero anar a tothom a iniciar-se.
2: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
3: Que vagi bé.
1: Càpsules de salut.
4: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Castelldefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Alcalde, va en majúscula o en minúscula?
1: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
0: Encara que sigui l'alcalde?
2: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.